0: visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
0: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
4: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins el cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Genial tenerte de vuelta.
4: Me la suda.
3: Están tirados.
5: Funky Radio Show.
6: ¿Qué coño es eso?
7: Funky Tracks Radio.
8: Que és un escàndol. Llama al punk i ja els pogos no te van dur. Sense pijama.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no? Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
7: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
4: Tanto

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Tu agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
8: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
7: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no? Exacte. Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peixos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
4: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Guys, thank you so much.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Darrere de cada guerra, repressió o vulneració dels drets humans, hi ha un silenci forçat a les víctimes. La història ha treballat durant anys per desenterrar la veritat i donar veu a aquelles persones que ja no poden explicar-la o les que encara senten por d'alçar la veu. Però conèixer la veritat, treure a la llum la violència contra persones o col·lectius, és només la primera passa. Reconèixer que algú ha estat víctima és també posar sobre la taula una injustícia que cal revertir i reparar. És en aquest sentit que les polítiques públiques de memòria juguen un paper fonamental que passa per l'estudi dels fets, el desenvolupament d'un sistema que permeti a les víctimes dur els seus casos a la justícia i els mecanismes necessaris per mirar de reparar el mal fet. Però les polítiques públiques de memòria no se sustenten només en aquestes tres potes, sinó que han de traspassar a la societat, conscienciar-la del seu passat per garantir que aquells fets no tornaran a repetir-se. A Catalunya, la memòria de la guerra i la repressió es mantindrà viva en la clandestinitat, però no serà fins la mort de Franco que no hi haurà un veritable debat públic sobre com treure a la llum el que 40 anys de dictadura va intentar enterrar. Avui arribem al darrer capítol d'aquest podcast. Parlem de què són les polítiques de memòria i com el coneixement del passat ens pot ajudar a fer una societat més justa, igualitària i respectuosa amb la diversitat. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 13. Veritat, justícia i reparació. Les polítiques de memòria.

0: Aquest és un capítol diferent de Miralls de Memòria. Volem fer balanç de tot el que hem après als 12 capítols anteriors. No ens referim a dates, noms o llocs concrets, sinó a allò que hem sentit amb cada història, amb cadascuna de les injustícies que hem narrat. Al llarg dels segles, el món n'ha estat i n'està ple d'injustícies. Però és la voluntat de superar-les, de fer una societat més justa, el que acaba sempre vencent. El camí no sol ser fàcil i moltes persones pateixen les conseqüències en la forma d'una repressió que va des del càstig físic i psicològic fins a l'exili o la mort, entre d'altres. Tanmateix, la voluntat de viure en un món millor sempre s'acaba imposant, de vegades abans i d'altres molt temps després. Sigui com sigui, el camí no acaba quan se supera una etapa com el franquisme, el nazisme o l'era colonial, per exemple. És quan hem avançat que hem de mirar enrere i fer justícia a aquelles persones que van patir la vulneració dels seus drets humans. És aquesta mirada enrere, des del present, la que ens ha de servir per aprendre i per saber identificar allò que no s'ha de repetir mai més. Les polítiques públiques de memòria sorgeixen com una eina que vol recuperar la veritat dels fets, fer justícia i reparar el dany de les persones víctimes de la violència, de les guerres, dictadures o repressió. Miralls de Memòria ha visitat el Memorial Democràtic, una institució que té com a objectiu recuperar la memòria de les víctimes per motius ideològics, especialment de la dictadura, i difondre els valors democràtics de l'antifranquisme. Hem parlat amb el seu director, Jordi Font Agulló.
1: En el cas de Catalunya, sobretot, és reconèixer els valors de l'antifranquisme, fonamentalment. Això, d'una banda, reconèixer els valors com a precedent més immediat del que és la democràcia en el present, actualment, el sistema democràtic del qual gaudim, amb les seves imperfeccions, les possibles millores de les quals és susceptible. D'una banda és això. L'altra també té un contingut, podríem dir, de reparació de persones que han estat objecte de violències polítiques en el passat, que han estat objecte de repressió, sobretot pel que fa a la dictadura franquista. I llavors també podien enfocar-ho també cap al que seria l'homenatge, el reconeixement de les persones resistents. Que això enllaçaria amb el que he dit abans, no? Les persones resistents a la dictadura, persones que s'havien oposat a les polítiques repressives del franquisme i antidemocràtiques, i d'alguna manera són persones, podríem dir, exemplars. Les polítiques públiques de memòria s'han de vincular també a una ètica en el present, a una virtut pública.
0: Però aquestes polítiques públiques de memòria no són tasca fàcil. Darrere de cada guerra, dictadura, de cada violència política i ideològica, hi ha un silenci. Un silenci que és fruit de la por d'aquelles persones que han estat víctimes directes o indirectes. Trencar aquest silenci i donar veu a les víctimes serà una de les prioritats de les polítiques de memòria. Però en el cas català s'haurà d'esperar a la fi del franquisme per poder començar a investigar i a donar veu a les víctimes d'aquella dictadura feixista.
1: Quan parlem de polítiques públiques de memòria, tenim com a referent la fi de la Guerra Civil, que és el 1939. I llavors, s'han fet 80 anys després. Però clar, tampoc és cert del tot, perquè és clar, la dictadura va durar 40 anys, amb la diferència que no va perdre cap guerra, sinó que la va guanyar, es va establir, va dur a terme unes polítiques públiques de memòria molt fortes, perverses, tergiversades, instrumentalitzadores, manipuladores, tot el que vulguis, maniqueístes. I en el procés de la transició, jo penso que també és un moment en el qual hi ha molt interès pel passat. Només cal veure moltes publicacions de l'època. Fins i tot revistes com Interviu, eren revistes que tenien un tiratge de més d'un milió d'exemplars a la setmana, això és impensable, doncs fins i tot allà jo recordo que apareixien reportatges sobre exhumació de fosses que feien les mateixes persones, diguéssim, familiars.
0: Després d'una primera embranzida de les polítiques públiques de memòria, amb la fi de la transició, el focus d'atenció per part de les administracions va passar a ser un altre.
1: En el moment que acaba la transició, podríem dir, més o menys acaba la transició de la democràcia, i a partir dels anys primers 80, sí que els governs de les hores, tant el govern

0: paper clau als historiadors i historiadores que faran molta recerca i que seran la base per les polítiques de memòria actuals.
1: La tasca de la nova historiografia que sorgeix després de la transició a la democràcia és importantíssima per després el que tindrà lloc a finals dels 90, que es coneix com a recuperació de la memòria històrica, popularment. Penso que sense la base aquesta empírica d'aquesta historiografia dels anys 80 i 90 hagués estat impossible. A més, hi hem d'afegir que sí que és veritat que també hi ha unes entitats memorialistes que persisteixen. Són minoritàries en aquells anys. Estic pensant, no sé, l'Amical de Mauthausen i altres camps, per exemple, que és la més antiga, la més veterana de totes les entitats que tenim al país, però també una entitat també molt important, que és l'associació, en aquell moment anomenada d'expressos polítics del franquisme, que també tindrà un paper fonamental en el cas català.
0: És precisament aquesta entitat la que organitzarà l'any 2002 un acte que serà determinant per al futur de la memòria democràtica a Catalunya. El 22 d'abril d'aquell any es va omplir el Liceu en un acte d'homenatge a les persones represaliades pel franquisme, que acabarà amb la signatura d'un manifest que reclama a la Generalitat la creació d'una institució com el Memorial Democràtic. Això serà el punt d'inici d'un desplegament de polítiques públiques de memòria com mai no s'havia fet abans.
1: Podríem dir que nosaltres hem estat a Catalunya els pioners, hem estat els primers, el conjunt de l'Estat, a dur a terme aquest tipus de polítiques i amb la idea aquesta de crear una estructura, una institució que preservi aquests valors democràtics que hem dit abans. Però, clar, també hi ha hagut alts i baixos durant tot aquest període. Les polítiques públiques de memòria d'alguna manera també estan molt... És inevitable que no estiguin, diguéssim, lligades o vinculades als canvis polítics. Perquè són eminentment polítiques.

0: Fins que no es van començar a posar en marxa polítiques públiques de memòria a Catalunya i a l'Estat, moltes famílies i associacions van encarregar-se de mantenir viu el record de les persones assassinades pel franquisme o represaliades per la dictadura. Però amb el pas del temps, algunes d'aquestes memòries es van perdre amb la mort d'aquelles persones que n'havien estat transmissores.
1: És veritat que s'arriba tard. Clar, moltes d'aquestes persones van ser executades, trets de casa seva, portats a un lloc inhòspit i executats i deixats allà en una fossa enterrats de qualsevol manera, en l'any 36, la majoria, o el 37. Per tant, han passat ja més de 80 anys. Clar, tot això dificulta encara més la cerca de les persones. Clar, això és veritat que no es va fer de manera institucionalitzada i de manera, diguéssim, en la qual l'administració s'impliqués en els primers anys de la democràcia. Penso que allà sí que era el moment de fer-ho, això. I penso que aquí sí que hi ha un error monumental pel que fa a aquesta qüestió.
0: Més enllà de les persones assassinades i mortes durant la Guerra Civil, les polítiques de memòria a Catalunya també volen posar el focus en els 40 anys de dictadura i en la resistència d'aquelles persones que van lluitar contra el franquisme.
1: Les polítiques públiques de memòria no es redueixen a 1939 o primers anys 40. I, de fet, el sentit de la creació del Memorial Democràtic té un sentit més propositiu, més positiu, en el sentit de posar en valor, valgui la redundància, els valors de l'antifranquisme. I els valors de l'antifranquisme, d'alguna manera, estan, és evident que està, els haurien d'associar també els primers resistents a... Bueno, tot el moviment antifeixista, evidentment, de la Guerra Civil, els primers anys 40, però també hem de reforçar, i a vegades ho oblidem, els anys 60 i els anys 70, que són fonamentals, totes les mobilitzacions veïnals, les mobilitzacions estudiantils i el moviment obrer. En una societat industrial com la catalana, és, penso, imprescindible posar en valor la importància d'aquests moviments.
0: Com hem dit, les polítiques de memòria busquen la veritat del que va passar, la justícia per a les persones que van patir la violència de la dictadura i la reparació, en la mesura del possible, d'aquell mal. Però cap política de memòria pot ser efectiva si no serveix per conscienciar la societat que els feixismes són quelcom que no s'ha de repetir mai. La garantia

0: via de no repetició passa per educar la societat en valors com el respecte, la tolerància o l'esperit crític.
1: La part aquesta educativa pedagògica de les polítiques públiques de memòria, si volem que aquestes polítiques siguin efectives i que tinguin una incidència en la societat, doncs les hem de reforçar des del punt de vista educatiu pedagògic. Aquí a Catalunya, des de fa anys, des del Memorial Democràtic, hem impulsat un conveni juntament amb el Departament d'Educació, que és el conveni per la qual es van crear els grups que té un nom una mica estrany, DEMDE, Departament d'Educació Memorial Democràtic. Llavors aquests grups, diguéssim, són grups de professors de secundària, fonamentalment, i de batxillerat, i llavors aquests professors treballen a les aules específicament temes o reforcen temes que treballen en algunes assignatures, però que es reforcen. I ho treballen conjuntament amb nosaltres, amb Memorial Democràtic. I llavors, què es fa? Es fan activitats formatives, activitats més, a vegades més lúdiques, de sortides a l'exterior, visites a, no sé, als nostres centres que hi ha a la xarxa d'espais de memòria, com el Museu Memorial de l'Exili, per exemple, o els espais de la Batalla de l'Ebre, o, per exemple, doncs, visites a camps de concentració antics, camps de concentració nazi, millor dit.
0: Més enllà del paper fonamental que tenen les polítiques de memòria en la construcció d'una societat millor, en Jordi Font Agulló ens fa una reflexió.
1: No només depèn de nosaltres, la manera que es conforma les actituds i els comportaments de les noves generacions, sinó que també hi ha altres polítiques que també incideixen i molt, no? No sé, el fet de tenir feina o no tenir-ne, el fet de, no sé, de disposar de recursos no tenir-ne per comprar, no sé, un habitatge, per exemple, poder llogar un habitatge. Clar, tot això és molt, molt, és molt important en la vida de les persones. A vegades aquestes polítiques públiques de memòria, si no van acompanyades també de polítiques socials reals, fortes, potents, poden tenir un efecte contraproduent, a vegades.

0: Miralls de memòria és un podcast que va néixer amb l'objectiu de tractar temàtiques històriques des del vessant de la memòria democràtica. Els 12 episodis anteriors hem viatjat a través del temps per viure les dificultats i injustícies que persones com nosaltres van haver de viure per seguir endavant. Cada capítol ha comptat amb la participació d'alumnat de secundària d'instituts públics del Prat de Llobregat. Els i les estudiants han tractat la temàtica en grups de treball específics i han reflexionat sobre cadascuna de les temàtiques que hem tractat al podcast. Aquest procés ha servit perquè poguéssim formular preguntes a les persones expertes i testimonis que hem entrevistat. Al llarg del programa hem comptat amb el suport i assessorament de la historiadora Tània González, doctoranda en Arqueologia Contemporània per la Universitat de Girona. Hem parlat amb ella sobre el paper de la memòria democràtica per les generacions més joves.
1: Creo que es muy importante saber, conocer y entender qué es lo que ha pasado en el pasado, o sea, qué hechos históricos nos han llevado hasta el presente para poder construir un futuro basado en estos valores, evidentemente. Si no conocemos cómo fue el holocausto, qué pasó en la época de la trata de esclavos, es imposible que tengamos una sociedad que sea tolerante, que no sea racista. Al final és bàsic, jo crec.
0: Un dels pilars d'aquest programa han estat les preguntes pensades, redactades i locutades per alumnes de secundària del Prat de Llobregat.
1: Me he quedado muy sorprendida por el nivel crítico que mostraban, ¿no? Porque muchas veces pecamos de pensar que las nuevas generaciones, pues al final que no les acusamos de que no leen, de que no se informan, de que solo están en las redes sociales. Y yo la verdad es que creo que a nivel de valores como que los tienen más interiorizados y yo creo que se ha reflejado mucho en las preguntas. Eran preguntas de gran, o sea, de gran calidad y la verdad que estoy muy sorprendida en ese sentido, sí, por la calidad de las preguntas i també per la inquietud que han mostrat.
0: L'altre pilar, sens dubte, ha estat el radioteatre. I és que a Miralls de Memòria creiem en la cultura com a vehicle de transmissió de valors. És per això que el grup de joves del Teatre Cadis del Prat de Llobregat ha guionitzat i interpretat dues peces de radioteatre per a cada capítol del podcast, donant vida a personatges reals o imaginaris que ens han ajudat a viatjar a cada moment històric.
1: El cine, la ràdio, el teatre nos ajuda mucho, ¿no?, como a envolvernos, a entrar en historias, porque también la forma en la que se cuentan las historias es diferente, ¿no? Al final el teatro y el cine dan pie a contar historias más personales desde diferentes puntos de vista y la aportación que han hecho desde el grupo de teatro es increíble, ¿no? Cómo han cogido esas temáticas, las han transformado con un guion además que estaba muy bien hecho y el resultado final está muy bien en el sentido de aportar otra mirada a cómo contar la misma historia.
0: A Miralls de Memòria hem tingut l'oportunitat de parlar amb testimonis directes d'alguns dels fets més importants de la història. Una d'aquestes persones ha estat José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents del camp de concentració nazi de Mauthausen. Això és el que pensa l'Arnau, estudiant de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, del testimoni de José Quesada.
2: M'ha semblat molt impactant tot el que ha dit. Trobo que és molt dur passar per una situació com la que va passar aquest senyor. I sobretot trobo molt impactant que s'hagin recordat de tots els detalls d'aquell dia. Sorprenent.
0: Malauradament, José Quesada ens va deixar mentre fèiem aquest podcast. Volem enviar una càlida abraçada a la família en nom de tot l'equip de Miralls de Memòria.

Les polítiques públiques de memòria s'han d'adaptar a cada realitat. En el cas espanyol i català, com hem vist, se centren sobretot en el període de la Guerra Civil i el franquisme. Però cada territori, país o estat n'haurà de tenir les seves. Fins i tot les polítiques de memòria d'aquí s'han d'anar adaptant als temps, incorporant noves realitats i perspectives. Parlem del feminisme, l'antiracisme o el respecte a la diversitat de gènere i sexoafectiva. Unes perspectives que també han d'anar acompanyades dels valors que volem per a la nostra societat, on el respecte i la justícia s'imposin a la intolerància i la violència. Per això cal que no perdem de vista el passat per detectar-hi els errors que no volem cometre en un futur. Arribem al final d'aquest capítol de Miralls de Memòria i ho volem fer amb un agraïment a la trentena de persones expertes i testimonis que ens han acompanyat al llarg d'aquest viatge per la memòria. També volem fer un agraïment a les direccions i professorat de l'Institut Estany de la Ricarda, Baldiri Guilera, Salvador Dalí i Ribera Baixa del Prat de Llobregat, i en especial a l'Alba Sabater, l'Àlex Chico, l'Ignasi Trullols, l'Olga Miguel i en Nacho Zelda, qui han acompanyat l'alumnat en tot el procés de treball del podcast. De la mateixa manera, agraïm la tasca de tot l'alumnat del grup de joves del Teatre Cadis del Prat de Llobregat i els seus tutors, la Sílvia Sabater i en Guillem Jafaell. També volem fer una menció especial al suport d'institucions com l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat, l'Ajuntament de Gramunt, la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, la Presó Model de Barcelona, el Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT, l'Eurom, Caladona i el Memorial Democràtic. Aquest programa és una iniciativa del Prat Ràdio, la ràdio pública del Prat de Llobregat, amb el suport de la xarxa, que han fet possible aquest espai dirigit per qui us parla, Víctor Asensio García, amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller. Gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat. Desitgem que hagueu gaudit d'aquest viatge des de l'altra banda del mirall. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La Xarxa de Comunicació Local.
3: Puto despertador.
4: Puto despertador.
5: Museu particular. Capítol 1. El despertador.
6: Ei, Anna.
7: Hola, Àlex.
6: Què? Parlem del despertador?
7: Oh, vinga, va.
5: Museu particular.
6: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar el pianista. Al final l'aparell no és el que hauríem de... No és qui hauria de rebre els cops o maleir. És el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Ctesibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem. I també va incorporar algunes alarmes. I això ho feia doncs, que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll i en un moment determinat, doncs, vulguis o no, et podia arribar a despertar. I després, precisament, aquesta força de l'aigua i aquesta compressió doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat, aquesta necessitat, sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar, no. Saps? El que faré serà vetllar per tu resant als déus. Aleshores, clar, pateixes, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així... I un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? Aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? Dels ordres en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè, a canvi, estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
7: Almenys fer-ho bé, no?
6: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos, aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores d'oració. O, per exemple, en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que als segles 7 i 8 també ja trobem sistemes semblants, on, per exemple, en el cas dels musulmans, a la gran mesquita de Damasc, al segle XII, s'hi va instal·lar, jura, al seu costat, un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i, doncs, rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció, després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment, l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba doncs, també incorporat. Doncs, quan sona l'Àngelus al migdia, doncs, potser és el moment de més enllà de resar l'Àngelus, doncs també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre les vespres cap al vespre, doncs també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això s'anirà aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no dir res del despertador, per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII, aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, als Estats Units, va inventar un aparell, ell era rellotger, i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Redier patentés el seu model de rellotge despertador que es podia ajustar a qualsevol hora, per tant ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis...
7: Ja, malament.
6: Malament, havies de...
7: O a les 5 o a les 6.
6: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no, un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix i va crear doncs, també, a partir del 1876, el que es considera com el primer despertador ja creat en massa. Perquè tot plegat, al final, ve lligat a l'auge del capitalisme i de la industrialització. És a dir, és importantíssim, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina. És per això doncs, que en aquest context es comencen a proliferar. En molts casos, en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era, doncs, hi havia això, les campanes o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn i, per tant, quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars, també, aquests primers despertadors. Era tecnologia punta, era l'iPhone 16 de l'època, era el despertador. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors, en la premsa espanyola d'aquell any, que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. És molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
7: sí,
6: no?
7: Sí,
6: què era? Doncs aquell
7: car,
6: mateix
7: no?
6: Any, una barra d'un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
7: Mare
6: i
7: meva.
6: Un litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja, no? I un despertador en valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs, era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final, els aristòcrates els és igual llevar-se una hora que una altra, bé, total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i que els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
7: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
6: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
7: Una persona humana anomenada despertador.
6: Efectivament.
7: Que no dormia mai.
6: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador, que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, n'estava subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb unes perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
7: Que agradable.
6: Bueno, perquè et despertessis. I a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que t'havien despertat. Perquè, clar, si no els hi posaves una reclamació de... Clar, no, no...
7: Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja va...
6: Arribes a la feina, no, és que no ha passat el despertador. Bueno, senyor...
7: S'ha de fer la baixa.
6: No, exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part, el món d'avui canvia després de la Segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena d'objectes, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui doncs, sembla que és un aparell no?, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que, bueno, està en aquella llista de una miqueta, no?
7: Quatre padrins, jo, que sóc com una seu de padrina, i ja ho veig. Sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà, això dels despertadors, ja
6: doncs
7: ho veig.
6: Doncs sí, és això, com a mínim, en el cas... no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81%, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador. Una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs, també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
7: Sóc visionària. No?
6: I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, de aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024 es van repartir més de 1.000 despertadors. L'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, diguem digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i demés, que no fan res més que dir-te l'hora
7: i sonar quan
6: tu els programes. Doncs van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa. Dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador. No? Doncs, i d'aquesta manera doncs, propiciar uns hàbits del son una miqueta més saludables.
7: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
6: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que o sigui, tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
7: Jo és que a casa meva, bueno, tu ja has estat a casa meva, i bueno, és, ara ho penso fredament, jo tinc un despertador perquè faig servir un despertador a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquests despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè clar, quan sento al matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma del mòbil. Clar, les tinc jo, els tinc tots a casa.
6: Sí, com n'han de tenir les restes i els tens tots tu.
7: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
6: Déu-n'hi-do.
7: O sigui que el despertador l'ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
6: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
7: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada, perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a totes hores. Realment, pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa ahir bastant el que em dóna la gana i
1: sí,
0: em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però aquest xula.
1: Sí, sí.
0: La gent
1: sí,
0: no pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert, és cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs no podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós, ell va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets. Sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix, i només tenia 28 anys quan el va fer. Realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura. I com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoic crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes, que les formiguetes en Dalí són mai res de bo. Així que, quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs evidentment un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser és per això...
1: No,
0: que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment. No. Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, de bona.
0: Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat, i pensava també en tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de pulsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuco, sempre ho dic en castellà. I realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art, i a qualsevol museu que aneu, tipus marès, així, trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en 1.000 milions de materials, 1.000 milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas, també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, un de, com, bueno, com la gravació de l'any. Es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no, no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no, no hi ha més. Però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori portar clocks perquè té aquesta cosa del piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, no. Sí. Al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar. I com que ara són moderns, s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps. És a dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre... sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, Els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: Un moment, tot va malament.
0: Que no! Escolta'm. És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, ho podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges... És que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix... O sigui, sincronitzadíssims. Mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són quatre línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: I com que m'he posat així una mica sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper, amb Time After Time, i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que, com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo, quan estic amb tu, és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat. Fai tard!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: La xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
2: Mmm, que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del Termcat, ens n'ha preparat un de deliciós.
5: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al diccionari normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents ni coneguts ni res, en diferents comarques del país l'elaboren si fa no fa de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà, o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. En el cas dels vegetals, és fàcil, entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa, o la col xinesa, o l'enciam espàrrec. Com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen. Que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda... una altra característica pròpiament del vegetal.
2: Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
5: Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí, Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaires... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana, cuina global, com les pizzas. Si tu quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua ho escrius a la catalana, com ara el gaspatxo que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gaspatxo, diem gaspatxo, els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure'l també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans. I ara doncs, el xinès i el japonès, no? Què fem en aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès, no hi ha cap criteri de transcripció pel català. Però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional que es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir del que es fa del japonès a l'anglès i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que el cas del sushi, conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
3: La pregunta TermCat.
2: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta sens falta el director del TermCat, el Jordi Bové. Jordi, avui la cosa va de manlleus. L'anglès és la llengua reina? Si hem de fer un rànquing, guanya pel que fa a noves entrades?
6: Actualment, evidentment, en el que seria tota la recerca, l'anglès és la llengua hegemònica que entra amb els nous termes, els nous conceptes. L'alta recerca es fa en anglès, però no només aquí, es fa... va dir arreu del món, o si més no, l'occidental. I ara tampoc sabria dir ben bé, potser a la Xina o al Japó, ben bé com ho duen a terme. Per tant, gairebé tota la terminologia entra en anglès, però, evidentment, abans parlàvem, no? Si estàs en gastronomia d'un àmbit en concret, doncs, bueno, llavors pot ser que t'entrin, no? Paraules del japonès, de l'àrab... A vegades també el castellà en alguns àmbits, en el cas particular del català, sí que pot arribar, no? Fins com a via intermèdia, que en castellà triomfi una alternativa a aquell anglès, i llavors nosaltres, en veritat, el que fem és copiar el que ha triomfat en castellà, fins i tot que a vegades potser podria ser que no fos ni prou adequat, no? Llavors hem de mirar l'origen, hem de veure, i potser algú diu no, hem de fer-ho igual que el castellà. Però llavors quan ho mires dius, no, mira, perquè la resta de llengües han agafat una forma diferent, que és l'anglesa. Malgrat tot, ja dic, avui dia també majoritàriament el castellà està condicionat per l'anglès, almenys amb l'alta recerca.
3: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap a Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que, de moment, ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si els incendis estan també provocant gaires problemes en aquesta xarxa. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que es mantenen tallades per incendi diverses carreteres. Recordem, algunes d'elles són la C15, dintre Torre Claramunt i la Pobla de Claramunt, també la BV-2131 a la Pobla de Claramunt fins a Carme, també la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i també la GI-510 a Lles. Totes aquestes vies, doncs, tenen restriccions només obertes al pas per a veïns. Tot i així, també hem de destacar que hi ha tallada completament la GIB-664 entre Cassà de les Selves i Cruïlles, per només en aquest cas, en aquest mateix tram. Per altra banda, però, també tenim altres incidències. Parlem d'un accident de tot just fa uns instants. De primera hora del matí, a les 6:30 aproximadament, un vehicle accidentat deixa un carril de circulació tallat a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, també de retruc, doncs provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs en general també tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en direcció a Barcelona. Sobretot per la C58 també ja hi ha retencions des de Sant Quirze. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també ja comencem a tenir retencions i lentitud habitual cap a Barcelona i al Vallès. Encara destaquem aquestes cues d'un quilòmetre en sentit sud al punt de Montornès del Vallès i Barberà a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb aquesta onada de calor que és persistent i que tant ens fa patir. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Un dimarts, una altra vegada molt calorós, d'onada de calor. De fet, a hores d'ara, moltes temperatures arran de mar, també cap a l'Empordà, estan per sobre dels 25 graus. I aquest matí, simplement amb alguns núvols poc importants cap a l'Ebre. També, com no, aquesta cendra que s'origina en els incendis que encara tenim al prelitoral barceloní. Aquesta tarda, temperatura com la d'ahir o més alta i tot, fregant els 40 graus al Pla de Girona, cap als 41-42 graus a la Vall de l'Ebre, també a les comarques de Ponent i justament al nord de Lleida, amb alguna tempesta, però local. Sobretot, atenció, el que portaran aquestes tamborinades seran ràfegues de vent destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis alhora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: La situació és especialment crítica, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt ha devastat de moment 400 hectàrees i manté confinats uns 33.000 veïns, també d'altres urbanitzacions i municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. A causa de les flames, s'han hagut de tallar algunes carreteres com la C-15. De fet, un dels objectius principals dels bombers en les tasques que continuen aquest matí és evitar que el foc salti en aquest punt viari i també la C-37 pel potencial d'expansió que tenen les flames de fins a 6.000 hectàrees. El temor és que la propagació es pogués estendre cap a la zona del Bruc i al massís de Montserrat. Un altre punt de màxima atenció dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt i que ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat

0: i simplement, pues, a poc a poc, anava actuant al càmping, perquè al final, pues, pues, precaució més que res, perquè al final és un foc que estava a prop, tots els treballadors que hi érem, anàvem lloc, parcel·la per parcel·la, avisant que, sisplau, agafessin cotxe i anessin sortint.
1: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, la GI-660 de la Bisbal d'Empordà, a Calonge, i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona.
2: He cogido mi perro, pero sin mis gatos. Y después, como nosotros hemos limpiado siempre cada año los bosques, el fuego ha pasado. La casa principal no tiene muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, el agua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
3: Intentàvem tenir un permís per pujar allà dalt, perquè té de remenar el tema de l'assegurança també, i no ens l'han concedit perquè el foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
1: L'incendi forestal que crema des de dissabte a la tarda a la Catalunya del Nord ja ha calcinat prop de 4.700 hectàrees. El foc s'ha complicat arran d'una climatologia complexa, amb molta sequedat i canvis de vent. Ahir les flames es van descontrolar arran de la calor, la tramuntana i, sobretot, un aire molt sec. Hi ha 10.000 desallotjats de 26 municipis diferents, amb una cinquantena d'edificis afectats i 16 ferits lleus, 4 dels quals bombers. Entre 700 i 800 bombers treballen sobre el terreny amb uns 200 vehicles, 2 helicòpters bombarders d'aigua i avions Dash i Canadair. El risc d'incendi, que es manté molt alt arreu del país, amb el perill màxim previst per divendres després de molts dies seguits de calor molt elevada i humitats molt i molt baixes. Segons el Pla Alfa, 111 municipis de 18 comarques estan al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Són la zona del Baix Empordà, afectat pel foc de les Gavarres dels darrers dies, però també bona part de la Noguera i el Pallars Jussà, en una zona que s'extén cap a l'Alt Urgell i el Solsonès i fins a la Catalunya Central, i cap al sud, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i també Montserrat, malgrat que sí que es permet l'accés al monestir. Hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben i que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus. I és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
4: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
5: Per combatre la calor, intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol, i pues, venim aquí amb els amics i prenem alguna cosa, o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
6: Al venir de Màlaga, pues, lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, pero nos sorprendió.
7: Bueno, la calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi, és

0: a la sombra, no sortir ni fer esports com veig gent que passa per aquí corrent a aquestes hores i molta hidratació.
1: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
2: Davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal anomenat Cívic incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària i als hospitals. La mortalitat, però, no es coneixerà probablement fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
3: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
2: El Departament de Salut que assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits dels hospitals del sistema públic i del 84% durant l'agost. Ho ha fet públic la conselleria 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Salut garanteix les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes de pacients. Pel que fa als centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu, es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions, ha dit Salut dels mateixos equips. Ara mateix, 7:45, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
4: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
2: La proposta del dèficit asimètric ha sortit de Catalunya. S'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
5: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
6: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 no ens aporta els mateixos recursos uns que els altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
2: El jutge ha autoritzat Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. La decisió l'ha pres el magistrat substitut de Juan Carlos Peinado perquè aquest ha marxat de vacances. El jutge Antonio Viejo, substitut de Peinado, ha permès el viatge de la dona del president Pedro Sánchez a Londres, argumentant la bona cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, i ha rebutjat el viatge a Turquia perquè aquest país, diu el jutge, no pertany a l'espai de seguretat i justícia de la Unió Europea. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
7: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
8: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
7: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran en els canvis.
2: I no deixem encara l'àmbit educatiu perquè, després de 22 anys en barracons, Urrius reclama una escola nova. L'Associació de Famílies demana ser una prioritat als pressupostos que la Generalitat ha aprovat aquest juliol. És una crònica de la Clara Sánchez, de TV Mataró.
9: L'Associació de Famílies dels Infants assegura que des del 2011 diversos governs de la Generalitat els prometen un nou edifici, però mai és una realitat.
10: L'escolarització aquí de tota una generació ja ha estat en barracons. És a dir, que hi ha famílies que ja porten els seus fills aquí, que ells van estar escolaritzats, no?, en barracons. Cada vegada que anem a l'administració, no?, tothom diu, sí, la necessitat hi és. Però com que som un poble petit, com que al final aquí no hi ha una massa, no?, social no?, sembla que el món rural quedi com abandonat.
9: La biblioteca és un porxo tancat, al conjunt de l'equipament hi manca accessibilitat, climatització, sala de professors i sala de psicomotricitat, fet que obliga a habilitar el menjador per l'activitat física. Un 60% de l'alumnat fa classe en els dos barracons, un dels quals es va renovar l'any passat i l'altre que té més de 20 anys.
11: Perquè ja era insostenible. Eren humitats, goteres, forats, que hi ha tots els dibuixos, però no volem que per canviar un barracó ja tornem a passar una altra vegada a la llista d'espera.
9: L'AFI s'ha reunit aquest mes de juny amb serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental, però no n'han arrencat cap compromís.
2: Us ho destacàvem en els titulars. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
12: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
2: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassonne i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el del Tour.
13: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
14: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
2: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. El porter, que la temporada passada va debutar a primera, assegura que és un somni complet.
15: He estat treballant cada dia fins que arribés l'oportunitat i al final el club me l'ha donat i bueno, he intentat aprofitar-la el millor possible i així ha sigut. És un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador i bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim.
2: Quan falten només 5 minuts per arribar a 8:15, us expliquem que dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
16: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
17: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
16: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com 2 exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
2: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida us ho ampliem en connexió amb diferents punts d'aquests incendis. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 7 de juliol. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. Dels esports, la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a aquesta hora, la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell, provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Mentrestant, retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat, lentitud habitual en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, continua l'onada de calor aquest dimarts i ja a aquesta hora la temperatura arriba als 25 graus arran de mar i també a l'Empordà. S'esperen 40 graus al Pla de Girona i de 41 a 42 graus a l'Ebre i les comarques de Ponent. Al nord de Lleida caurà alguna tempesta local acompanyada de ràfegues de vent destacables.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit, també. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat, de fet, a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
3: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis alhora.
4: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: Com dèiem, la situació és especialment crítica a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt manté confinats prop de 33.000 veïns de municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Marxem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està ara mateix la situació aquí? Sergi, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia des de la Pobla de Claramunt, que es desperta amb forta pudor de fum i també plovent cendra. Els bombers ens expliquen aquest matí que l'incendi de la comarca de l'Anoia evoluciona bé, que no s'ha complicat aquesta nit. Ara mateix hi ha una cinquantena de dotacions dels bombers treballant sobre terreny i s'espera que d'aquí uns minuts s'incorporin els mitjans aeris. Un incendi que va començar ahir quan passaven 27 minuts de les 4 de la tarda, just darrere del castell de Claramunt, que com podeu veure es va cremar tot el seu entorn. Va començar a la carretera Coneix, Carme i la Pobla de Claramunt i ha afectat aquest incendi greument una urbanització d'aquí de la Pobla, les Garrigues. Els veïns van haver de ser desallotjats. Va afectar fins i tot aquest incendi alguns dels habitatges i els bombers segueixen remullant els jardins i aquestes cases per evitar que revifi aquest incendi. Uns veïns que han estat reallotjats al llarg de la nit. Com bé dèieu, a hores d'ara no hi ha nou avís, per tant, més de 30.000 persones de la comarca de l'Anoia, de diferents municipis, han de seguir confinats. De fet, si us fixeu, aquest matí continuen els controls policials en els diferents accessos d'aquests municipis. Els Mossos d'Esquadra controlen les entrades i sortides dels veïns, evitant que aquests es desplacin a les zones on els efectius d'emergències estan treballant. Al llarg d'aquest incendi, tres persones han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques, totes elles lleus. Durant la nit han estat treballant aquí a la comarca de l'Anoia 200 operatius per apagar les flames. A hores d'ara sabem que hi ha més de 470 hectàrees cremades de zona forestal i agrícola i també part de zona urbana. Com veus, Helena, la imatge amb la que ens despertem avui a la comarca de l'Anoia és amb cendres pels carrers dels pobles que s'han vist afectats per aquest incendi que encara no està controlat, que hi ha ara mateix una cinquantena d'efectius treballant sobre terreny i que esperem que apareguin aquests mitjans aeris per seguir controlant aquest incendi que segueix cremant i que segueix mostrant des de diferents punts de la comarca una enorme columna de fum.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan. Doncs molt pendents de qualsevol última hora que hi pugui haver aquí a la comarca de l'Anoia. Un altre punt de màxima tensió dels bombers, dèiem, se centra a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial que podria arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha també, per cert, cases de fusta. N'ha parlat Jordi Martí, cap de l'operatiu dels bombers, i també Francesc Cadafalc, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sentmenat.
6: Des de l'Ajuntament de Sentmenat s'ha doncs, fet l'evacuació de Guanta, doncs, un centenar de persones doncs, que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també doncs, a nivell de protecció civil, doncs, bombers ha demanat que fem doncs, el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell.
7: Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades algunes doncs, coses perquè es pugui netejar i ja estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja i, malauradament, no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant, està clar, per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora. Ho fem amb en Joan Parareda i en Marc Montes, de TV Costa Brava. Companys, bon dia. Expliqueu-nos quina és l'última hora aquí.
8: Bon dia. Doncs aquí l'objectiu d'avui dimarts, cinquè dia que crema aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres, és intentar doncs, que els bombers puguin donar-lo com a controlat. Recordem que aquest era el desig que tenia el cos d'emergències ahir dilluns, però que finalment van admetre que no havien pogut doncs, controlar-lo, que de moment l'incendi està estable perquè han pogut garantir doncs, que el perímetre no augmenti, però encara no està controlat. Si veieu les imatges, nosaltres ens trobem en una de les urbanitzacions més afectades per aquest incendi del massís de les Gavarres. Es tracta de l'urbanització de Mas Arbrós, en què, de fet, ahir va ser un dels punts on els bombers van haver d'actuar doncs, per evitar aquestes possibles revifades del foc que fan complicar les tasques d'extinció, perquè, en paraules dels bombers, si s'han de desplaçar doncs, per apagar petites columnes de fum, això fa que no puguin treballar en altres zones doncs, per anar reduint aquest incendi. Com heu explicat, la simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya fa que les unitats que hi havia aquí a l'incendi de les Gavarres s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya doncs, per apagar també aquestes flames, que era la situació que els bombers no volien, que hi haguessin diversos incendis de magnituds similars arreu de Catalunya. Aquí, doncs, l'última hora és que es manté l'accés restringit al massís de les Gavarres i, com vam saber ahir a les últimes hores del dia, doncs, el centre de control a la Bisbal d'Empordà doncs, ja es va desarticular i ara tot es gestionarà des d'un punt central a Bellaterra. Per tant, aquí sí que és cert doncs, que es redueixen el nombre de comandaments situats al Baix Empordà i que doncs, estarem a l'espera de les actualitzacions que vagin sorgint durant el dia d'avui, en aquests 5 dies d'incendi, per saber doncs, si els bombers poden donar com ha controlat aquest foc que crema des de divendres aquí al massís de les Gavarres i que, com bé heu dit, doncs ha afectat vora 2.400 hectàrees.
1: Doncs gràcies també, Joan i Marc. Més bones notícies, diguéssim, aquí al Baix Empordà, però encara, evidentment, molt atents a la situació.
9: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Us ho dèiem, hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben, que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T precisament han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
10: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
11: Per combatre la calor, intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol. I pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
12: Al venir de Màlaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, però nos sorprendió.
13: Bueno, el calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi és a la sombra, no sortir ni fer esports com veig gent que passa per aquí corrent a aquestes hores, i molta hidratació.
10: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
1: Justament davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal, anomenat Cívic Sistemes d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària, però també als hospitals. La mortalitat no es coneixerà probablement, però, fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
14: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes renals, problemes cardíacos, múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
1: Tres quarts de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
15: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: La proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
16: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
17: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica l'Ester Minguell.
18: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
19: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
18: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran en els canvis.
1: Música. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
20: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca y que está hasta el final.
1: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb el triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
21: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
22: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
1: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. La davantera Yara Lacosta s'incorpora a l'equip femení de l'Espanyol. La navarresa, de 24 anys, torna a l'equip on ja va jugar fa 2 temporades. Arriba procedent de l'Eibar, després de disputar 19 partits amb l'equip basc i haver marcat 3 gols. La de Sangüesa es mostra il·lusionada de tornar a vestir la samarreta blanc i blava.
23: Y ahora es más madura, sabe gestionar mejor todos los momentos y bueno, yo creo que al final la Yara del pasado pues ha quedado atrás, ¿no? Sí, estoy orgullosa también de cómo he podido crecer este año pasado y bueno, también con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Bueno, yo el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
1: Els socis de l'Europa ja poden votar en la consulta del club sobre on volen que l'equip disputi els partits d'aquesta temporada a Primera Federació. Després que el club anul·lés la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria, les opcions que s'ofereixen són competir a Can Dragó, com el curs passat, o fer-ho al Narcís Sala un cop s'hi hagi instal·lat la gespa. La previsió d'haver de jugar més d'un any lluny del camp gracienc ha generat la creació de la plataforma Nou Sardenya Casa Nostra, una iniciativa d'aficionats amb la voluntat de lluitar perquè l'equip pugui tornar aviat al seu estadi. Gustau Galbache n'és el portaveu.
24: Les dades que ens està ajornant l'Ajuntament de Barcelona sobre terminis i licitacions se'ns està acostant gairebé a la propera temporada i això és inviable, ja parlem econòmicament, socialment i esportivament. Cada dia que passa és un perjudici que l'Europa no jugui al seu estadi.
1: Àlex Reyes és el primer fitxatge del Joventut per a la propera temporada. L'Alé signa contracte per a dues temporades, més una d'opcional. Reyes, que ha jugat al Bilbao Bàsquet i al Bàsquet Manresa, arriba després d'aconseguir les seves millors estadístiques a l'ACB amb una mitjana de 13 punts per partit, amb un percentatge d'encert del 40% en llançaments de 3. És el primer reforç del conjunt verd i negre per al proper curs. I Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei Lliga Masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, per l'Igualada, pel Calafell i pel Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes al curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
0: Tinc moltes ganes d'afrontar intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
1: Hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
2: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
3: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no?, donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: I marxem ara cap al Baix Ebre perquè Roquetes es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha aplegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació. La programació festiva ha comptat amb propostes tan arrelades com l'ofrena de flors i fruits o el multitudinari concert de bandes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
4: ¿Está aquí?
5: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
6: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns dels nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, ja al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida tornarem a connectar en directe amb diferents punts d'aquests incendis. Així, doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars de la jornada. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. Una d'aquestes comarques és, evidentment, el Baix Empordà. Parlarem tot seguit amb el seu president, Enric Marquès. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Passen 3 minuts ara mateix de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Recordem que és hora punta, però que, a més, hi ha moltes carreteres afectades per aquests incendis que cremen a Catalunya. Per tant, connectem amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Fina, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Ripollet. Hi ha un accident en sentit nord, en sentit Sabadell, que provoca retencions als accessos nord en aquesta C58. Hi ha aturades des del nus de la Trinitat. Destacar que hi ha el bus va obert a tots els vehicles per ajudar a descongestionar aquesta situació. I aquesta incidència també està congestionant tot el nus de la Trinitat, amb aturades també a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, a la Ronda Litoral, amb retencions des de Bon Pastor i també amb afectació viària amb 7 quilòmetres de retencions a la C30 a Badalona, també aturades en aquesta ronda litoral amb retencions en sentit Llobregat des de l'altura de Sant Adrià de Besòs fins a arribar a la Barceloneta en sentit Llobregat, a la ronda de dalt, també aturades en sentit Llobregat a l'altura d'Horta. Retencions també, acabarem situats a l'autopista AP7, les retencions habituals d'hora punta entre Mollet i Barberà del Vallès, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, amb aquesta calor persistent, duradora, asfixiant, que ens té a tots amb l'ai al cor. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. A més, estem parlant d'una massa d'aire a banda de molt càlida, com no. És persistentment estiuenca i també molt seca. Per tant, parlem d'un estrès de la vegetació total i els boscos que estan francament assedegats a tot Catalunya. I és que, a més, fa molts dies que no hi plou. Aquest matí, simplement una mica més d'humitat arran de mar, això es tradueix, com no, amb molta més xafogor a hores d'ara, no pas aquesta humitat a la Costa Brava, on el vent de tramuntana hi bufa, fluixet, això sí, i la temperatura està disparada, però amb humitat molt baixa. Alguns núvols aquest matí també cap a l'Ebre, poc importants, fruit d'aquesta mateixa humitat. I aquest aquesta tarda la mateixa calor que ahir o una mica més. Per tant, en alguns racons, sobretot del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Selva, per una banda, també al prelitoral de Barcelona, cas del Penedès i el Vallès, o sobretot a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent, tornarem a arribar als 40 graus aquesta tarda, amb alguna tempesta, bàsicament de calor i de ventades, atenció, a les comarques de Lleida. Calor que els propers dies, Helena, no se'n va. Fins i tot demà, encara una passada de volta més. Déu-n'hi-do, n'estarem pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Un punt de màxima tensió dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Doncs precisament busquem una reacció en directe sobre aquest incendi i ho fem en conversa amb Isidre Pineda, ell és alcalde de Caldes de Montbui. Isidre, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Quina és la darrera hora de l'incendi ara mateix aquí entre Sentmenat i Caldes de Montbui?
4: Doncs bé, l'incendi encara segueix actiu, no està del tot controlat, però els bombers han aconseguit que no impacti a la urbanització del Farell, de Caldes de Montbui, que és la que més ens preocupava, perquè està a dalt de la muntanya i per la seva complexitat. Puc dir que han treballat tota la nit, però ja aquest matí ja hem aconseguit que s'activin els mitjans aeris. Estem molt concentrats, tal com ens indiquen bombers, en que aquests focus secundaris que puguin revifar al matí per un fet de la calor, doncs, puguin controlar-se. I la prioritat, evidentment, doncs, és que la gent segueixi confinada, especialment a aquesta urbanització, al barri del Farell, perquè els bombers puguin seguir fent la seva feina.
1: Alcalde, ens deies que no ha impactat per ara el foc, les flames, l'incendi en la urbanització del Farell, al capdamunt gairebé de la muntanya, però han hagut de reallotjar alguns veïns, alguns han hagut de passar a banda de casa seva, si estaven confinats, al pavelló esportiu de bàsquet que també havíeu habilitat perquè els veïns que no poguessin accedir a la urbanització doncs es quedessin allà confinats. Hi ha passat algun veí d'aquests allotjats allà?
4: De fet, tothom qui no ha pogut arribar a casa seva vam habilitar un punt d'avituallament al pavelló de bàsquet, gràcies també al suport de la Creu Roja. Allà vam poder fer que mengessin alguna cosa i després els hem pogut reallotjar perquè passessin la nit a l'hotel Termes Victòria, que també

0: amb potencial al flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris, i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
1: Les persones que continuen confinades, de quantes persones estaríem parlant, aquests de les Garrigues?
0: De les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran. Em sembla que és un centenar de persones que està, diguéssim, amb aquesta situació de que de moment doncs, no poden entrar ni sortir. Es manté aquest confinament. Veurem al llarg de matí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. És que està a dintre, literalment, del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació, doncs, a nivell d'afectacions, per exemple, l'incendi de Carme, hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs, també l'impacte de les Garrigues, doncs, sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva doncs, tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir. Sobretot pel que fa a Sentmenat, el que preocupa és un incendi per la gent del Vallès, ho coneix perfectament, l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagar molts focus secundaris i per tant doncs, que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat, la resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, per tant fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: Efectius suficients com per poder fer front a aquests perills que
0: veiem? Sí, òbviament. Nosaltres el que sobretot fem justament això és per desencorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt doncs, per donar resposta. S'ha treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi a estar a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta.
2: El que fa l'home, no sé si ja s'ha incorporat, quantes situacions hi ha hagut?
0: Sí, hi ha hagut dues seccions de l'home, per tant, hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció, el que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Gràcies. Pues gràcies a vosaltres.
3: En directe, doncs, des del Centre de Comandament Únic a Bellaterra, el cap dels bombers, David Borrell, donant l'última hora d'aquests incendis simultanis, però també mostrant-se especialment preocupat, dient que avui és un dia també d'altes temperatures, amb un risc extrem d'incendi, un risc molt alt, i parlava d'altres punts on no hi ha incendis, però on s'ha d'estar molt amatent, com per exemple la Vall del Segre o el Prepirineu de Lleida. La situació és especialment crítica també a hores d'ara, en aquests moments, a la comarca de l'Anoia, us ho estem explicant des de primera hora del matí, en l'incendi incendi que s'ha declarat entre els municipis, de fet es va declarar ahir, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades, recordem-ho, prop de 33.000 persones de municipis veïns

0: com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a 3 naus industrials i una deixalleria. Tornem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Noia, amb en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està la situació a hores d'ara? Sembla que hauries canviat d'ubicació, en Sergi. Explica'ns.
1: Bon dia de nou, Helena. Doncs sí, ara mateix ens trobem al centre de comandament, que es troba a la Torre de Claramunt. De fet, escoltàvem David Borrell. Una de les UMEs es troba aquí, just darrere meu. I l'última hora, ara mateix, és que fa molts pocs minuts ens ha arribat ja un avís de Protecció Civil que s'aixeca el confinament d'aquestes 33.000 persones de diversos municipis de la comarca de l'Anoia que estaven confinades des d'ahir a la tarda. I ens acompanya l'alcalde de la població més afectada per aquest incendi, la població de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Porten tot el matí reunits amb els serveis d'emergències. Què és el que més preocupa ara, un cop s'acabi de despertar el dia? Cap on van enfocades aquestes actuacions?
2: Bé, de fet, si em deixes que corregeixi només una cosa, el confinament, segons se'ns ha indicat, està tot el municipi menys al barri de les Garrigues. Per tant, sí que ens han dit que el barri de les Garrigues segueix confinat. Estem seguint aquest tema de molt de prop, que sempre ens preocupa en aquest moment, per tant, la gent que està dins com la gent que està fora, i per tant, estem en això ara mateix.
1: El barri de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, ha estat un dels més afectats per aquest incendi. De zona d'un incendi d'afectació de vegetació agrícola, però que va arribar també a zona urbana. De fet, aquest incendi va arribar a les cases d'aquesta urbanització, no? I els veïns van ser desallotjats ahir al vespre.
2: Sí, en part, com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment no, sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos i els que estan al barri que no es preocupin perquè sí que estem al seu costat en tot moment.
1: Com s'està treballant des d'aquest centre de comandament per tal d'aplacar aquestes flames? No sé si, en quin punt es troba aquest incendi. Els bombers ens comentaven aquest matí que la situació està en calma i que sembla que anem per bon camí.
2: Sembla que això pot ser una realitat, però jo ara mateix no tinc informació al respecte, més els cas de bombers ens ho diran. Tenim una reunió informativa d'aquí una hora, hora i mitja, on tindrem informació més segura. Sembla que l'incendi està millor que ahir, per suposat, el que és el municipi de la Pobla. Tot i això ara no em puc confirmar.
1: Encarem un dia amb altes temperatures, ja el vam viure ahir a la comarca de l'Anoia, però ahir vam superar els 39 graus, avui es preveu que superin els 40. Com s'ha viscut aquesta tarda, aquest vespre a la comarca, com l'han viscut vostès, els alcaldes de la comarca i dels municipis afectats?
2: Doncs no puc dir altra cosa que molta preocupació. Va ser realment un dia molt complicat ahir. Avui també estarà complicat perquè molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això i bé, seran dies complicats però que hem de resoldre sí o sí.
1: S'han de resoldre, s'està treballant. Alcalde, moltíssimes gràcies per acompanyar.
2: Gràcies.
1: Doncs aquestes són les paraules de l'alcalde de la Pobla de Claramunt, un dels municipis més afectats per aquest incendi que, com bé deies, Helena, va començar ahir pels vols de 4:45 de la tarda a la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt. Es van confinar més de 30.000 veïns de la comarca de l'Anoia. L'última hora és que s'ha aixecat el confinament de tots, excepte de l'urbanització més afectada de la Pobla de les Garrigues, com ens deia el seu alcalde, i hores d'ara també us podem confirmar que un dels fets que més preocupava ahir a la tarda era que aquestes flames travessessin a Castellolí, a la zona del Bruc, als peus de Montserrat. Està controlat, ja que aquestes flames poguessin saltar la C-15 i ara se centren a on es troben encara aquestes flames d'aquest incendi que afecta greument la comarca de l'Anoia i que, segons les últimes dades d'Agents Rurals, ha cremat més de 470 hectàrees.
0: Gràcies, Sergi. Una petita esperança, una petita bona notícia dintre de tot aquest enrenou aquí a la comarca de l'Anoia, de la qual també n'estem pendents encara amb vosaltres. Sergi, fins d'aquí una estona. Gràcies. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar que es reactivi i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora amb en Joan Parareda i en Marc Montes, de TV Costa Brava. De TV Costa Brava, ara ho dic bé. Joan, explica'ns, quina és l'última hora?
1: Doncs aquí les informacions és que els bombers avui seguiran treballant doncs, per poder anunciar que aquest incendi de les Gavarres que crema des de divendres doncs, es pot donar com a controlat. Nosaltres som a l'urbanització Mas Ambròs i ens hem mogut en un dels primers, o en un inici d'aquests camins rurals que hi ha aquí a l'urbanització per ensenyar-vos, per exemple, aquest rètol que hi ha aquí a la meva esquerra on ens recorda doncs, que estem a nivell 4 de pla alfa i que, per tant, doncs, recorda que al massís de les Gavarres, excepte la circulació dels veïns, doncs, es demana que la gent no hi circuli en vehicle privat, però que tampoc vingui aquí ni a caminar ni a fer esports a l'aire lliure com és la bicicleta, que de fet ahir ja vam veure algun veí que arribava fins en aquesta posició però que no acabava d'entrar en aquesta zona afectada per aquest incendi de les Gavarres. Calonge ha estat un dels municipis més afectats i de fet l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que té pendent reunir-se amb els veïns més afectats per oferir-los suport jurídic i per doncs, donar-los eines i suport a l'hora d'encarar aquesta recuperació d'aquest incendi d'aquí al massís de les Gavarres. De fet, alguns dels veïns ja han obtingut permís per accedir als masos per poder alimentar els animals que s'hi troben a dins, però encara estan pendents de rebre l'autorització final de bombers per saber quan podran tornar a casa seva. Uns veïns doncs, que també el que ens han explicat aquests darrers dies és que no volen que la gent s'acosti aquí a fer el que els bombers anomenen turisme d'incendi, que diuen que per això, igual que han ressaltat des dels cossos d'emergència, ja hi haurà temps per fer-ho més endavant quan l'incendi es doni per extingit. Aquestes són les últimes informacions des d'aquí Calonge. Per una banda, els bombers seguiran treballant per poder donar com a controlat aquest incendi i per l'altra, l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que es posarà en contacte amb els diferents veïns afectats per tal d'iniciar doncs, aquestes tasques de recuperació d'aquest incendi, oferir-li suport i estar al seu costat després d'aquests 5 dies tan complicats aquí al Baix Empordà i al massís de les Gavarres.
0: Doncs sí, empatia i sobretot suport del que convingui per aquests veïns que ho han perdut tot o gairebé tot. Gràcies, Joan. Fins després. Moltes gràcies. Busquem més reaccions del territori per entendre com ho viuen i com estan avui els ànims i sobretot què es pot fer millor per evitar al màxim aquests riscos. Parlem, evidentment, d'aquest incendi, del de les Gavarres, i saludem el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Senyor Marquès, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
3: Bon dia.
0: Com estan els ànims al Baix Empordà després d'un incendi que encara no està controlat, tot i que les notícies semblen millors que en d'altres punts de Catalunya i que ha afectat, recordem-ho, habitatges i veïnats sencers?
3: Bé, de moment els ànims estan a l'expectativa com han estat tots aquests dies. Recordem-ho, està estabilitzat, però controlat no ho està. I ja se'ns va avisar des del primer moment que seria complicat, bàsicament, pel perímetre de l'acció, pel vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar. Això volia dir que hi podia tornar i estem en això, en principi. Tenim nivell 4 del pla alfa, vol dir que la situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat, deixa-m'ho dir així, però en tot cas tenim els bombers aquí a la comarca que sabem des del primer moment que estan fent tot el que poden i més i fins que no es doni totalment per acabat, doncs hem d'estar a l'expectativa.
0: Enric Marquès, tenim algun problema amb aquesta connexió? De moment ho deixaríem aquí. Gràcies per atendre'ns aquest matí i ens fem el càrrec, evidentment, d'aquesta situació difícil per a aquests veïns d'aquí, del Baix i de l'Alt Empordà. Gràcies i bon dia.

0: Obrim ara Crònica Esportiva per explicar-vos que la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Miquel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
1: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb l'inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogačar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya, amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, d'Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
2: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
3: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós, i que...

0: Arribarem a 9:15 amb la cultura. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro ens ho amplia.
1: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
2: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
1: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt. Fa pocs minuts s'ha pogut aixecar pràcticament la totalitat dels 33.000 veïns confinats, excepte els de la urbanització de les Garrigues. El foc s'ha pogut estabilitzar fa pocs instants, però ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat, on sembla que també en aquest cas s'hauria controlat la situació. Situació complicada, però també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. I dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia i el Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. El cap dels bombers, David Borrell, acaba d'actualitzar fa pocs instants la situació dels focs.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: Un dels punts més preocupants a hores d'ara, us ho deia, és el Vallès Occidental, on l'incendi de Sant Manat continua sense control. La ràpida propagació del foc muntanya amunt ha obligat a confinar diferents nuclis, així com, per exemple, els de l'urbanització del Farell o Sant Sebastià de Montmajor, insistim, el terme de Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Anem, doncs, fins allà amb l'Albert Maspons i la Janira López de Vallès Visió. Janira, què ens podeu explicar hores d'ara aquí? On sou? A Caldes de Montbui, eh?
4: Doncs en aquests moments l'incendi continua actiu i, tal com has dit, ha cremat ja més de 90 hectàrees on, segons agents rurals, la majoria són de terrenys forestals. L'incendi va començar ahir prop de 2:45 del migdia, de la tarda, i ha semanat, però a causa del vent es van crear diversos focus secundaris que van anar cap a Caldes de Montbui. De les 7 urbanitzacions confinades, el Farell és la que més preocupa a causa de que es troba en una zona amb cases disseminades que es troben al mig del bosc sense perímetre de protecció. De fet, més de 100 veïns han estat confinats durant la nit a casa seva a causa d'aquesta protecció. El perímetre ha estat força estable durant la nit i les maniobres dels bombers han estat efectives. En aquests moments, 56 dotacions terrestres continuen a la zona afectada a causa de les flames i fa pocs minuts han començat a arribar una altra vegada els efectius aeris. De fet, ens trobem en el càmping El Pasqualet, una de les zones que es va veure desallotjades preventivament a causa d'aquest incendi, i de fet estem rodejats d'aquest fum i ens cauen fins i tot algunes cendres. La importància en aquests moments és estabilitzar aquest perímetre i que l'incendi no s'estengui més en zones majors. El pavelló de les cremades, de fet, juntament amb les termes de amb el balneari de les Termes Victòria, són dos punts per ajudar els veïns que no van poder arribar a casa seva i que estan confinats.
1: Doncs gràcies, Janira. Esperem ara sí que amb l'arribada d'aquests mitjans aeris es pugui combatre aquest foc que tant fa patir també aquests veïns. Gràcies. La situació millora lleugerament a la comarca de l'Anoia. La bona notícia és que fa poca estona el foc s'ha pogut estabilitzar i s'ha aixecat el confinament de pràcticament els 33.000 veïns afectats. El foc ha arribat a impactar alguns punts delicats, com per exemple 3 naus industrials i una deixalleria. Marxem, doncs, sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Sergi, explica'ns com està la situació ara mateix aquí en aquest centre de comandament de l'Anoia, d'Igualada, deu ser, no?
5: Doncs, Helena, som al centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt, que era un dels municipis que estava confinats fins fa molt poca estona, juntament amb d'altres de la resta de la zona de la Conca d'Òdena. És el municipi que està al costat de la Pobla de Claramunt, el poble més afectat per aquestes flames. De fet, l'incendi va començar ahir a la tarda a 4:45 i just ara els bombers l'han donat per estabilitzat. Ara mateix aquí al centre de comandament, al centre de control, hi ha certa tranquil·litat perquè sembla que tot avança de manera tranquil·la. Tot i així, els bombers mantenen dispositius activats sobre el terreny, una cinquantena de dotacions i algun helicòpter que sobrevola la comarca de l'Anoia per afrontar aquest segon dia de la segona onada de calor d'aquest estiu en el que esperem superar els 40 graus de temperatura. S'ha aixecat el confinament dels municipis que estaven confinats des d'ahir a la tarda, excepte de l'urbanització més afectada, les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Fa uns minuts, aquí al Notícies en Xarxa, hem parlat amb el seu alcalde, Antoni Mabres.
6: Com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos i els que estan al barri que no es preocupin perquè sí que estem al seu costat en tot moment. Avui també estarà complicat perquè molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona de barri de les Garrigues, i per tant estem en això i bé, seran dies complicats però que hem de resoldre sí o sí.
5: Aquest matí a la comarca de l'Anoia plouen cendres i és que les afectacions d'aquest incendi que ha cremat hores d'ara, segons les últimes dades de gent rurals, més de 470 hectàrees, ha tingut un greu impacte en el territori. Ha cremat, per exemple, doncs, algunes de les cases d'aquesta urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt, també l'entorn del castell de la Pobla de Claramunt, i ha afectat molta zona forestal d'aquí de la comarca de l'Anoia. Un incendi molt greu, feia ara, des de l'any 2021, que no hi havia un incendi tan greu aquí, en aquesta comarca de la Catalunya central.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan, per aquestes fotografies que ens aneu fet, que ens heu anat fent al llarg del matí des de, com deies, està clar, la Pobla de Claramunt. Gràcies, bon dia. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció del foc de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant, i estan molt a sobre per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, són la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona. I quan falten 5 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí, canviem radicalment de qüestió, sortim dels incendis i parlem ara de salut. Què és l'escleroteràpia? És la tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge, molt menys invasiva que la cirurgia, per tractar les dones que pateixen endometriosi. Aquest procediment ambulatori, que dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i millora el control del dolor. Un cop validada, Bellvitge continua amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. En Marc Núñez i l'Anna Ruiz són en el centre sanitari, aquest centre sanitari de Bellvitge, per explicar-nos una mica en què consisteix aquesta tècnica. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Elena. Sí, aquí des de l'Hospital de Bellvitge, i un cop avalada aquesta tècnica, ens acompanya la doctora Amparo García Tejedor. Amparo, bon dia.
8: Hola, bon dia, què tal?
7: També la pacient Esther. Esther, bon dia.
9: Hola, bon dia.
7: Dues professionals més sanitàries de l'hospital i gràcies a les quals podrem conèixer Elena de primera mà. Com s'aplica aquesta tècnica, doctora? ¿Qué es lo que debe hacer usted en primer lugar?
9: Pues vamos a pinchar un quiste que tiene Esther. Entonces lo vamos a hacer en este caso vía abdominal, aunque se suele hacer por vía vaginal. Primero será un pinchacito. ¿Qué tal, Esther?
10: Bien, como un análisis de sangre.
9: Muy bien, pues ahora vamos a vaciar el contenido del quiste. María, abres el circuito. Manoli, aspiras. Una vez aspirado, lo que haremos es lavarlo con suero fisiológico. María, lavamos. Vamos lavando a través de esta aguja de tres vías. Y una vez vacío, pondremos alcohol durante un ratito para ver que el quiste se esclerose. Una vez acabado el alcohol, lo vaciamos y lo lavamos otra vez para que la paciente se vaya a casa con las paredes del quiste pegadas y que el quiste se reabsorba.
7: Doctora, y una vez se ha garantizado, se ha avalado esta técnica, paralelamente, Bellvitge lidera un estudio que durará unos 2 años más, gracias al cual se quiere conocer y constatar nuevas potencialidades de esta técnica. ¿Cuál es?
9: Exacto. Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
7: ¿Qué cuentan? ¿Cuáles son los comentarios que les hacen llegar las pacientes que ya han utilizado esta técnica?
9: Bueno, las pacientes normalmente tienen endometriomas que son muy dolorosos, con lo cual están muy contentas por evitar el quirófano y por quitar ese quiste que le está produciendo dolor cada mes, y las que se quedan embarazadas pues más contentas todavía, porque lo que en verdad quieren es tener un bebé.
7: Doncs, doctora Amparo García Tejedor, gràcies també a aquestes dues professionals que l'acompanyen de l'Hospital de Bellvitge. Gràcies a l'Esther, la nostra pacient improvisada en aquesta consulta de l'Hospital de Bellvitge. Elena, una tècnica avalada per l'Hospital de Bellvitge i un hospital que lidera aquesta investigació amb la participació de 40 centres sanitaris més per fer la vida més fàcil a les dones.
1: Sens dubte, perquè patir l'endometriosi és molt dolorós, a banda de que afecta també, com ens explicàveu, la fertilitat. Per tant, una bona notícia per les dones. Gràcies, Anna.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de nou, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera, celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea, ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
8: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: Una proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, quan ha sortit del Consell de Política Fiscal i Financera.
11: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs, no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres i, per tant, ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: Després dels terratrèmols, Veneçuela afronta un repte humanitari crític. La gestió dels cadàvers en un context de temperatures altes, humitat elevada i saturació de morgues. La OMS recorda que els cossos no provoquen epidèmies, però sí riscos reals si es tracten amb seguretat i dignitat. Si no es tracten amb seguretat i dignitat. Per entendre què implica aquesta fase de l'emergència i què és prioritari, parlem amb Mia Font. Ella és delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya. Mia Font, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia.
1: Com està treballant Metge Fronteres a Veneçuela després d'aquests terratrèmols? Des del punt de vista mèdic i humanitari, quina és ara mateix la vostra principal preocupació, la vostra principal prioritat?
13: Metges Sense Fronteres ja estava treballant a Veneçuela des de l'any 2015 i des del principi hem donat resposta a la situació. Tenim equips que estan treballant allà, tenim també un equip mòbil que està a la zona de Naiguat, a la Guaira, i bàsicament el que ens preocupa ara mateix és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics, perquè no podem oblidar que el terratrèmol ha tingut també un efecte al sistema sanitari molt gran, no? 35 hospitals afectats, més de 100 centres de salut també afectats, i ahir la població, a més de la població afectada pel terratrèmol, també hi ha moltíssimes necessitats mèdiques, no?
1: Mila, en un context de destrucció, de desplaçaments i cossos sense identificar, com es protegeix la salut mental de les comunitats i fins i tot dels propis equips de professionals sanitaris? Què és el que més impacta emocionalment en una emergència així?
13: L'efecte a la salut mental pot ser és invisible, però és molt, molt gran. No? D'una banda tenim a la gent que ha perdut familiars, no? i el dol que porten. Després està el por a que torni a passar, no? i que un terratrèmol pot ser d'alguna manera torni, i és com viure amb por. No? I després tota la gent que ha sigut desplaçada ha perdut tot i ha de començar de zero. No? Als nostres equips sempre hi ha, ara mateix als equips mòbils que tenim allà hi ha psicòlegs per donar aquest suport de manera individual, i també tenim sessions més grupals.
1: Doncs Mila Font, que ara t'ho dic bé, abans t'havia rebatejat, Mila Font, gràcies per atendre'ns i bon dia. Que vagi molt bé, molta sort i enhorabona per la feina que feu sobre el terreny sempre, aquí i a altres llocs. Gràcies, bon dia.
14: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs el que dèiem, abans dels esports, tornem a casa nostra per fer un apunt a la recepta de l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. Ens ho explica l'Ester Minguell.
15: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
16: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
15: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: Amb 9 minuts ens plantarem a les 9 del matí. És temps per donar pas a la Cristina Álvarez i a la crònica esportiva. Bon dia, Cristina.
12: Bon dia.
1: Parlant del Mundial, Espanya continua avançant, la selecció espanyola avança aquest Mundial i es planta a quarts de final, eh?
12: Sí, una eliminatòria on es trobarà Bèlgica, que aquesta matinada s'ha desfet dels Estats Units amb una golejada per 1-4. El combinat espanyol, per la seva banda, va superar Portugal per la mínima 1-0 als vuitens de final, amb un gol de Mikel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, feia tot just 5 minuts i va aconseguir un gol a passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente destaca la bona feina de l'equip.
17: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
12: Punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar, de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc, ja que amb el triomf es va situar líder de la general. L'eslové va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i Seixas. Avui, quarta etapa de mitja muntanya, amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
18: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
19: Podem demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
12: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol arrenca avui per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030.
1: Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei lliga masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, l'Igualada, el Calafell i el Reus, a banda d'un pas també per la lliga italiana. El jugador, autor de 56 dianes al curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
20: Tinc moltes ganes d'afrontar l'intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
1: Martí Casas, que reforça el Barça d'hoquei patins, s'afegeix al fitxatge de l'argentí Nico Ojeda.
21: Molt bé, Cristina, demà ens expliques més coses.
1: I tant.
21: Vinga,
1: fins demà.
21: Que vagi bé.
1: Adéu.
21: Merci. Bé, doncs, hem acabat amb un nom propi als esports i continuem cultura també amb un nom propi, el de Joan Costa, que dilluns hagués fet 100 anys. Va ser dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, el Banco Santander o la Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'ha organitzat un congrés internacional on es debatrà precisament un cop més el paper de la intel·ligència artificial en tot aquest disseny gràfic. Ens en dona més detalls en David Navarro.
22: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
23: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica, no, donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
22: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
21: Doncs fins aquí, no hi ha temps per res més. Gràcies per la confiança. Fins demà. Adéu-siau.
3: La xarxa de comunicació local.
24: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
25: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
26: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
25: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
27: Cocodril Club.
28: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
29: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen en diferents punts del país, tot i que els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de l'Anoia, que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins el perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. Els bombers expliquen que es mantenen fumeroles dins del perímetre, tot i que s'ha treballat molt bé el flanc dret i sí, es considera estabilitzat. El foc avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns del nucli, com ara la urbanització de Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern ha centralitzat el comandament d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, el David Borrell.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests focs també ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya Nord, l'incendi continua descontrolat amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames es situen a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincidint amb una setmana marcada per l'onada de calor, Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central i enfilar-se per sobre dels 40 en altres punts del litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendi forestal. Per això, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fora de l'emergència pels incendis, el govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per cada comunitat autònoma. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana. La proposta s'ha posat sobre la taula al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit autonòmic en el 0,1%. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Gemma Palet.
5: Entre ahir i avui, per tal que la feina quedi enllestida abans de la festa major, s'haurà tancat el document per mitjà del qual Premià de Mar presentarà candidatura al Pla de Barris. Ens ho ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, que també ens ha dit que el primer recull de projectes, que incloïa unes 40 actuacions, s'ha transformat en un paquet de 29 projectes, no perquè s'hagi retallat, sinó perquè en la majoria de casos s'han regionalitzat i fusionat, actuacions que per àmbit o naturalesa es podien presentar conjuntament. Segons Navarro, la setmana passada, els departaments implicats hi van estar treballant de valent.
6: Sí, els projectes estan totalment definits i, de fet, aquesta setmana hem estat fent sessions de treball, diguem, picant pedra, tots els departaments involucrats en això per poder, doncs, primer fusionar les propostes dels processos participatius, incorporar pràcticament a la seva totalitat les propostes que ens han arribat específiques d'altres partits polítics i d'alguna entitat, i acabar de fer el que diem la paperassa, és a dir, que aquestes propostes no es poden presentar d'una manera aleatòria, sinó que han de seguir una estructura determinada, hi ha uns indicadors, hi ha, a més, uns pressupostos adjacents. Si tot va bé, i jo el que he demanat és que abans de festa major, per tant, dilluns, dimarts de la setmana vinent, que és just quan s'obre el període, tinguem jo, doncs, el document absolutament definit per fer una última revisió i poder marxar a la festa major amb la tranquil·litat de que el que queda simplement és entrar-ho al sistema. El que hi ha hagut una racionalització dels projectes, d'aquells 40 i pico, el primer que va sortir, hem mantingut l'essència de tots, però el que hem fet és anar fusionant, que hem de reduït no vol dir que haguem eliminat. Si no vaig errat, ara mateix ens estem amb 29 propostes.
5: Recordem que fa aproximadament un any l'Ajuntament va contractar una empresa especialitzada que va començar a fer la feina per localitzar necessitats i vestir un primer recull de projectes. Projectes que després s'han obert a la participació de grups municipals, teixit associatiu, particularment del barri Tarter Maresme, on es focalitza la candidatura premianenca i veïns en general. El termini per lliurar la proposta a la Generalitat acaba el 17 de juliol. Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, ha admès a Premià Mèdia que l'aparició d'un tòtem la setmana passada al carrer Jacint Verdaguer, alertant els veïns de sancions a 200 euros i de presència de càmeres, va ser una equivocació propiciada per les presses i que abans de donar curs a qualsevol regulació del pas de vehicles per la via i a possibles sancions, cal fer altres coses, començant per la recepció de l'obra. Ripollès es va felicitar, malgrat tot, de com ha quedat el carrer.
7: A vegades volen córrer massa i passen coses com les que van passar l'altre dia. El Jacint Verdaguer encara no està acabat, no està l'obra recepcionada, no s'ha de fer encara petits detalls i petits serrells, s'han de posar jardineres, s'han de posar tot un seguit d'elements. I el primer que s'ha posat és un tòtem informatiu i, evidentment, l'hem tapat perquè nosaltres li donem prioritat a altres situacions i altres prioritats. I és un carrer que està quedant molt bonic, és un carrer que està quedant molt ample i realment està quedant una obra molt bonica que ens dona ales per continuar tirant cap amunt.
5: Segons ens deia el regidor republicà, el fet que actualment només es comptin dos locals buits al carrer és un indicador del potencial que està recuperant aquesta via com a pol d'activitat comercial.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
5: Dissabte ens deixava a l'edat de 81 anys l'exregidor de l'Ajuntament Pere Clarabuc, qui va liderar les polítiques urbanístiques al municipi entre el 1999 i el 2003, en el segon mandat de Maria Jesús Fanego, del PSC com a alcaldessa. Se'n feia ressò el PSC premianenc, que expressava una profunda tristesa pel traspàs de Clarabuc i traslladava el seu condol a família i amics. Premià Mèdia ha recollit les paraules de Fanego, que ha posat en valor aportacions de Clarabuc, que era arquitecte en el terreny urbanístic i d'infraestructures tan rellevants com l'inici de la reforma de carrers al nucli antic, la negociació perquè la transformació de l'Horta Ferrerons es compensés amb l'actual biblioteca o la transformació de l'antiga cambra agrària en l'actual centre cívic. Fanego ha expressat un gran dolor i ha recordat Clarabuc, sobretot, com una persona honesta i un vell company de lluites i desitjos de millora per al poble.
8: Que ho sento moltíssim, destacar la seva honestedat com a persona, com a veí de Premià, com a company, repeteixo, i el seu tarannà senzill. Era una persona molt senzilla, molt propera. A mi m'ha dolgut molt aquesta pèrdua. Per tant, no sé què dir-vos més. Posar-lo en aquell lloc de les persones que, quan deixen el seu rastre per els afers polítics, doncs és una passada bona, respectuosa i que tothom el recordarà com això, com una persona honrada. El meu record afectuós, però sobretot per la família, pels fills, pels nets.
5: La vetlla s'ha fet aquest dilluns al matí a Mataró i a la tarda es va fer la cerimònia de comiat.
9: Matinal Premià Mèdia.
5: Dijous al vespre es va celebrar a la Plaça Nova el primer gran sopar comunitari d'estiu impulsat per Can Sant Pere i la cooperativa Gafarrons, que més coincidia amb el final del curs de l'Escola Popular de Can Sant Pere i una vetllada en la qual també col·laboraven, entre altres, l'entitat Sant Prem, l'Hort d'en Pau, el restaurant Saborós i l'Escola de Música de Premià de Dalt. En el pla gastronòmic, l'aposta era una fusió de cuina africana i mediterrània i tot en producte de proximitat. Escoltem la Mònica Garriga, soci de la cooperativa Gafarrons i de Can Sant Pere.
10: En paral·lel es posava en marxa el taller de cuina amb una amanida

0: i comencem a pensar com serà el sopar de tardor. Seguirem teixint comunitat i compartint aliments.
1: A banda de l'àpat, la vetllada incluïa contacontes i pintacares, un concert infantil i una sessió de dansa corporal africana. Com sentíem, la voluntat dels impulsors és repetir l'experiència passat l'estiu en una edició de tardor. Els alumnes de segon de màrqueting i publicitat de l'Institut Premià de Mar han tingut ocasió aquest curs passat de treballar per a una empresa emergent de Cabrera de Mar en el marc del programa Innova FP que impulsa la Generalitat, un programa de connexió de centres de formació professional amb el teixit empresarial local. L'experiència ha estat possible gràcies a l'obtenció d'una subvenció provinent de la Generalitat, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la Unió Europea. El repte d'aquests estudiants ha estat doble perquè no només han hagut de posar a prova els seus aprenentatges en matèria de màrqueting, sinó que també han hagut de conceptualitzar i donar projecció a un negoci insòlit, un projecte empresarial de cultiu i comercialització d'una planta d'origen asiàtic, la paulònia, a la qual se li ha donat un ús tan distòpic com el d'oferir a empreses l'opció de compensar la petjada de carboni que deixen. Segons s'ha demostrat científicament, aquesta planta aconsegueix absorbir una quantitat de CO2 a l'atmosfera molt per sobre dels índexs comuns i, per això, el fet mateix de comprar-ne i promoure'n la seva existència permet a aquestes empreses obtenir un certificat ISO per mitjà del qual es compensen de manera oficial els perjudicis mediambientals que ocasionen. L'empresa de Cabrera de Mar, que les planta i les ven i que facilita aquest certificat, es diu Green Sun Paulònia i en un moment donat va establir contacte amb la tutora de màrqueting de l'Institut, la Maria Xufré, i es van posar d'acord per aquesta col·laboració. En el marc d'aquest projecte, els estudiants, repartits en 4 equips, van proposar estratègies comercials i de comunicació i d'entrada van suggerir a l'empresa l'adopció d'una nova marca. El nom elegit va ser Kiria. A partir d'aquí es va desenvolupar la identitat de la firma en elements de comunicació llestos per ser utilitzats al mercat i van proposar un logotip i un manual d'identitat corporativa. La definició del pla comercial van dissenyar i desenvolupar una pàgina web i van crear suports gràfics per a fires i visites comercials. El projecte es va allargar per espai d'uns 5 mesos, d'ençà que l'Institut va obtenir la subvenció i fins a final de curs, però la col·laboració ha donat peu també a 2 èxits més. L'empresa ha contractat una de les alumnes involucrades i el curs vinent acollirà en pràctiques algun estudiant de primer d'aquest cicle formatiu.
2: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
1: El nou vaixell dels pirates de Premià de Mar, batejat amb el nom de Mitja Lluna, amaga una història ben singular. L'embarcació presentada diumenge passat durant l'acte de presentació de la Festa Major prové de Granollers, on l'any passat va formar part de l'escenografia de la Colla dels Blancs, guanyadora de la Festa Major. La història del Mitja Lluna comença precisament en aquella celebració. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Quim Not, va descobrir-hi el vaixell i, en saber que els seus creadors no el conservarien, va iniciar els contactes perquè acabés formant part de la Festa Major de Premià de Mar.
3: A Granollers, no? Fan la Festa Major dels Blancs Blau. Hi ha dos colles i cada any fan un eix temàtic. Vale? L'any passat l'eix temàtic dels blancs va ser els pirates. Llavors, jo soc d'allà i, per casualitats de la vida, doncs, bueno, vaig veure que tenien el vaixell aquest, que el treien, i que també n'havia fet un parell més. I durant la Festa Major els vaig comentar, mira, escolta'm, això, quan acabeu, si no em voleu fer res, doncs en podem parlar. Amb això ens ho van voler vendre perquè ells el que no volien és que es perdés la continuïtat del vaixell aquest.
1: L'Ajuntament va adquirir el vaixell a principis d'any i el va traslladar desmuntat fins a Premià de Mar, on s'ha adaptat per convertir-se en el nou vaixell dels pirates. Segons explica Not, els seus creadors volien que l'embarcació continués tenint vida i van veure en la Festa Major premianenca el lloc ideal per donar-li continuïtat. De fet, també han estat convidats a la festa d'enguany perquè puguin veure el Mitja Lluna en el seu nou destí. L'objectiu és que, de manera progressiva, el vaixell s'incorpori a diferents actes de la Festa Major. El primer serà el Premià en Joc, una altra de les novetats d'aquesta edició.
4: Hola, què tal? Bon dia. Continuem amb aquesta situació meteorològica marcada per les altes temperatures. De moment, les més altes, les temperatures de la nit, en comparació amb el que tocaria, per exemple, Sant Cebrià de Vallalta. Avui ha quedat la mínima amb 26 graus, 25 a Mataró, també el Masnou. Cap a l'interior de la comarca, 25 al Montnegre, 24 a Can Massuet del Far. Són temperatures realment molt elevades per ser temperatures nocturnes. De dia s'espera que avui les màximes siguin semblants a les d'ahir, que es tornin a situar entre els 31-33 graus a prop de la costa fins als 36 graus cap a l'interior.

0: interior de la comarca. De cara a demà, però, tornen a pujar i aquí ja tornem a trobar màximes que es poden enfilar fins als 34-35 graus a la franja costanera i cap als 37, fregant els 38 a l'interior de la comarca. Tot això amb una situació que continuarà com fins ara, marcada per l'absència total de precipitacions per un temps estable i completament assolellat tant avui com demà. També de cara a demà passat, dijous, es mantindran les temperatures molt semblants a les de demà, per tant, continuarem amb una calor extrema aquí al Maresme i sembla que de cara a divendres el termòmetre podria baixar un palet, no massa, però sí que serien, tindríem temperatures una mica més baixes i aquest descens el notaríem un palet més al cap de setmana. Tampoc no molt, però sí que tindrem vents més fresquets de mar cap a terra dissabte i diumenge i això podria fer que la temperatura no es disparés tant. Ara bé, la setmana que ve, una pertorbació que se situarà a l'oest de la península Ibèrica impulsarà una nova massa d'aire càlida cap aquí a Catalunya i probablement tindrem temperatures entre dilluns i sobretot dimarts i dimecres realment força exagerades. Ja ho acabarem de veure, però sembla que pujarien i molt i podríem tenir el pic màxim d'aquesta onada de calor de cara a dimarts de la setmana vinent. Mentre això no arriba, com dèiem, de moment, a temps estable i calorós, el que tindrem avui i sobretot de cara a demà i demà passat aquí a la comarca.
1: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Meng Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila, i amb noves cançons. Aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Mèdia per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència, i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Mèdia. La veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, encantada.
0: El Víctor Pasqual, la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig, a la bateria. Com esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però...
0: Li enviem records, també.
1: I tant.
3: Abraçada.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim amb quatre cançons i un EP que què ens ha de permetre descobrir? Nora, què descobrim en aquest EP?
1: Bueno, són sis cançons. I aleshores, doncs, bueno, vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar a fer cançons pròpies. El català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant fàcil entre tots. O sigui que la intenció, doncs, és això, és tirar, seguir en català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa. Però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat. De fet, vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada que volíem fer temes propis. En aquest sentit, l'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Poder-se composar i tenir missatges per donar.
1: Depèn. A vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment... Clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant. O sigui, des del principi de tot fins al final la cançó, doncs, acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... Generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP. Llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra, doncs, bueno, veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després, doncs, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que s'hagin al Masnou, que han gravat a Premià de Mar i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és sempre amb tu, eh? No la Mar Blava, que és la primera que escoltàvem.
1: Aquesta és sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: Sí. Complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Vam anar aquí a l'estudi d'Ofiure, que és aquí mateix, aquí a Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que sigui la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocórrer a última hora, o el que el company ens va proposant. Però és un plaer, és una cosa molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil, ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiure per intentar aconseguir allò que
1: buscàvem. Paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final has de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda, no?
1: Ja ho hem fet, també, però
3: tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment.
1: Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. I a més, ja a vegades necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passar amb tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro,
3: malgrat
1: si són tres contra un.
3: Malgrat que hi hagi no estigui d'acord.
1: Correcte.
0: Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, pues, us foteu.
3: Sí, el pot de qualitat és aquell moment, l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És una cosa que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som, treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental?
3: A tocar la bateria. No, el típic que fan de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
3: Bueno,
1: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
1: Ens deia... Bueno, vam anar canviant, ens deia Blanche. Però vam tocar una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujava en un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
2: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre l'he tocat de manera autodidacta. I després pues, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
1: Això és un factor interessant.
2: Sí, sí. Ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí... No és que cregui molt en el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè ens...
1: Sí, tal qual.
2: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Ja ho veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor? Com ho gestioneu, això?
1: Està claríssim que el carro no ens hi sumem.
2: Ens baixem ja, sí, no, és que ni pugem ja directe. No, nosaltres ens agrada això, és molt lo dels 90, el d'allò, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
0: Reivindiquem la música pop.
2: Sí, totalment, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Però sí.
1: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock, és a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos... I
3: la bateria, no?
1: I les bateries, home, per suposat, però bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música que, de la nostra infància, dels 90, venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica... I en català crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils, diguem. Mm-hmm.
0: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? de tot el que és processat. Aquí, al final, sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació...
2: És analògic, sí.
0: Fantàstica, no? D'un piano que sona com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat,
2: total,
0: no?
2: Total, sí. I, el tema de l'edat també, t'obre menys portes que no si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estem a punt de jubilar-nos.
2: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
0: Això passa, hi ha una limitació d'edat.
3: Sí, totalment.
2: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... però això en el cinema o en altres, o al teatre no passa. I aquí, amb el tema musical, passa més.
3: Sí, és un...
2: També reivindiquem una mica de... Tenim una... gent amb 40 o amb 50.
3: Tenim una edat, què passa?
0: I tant que sí. Mace Neil encara, avui a Premià Mèdia.

0: Ens agraden els Neila, evidentment que ens encanten els Neila, que bé que sonen, a més, eh? També es nota quan un va a l'estudi, evidentment, i es deixa fluir, i jo no sé quina idea portàveu al cap, però acaba sortint amb aquests temes, jo crec que enorgulleix.
1: Sí. No?
2: Totalment, aquí hem d'agrair la feina que comentàvem abans dels companys d'Ofiura.
1: Sí, el Leo i el Marcel.
3: Jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP. Era una cosa que em preguntava, m'agobiarà, perquè clar, són sistemes, els hem tocat infinites vegades, i jo me'ls escolto i a mi m'agraden, llavors per mi això és un orgull. I...
0: Que bo. Clar, també hi ha aquell procés de ho hem preparat tant i les hem tocat tant, que ara que les gravem i les escolto, com, ja n'estic una mica avorrida, com ho gestioneu això, li hem donat la volta.
1: Cada un té el seu procés, jo necessito, per exemple, jo tinc un dia a la setmana, que és el dijous, que anem a assajar, que mentre vaig assajar, me les escolto un cop a la setmana i dic, hosti, que guai. Perquè cada dia, a veure si em surt, perquè si no la passo, però m'agrada deixar, perquè clar, és la meva veu, també és diferent. Jo em canso més d'escoltar-me a mi que no, potser ells, d'escoltar-se tocant. Clar, la veu és el que més em cansa a mi, de mi mateixa. Però bueno, està divertit, està bé.
0: I tant que sí.
3: També passa que hi ha temes que al principi diem, hòstia, aquest per nosaltres. Aquest és un temazo, però al cap d'una setmana, hòstia, estic avorrit d'aquest tema, ja no, i de cop i volta un altre, ostres, però és que aquesta part és molt bona. I bueno...
1: A mi em passa molt, jo fluctuo molt, eh? O sigui, estic super, hòstia, sí, i de cop i volta dic, no m'agrada res. I aleshores dic, hòstia, doncs va, i després sí. O sigui, tiro molt de... Vaig amunt i avall.
0: Estats d'ànim.
2: Hi ha una cosa que també és molt a remarcar, que quan la gent ens parla de l'EP, tothom ens diu un tema diferent que li agrada. Això, una de
1: això
2: dos,
1: està molt bé.
2: Una de dos, o totes en general l'agraden, i que més que menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agraden tal i qual, no? Però que no hi ha, en teoria, un hit que dius, home, és el hit el que val i l'altre no val tant, no? Jo crec que totes en general la mantenen una línia.
0: Cap. Avui ens hem llevat eufòrics, dimarts 7 de juliol del 2026. Avui comença la Festa Major de Premià de Mar. Avui hi haurà l'eufòria, els primers actes. Bé, si som oficials, els primers actes ja fa també algunes setmanes que van engegar, però avui comença aquests 5 dies oficials de Festa Major i obrim l'espai d'opinió dels grups municipals també. Ens queden dos grups municipals per escoltar. Avui tenim el Partit dels Socialistes de Catalunya. Luz Cànovas, molt bon dia. Com tenim aquests ànims, aquesta prèvia de Festa Major? Com ho esteu vivint, tot plegat?
4: Bueno, pues sempre amb moltíssimes ganes, ja ho sabeu. Jo crec que tots que som premianencs i premianenques tenim ganes ja d'eufòria, de desembarcament i que comenci la festa major. Així que he desitjat ja amb la gent preparada per tot allà on volem anar, que no volem perdre res.
0: Com valoreu les novetats al programa d'actes? Evidentment hi ha els actes més tradicionals que mai no fallen, però també hi ha sempre diferents apostes, no? Com ho valoreu?
4: Bueno, la veritat és que nosaltres no hem vist gaire cosa molt així diferent. O sigui, esperàvem una miqueta més pel fet de ser 30 anys de Pirates i Premianencs, no? Que hi hagués alguna cosa com més innovadors o més directes relacionades amb aquests 30 anys de Pirates i Premianencs, que jo crec que és una fita i una data molt important a commemorar, no? Fins i tot tindrem un dècim de la Copa de la Once que commemora, però bueno, esperem a veure com va. Tenim aquesta novetat de les agustins de xocolata, que hem vist, alguna coseta més, però bueno, sí que no sé, esperem alguna cosa més així, més pirata, però bueno, ja veurem, a veure què passa.
0: Molt bé, potser hi ha sorpreses i ens les trobarem aquests dies de Festa Major. També tenim preu ja, Luz, per la cooperativa. 300.000 euros s'ha de passar pel ple d'aquest juliol per poder aprovar el romanent, perquè ens explicava l'alcalde, Rafa Navarro, que aquests 300.000 euros, la idea és pagar-los d'una sola vegada. És a dir, hi havia la possibilitat de dividir el pagament per fer-nos amb la cooperativa per aquests diners, però que es faria tot d'una si s'aprova aquest romanent al ple municipal.
4: Sí, bueno, de fet, aquest preu és un regal, no? Jo havia parlat amb l'alcalde quan va anar a Madrid i si ens acceptem aquest preu, és un regal. Ara, el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra, el que necessita aquesta cooperativa són molts diners d'inversió, no? I jo crec que, a més, ara la responsabilitat, que al moment que sigui nostra, nosaltres hem d'assolir qualsevol desperfecte o qualsevol responsabilitat, no?, que respecte a aquest edifici. Així que, bueno, amb ganes de veure algun projecte. Jo crec que tots tenim moltes ganes de fer moltes coses aquí, a aquest edifici, i el que passa és que, clar, a veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions per poder rehabilitar-ho el més ràpid possible, que estigui a disposició de tots els veïns i veïnes de Premià, perquè és, bueno, un edifici emblemàtic per nosaltres i amb la manca d'espai que tenim a Premià, jo crec que d'aquí se'n pot treure molt de profit.
0: Després ja començarem el debat de què farem, què hi farem a dins, no? Sí, com l'aprofitem.
4: Sí, aquí és una altra demanda. Però jo crec que gairebé tots ho tenim bastant clar, perquè crec que any per any els programes, inclús molt hem reflectit ja que volíem fer aquí, no? Així que, bueno, a veure.
0: Molt bé. L'altre dia també, Luz, ens parlaves de contenidors, justament, que sí. Si fos pel PSC s'obririen, que tothom ha d'entonar el mea culpa i que, evidentment, el més important és el servei. Aquests dies també ho preguntem perquè fem balanç, justament, dels 2 anys de contenidors que es van tancar, seguint pendents d'aquest informe, d'aquesta empresa externa que està fent doncs, una espècie d'investigació, no? A veure què podem millorar i què no. Imagino que, al punt de vista del PSC, continua anant per aquí, per aquesta obertura de contenidors.
4: És que jo crec que el que no podem és no veure el que passa, no? O sigui, si passeixes per diferents municipis, és que no cal anar gaire lluny. O sigui, és que Premià de Mar, que ara mateix té un sistema de contenidors pitjors, pel que sigui, perquè el model de contenidor, per com s'ha fet al final el tema de la recollida, pel que sigui, a Premià de Mar no està funcionant, Marc. És que si passeixem qualsevol dia, o sigui, estic fart d'enviar coses i sempre l'excusa, no? Bueno, és que avui a diumenge, bueno, pues diumenge reforceu si és un dia de festa, no? Estan bruts per fora, o sigui, fa molt mala olor sempre. O sigui, no passes per una llei de contenidors a Premià i no te n'adones que hi és. És que està bruta, no estan funcionant. Ens deia l'altre dia el senyor Ripollès que, bueno, que clar, que ja s'obrim, que incomplim el contracte, però, bueno, quants incompliments de contracte s'han fet per part d'un i altre? Això és el que volem saber, però és que jo ho repeteixo molt. Quan ells estaven a l'oposició, demanaven reunions mensuals per portar el tema d'aquest contracte, i és que n'hem fet una. El juliol se'ns va dir que en faríem una altra, no tenim cap data, no tenim cap dada, no hem rebut res de l'informe, dels índexs de recollida, vull dir, és un sistema com desemparat. Jo crec que obrir els contenidors no significa que no fes servir la targeta, que la vulgui fer servir, però evidentment aquest model de contenidors no funciona, la boca petita, el que sigui, el sistema d'obertura, i tothom està fart, és que és el tema del carrer. D'usos al carrer, l'únic que parlen els veïns i veïnes és d'aquest sistema de contenidors. Jo crec que hem d'escoltar aquests veïns i veïnes, que potser tenen una mica de raó, i si som usuaris dels contenidors de Premià, ho sabem. I aquest sistema no funciona, i potser per l'obertura, sobretot ara, què passa ara a l'estiu? Que ve molta gent també de fora per fer aquí dies, a la festa major, a la platja. Si no tens targeta, què passa amb la brossa? Doncs la gent la deixa al terra, no? Llavors jo crec que, com a mínim, aquesta obertura de contenidors, mentre que repensem quin model fem i tenim alguna data del que està passant, perquè és que estem totalment desinformats.
0: Ens explicava el govern també, en aquest cas l'alcalde i també el regidor de Medi Ambient, que també es farà aquests dies un increment de serveis, en aquest cas, per millorar també les condicions dels contenidors, per millorar també la neteja, la brutícia, i perquè, evidentment, a l'estiu doncs, també hi ha, evidentment, més olor, no?, i més problema amb la calor. Veurem com va.
4: Fa brutícia i olor aquí a Premià, Vull dir... Si hi ha tanta brutícia i tanta olor és perquè alguna cosa no està funcionant, evidentment.
0: Més coses també, Luz. S'ultima l'accés a Jacint Verdaguer. Encara queda... Estem a les acaballes d'aquesta obra, d'aquest carrer Jacint Verdaguer, que ja el tenim asfaltat. I hem vist també aquests dies que sorgia un tòtem informatiu que s'ha tapat, de moment. Ens explicava ahir Pep Ripollès, per exemple, d'Esquerra Republicana, que hem volgut córrer massa, no? Que primer s'ha de recepcionar l'obra, s'hi han de posar també doncs, jardineres i de més, s'ha de posar bonic, i a partir d'aquí ja veurem què passa amb aquest accés de vehicles.
4: Sí, bueno, i em sembla un fake. Bueno, la veritat és que aquest govern no para de fer fakes, no? Com li agrada fer a l'alcalde de posar fake. Pues això és un fake. O sigui, hem tingut un tòtem fake perquè, clar, ens aixequem. Jo me n'assabento perquè jo vinc al carrer, però, clar, jo maig un matí no ho vaig veure perquè em comencen a dir que era això. Ostres, el que no pots dir és que això era un imprevist, que això no ens hem assabentat. Algú pren les decisions. O sigui, algú decideix que això es posa en aquest punt en concret, algú decideix que s'ha de posar un tòtem, algú decideix que s'ha de sancionar, Això s'ha parlat en alguna reunió, suposo, d'equip de govern. Llavors, i algú ha rebut aquesta ordre. Jo no crec que l'empresa s'ha aquí un matí i vaig a posar un tòtem aquí, vaig a sancionar amb 200 euros. Aquí es veu aquesta manca de coordinació, no? Una mica que hi ha el govern i els veïns ho han de saber. La veritat és que s'havia parlat de molts models de gestió d'aquest carrer, no? Si s'obriria, si no s'obriria, si es tancaria. No s'ha concretat res i ens aixequem amb aquest tòtem. Sí que ara s'ha tapat perquè no es vegi el que diu, però igualment no deixa de ser un mamotreto, no sé com descriure, allà a l'entrada del carrer, sense que ningú hagi explicat res, no? Però, bueno, això de que ningú sabia res, no, algú pren la decisió de posar allò allà, això està clar, i això ho pren el govern. No s'aixeca l'empresa ni un tècnic, aquí ho decideix.
0: Veurem quines explicacions es donen, evidentment, i també quines afectacions hi ha, tant pels veïns com pels conductors. I, evidentment, la idea del carrer també inicial era peatonalitzar-lo, així que veurem com afecta també aquest tòtem i quines són les noves regles del joc. Volíem preguntar també, Luz, al PSC, per la nit de compres, per la nit del comerç, per aquesta festa del comerç. Molts comerciants sortien al carrer al cap de setmana i ens quedava pendent també conèixer com ho havia viscut i quina opinió tenia el PSC d'aquesta nit de compres.
4: Doncs mira, a mi em sap molt greu, però jo crec que jo també un altre fake, no? O sigui, la shopping night, jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut. Em sap greu pel regidor, però no hi havia botigues al carrer. Vull dir, van posar botigues al carrer, molt poquetes botigues, la majoria a les 8:30 ja van tancar, o sigui, el tros principal de Gran Via, en teoria, que havia d'arribar, sempre arribava fins on estava el Fernand Roc, allà pràcticament no hi havia res, només a la plaça. Vull dir que havia estat una festa del comerç de Premià, que portava molta gent de fora. Es va quedar com una cosa com molt descafeinada, no? Teníem el carrer Jacint Verdaguer, precisament, que es falta córrer aquell mateix dia abans per poder fer coses, i no va lluir gens, no? No hi havia pràcticament res, només un escenari al final tocant al carrer Marina i poc més, no? Jo crec que és una festa que se'n pot treure molt de profit, i aquí el que es veu que no hi ha o falta aquesta comunicació amb els comerços, aquest impuls perquè s'engresquin i participin. Ja dic, jo recordo altres shopping nights brutals, amb música, amb imatges projectades a terra, que vam tenir una, i aquesta, la veritat, és que a nosaltres ens ha decepcionat bastant. No sé si això va cap a la mort de la shopping night, però crec que una oportunitat d'una agilitat a tots els comerços de Premià s'ha perdut aquest any.
0: Uh-huh. L'opinió del PSC avui. Voleu aprofitar també el vostre espai, Luz, per parlar dels pisos de la fàbrica de pijames?
4: Sí, bueno, un tercer fake d'avui, no? El quart, si comptem la basura. És que, bueno, vam tenir unes declaracions del senyor Navarro, que abans de Festa Major estarien entregades les claus dels pisos. Festa Major comença avui i encara no tenim la reacció definitiva del que ha de ser el reglament per donar els pisos. La gent està preguntant on s'han d'apuntar, perquè es pensen que sabien aquella primera proposta que va ser perquè la gent s'apuntés, que allò ja valia. Vull dir, no hi ha cap informació com de tot, no? Però, bueno, això en concret, hi ha molts comerços i primerencs interessats en aquests pisos i, evidentment, ha començat la festa i allò que se'ns va prometre és que estarien les claus otorgades abans de l'estiu o abans de Festa Major, ni de l'estiu ni de Festa Major.
0: Doncs ho seguirem, també, a veure què passa amb els pisos de la fàbrica de pijames i en quin punt estan. Mentrestant, també us he de dir, Luz, si voleu afegir alguna cosa més, que és el vostre darrer espai d'opinió d'aquesta temporada.
4: Bueno, podríem parlar tantes coses, però bueno, jo crec que aquesta setmana toca també, ja hem fet els nostres fets. Jo crec que toca parlar de Festa Major i de felicitar a tota la comissió de festes, els Pirates i Premianencs, per aquesta nova barca que tenim, per tota la feina que fan durant tot l'any i que es veu, bueno, tant a la Festa Petita com ara, sobretot en aquesta festa. Així que moltes gràcies per tota la feina que fan i engrescar a tots els Premianencs i Premianenques que participin de tots els actes de la Festa Major, que és un lloc de retrobada i de gaudir. Així que molt bona festa Major.
0: Molt bé. Nosaltres també us desitgem que passeu una bona festa major, Luz, i agrair-vos també que en aquest espai d'opinió formeu part d'aquesta roda, perquè des de Premià Media i la ràdio local també donem veu a les diferents forces polítiques del consistori i premianencs i premianenques puguin saber quin és l'argumentari, en aquest cas, de les diferents forces polítiques. Així que gràcies, com sempre, per participar-hi i ens retrobem a partir del setembre.
4: Moltes gràcies, Marc. Descanseu i gaudiu de les vacances.
0: Bona festa major. Que vagi molt bé, Luz.

0: matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Hola, què tal? Bon dia. Continuem amb aquesta situació meteorològica marcada per les altes temperatures. De moment, les més altes, les temperatures de la nit, en comparació amb el que tocaria, per exemple, Sant Cebrià de Vallalta. Avui ha quedat la mínima amb 26 graus, 25 a Mataró, també el Masnou. Cap a l'interior de la comarca, 25 al Montnegre, 24 a Can Massuet del Far. Són temperatures realment molt elevades per ser temperatures nocturnes. De dia s'espera que avui les màximes siguin semblants a les d'ahir, que es tornin a situar entre els 31-33 graus a prop de la costa fins als 36 graus cap a l'interior de la comarca. De cara a demà, però, tornen a pujar i aquí ja tornem a trobar màximes que es poden enfilar fins als 34-35 graus a la franja costanera i cap als 37, fregant els 38 a l'interior de la comarca. Tot això amb una situació que continuarà com fins ara, marcada per l'absència total de precipitacions, per un temps estable i completament assolellat tant avui com demà. També de cara a demà passat, dijous, es mantindran les temperatures molt semblants a les de demà, per tant, continuarem amb una calor extrema aquí al Maresme i sembla que de cara a divendres el termòmetre podria baixar un palet, no massa, però sí que tindríem temperatures una mica més baixes i aquest descens el notaríem un palet més al cap de setmana. Tampoc no molt, però sí que tindrem vents més fresquets de mar cap a terra dissabte i diumenge i això podria fer que la temperatura no es disparés tant. Ara bé, la setmana que ve, una pertorbació que se situarà a l'oest de la península Ibèrica impulsarà una nova massa d'aire càlida cap aquí a Catalunya i probablement tindrem temperatures entre dilluns i sobretot dimarts i dimecres realment força exagerades. Ja ho acabarem de veure, però sembla que pujarien i molt i podríem tenir el pic màxim d'aquesta onada de calor de cara a dimarts de la setmana vinent. Mentre això no arriba, com dèiem, de moment, temps estable i calorós el que tindrem avui i sobretot de cara a demà i demà passat aquí a la comarca.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
2: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
3: Funky Tracks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.
5: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
6: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
7: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
6: Utilitat, no? Que funcionen.
8: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
6: Sergi, tu portes ulleres.
7: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
6: Clar.
7: I després les de la IA.
6: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
7: 300 euros.
6: Jo pensava que més, eh?
8: Jo em pensava que molt més.
7: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
8: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
9: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
11: Aquests són dies per fer balanç, també, per entitats esportives, com, per exemple, parlem de Karate Kyokushin i de la bona activitat que es fa al Hokutsu Dojo de Premià de Mar. Venen de participar, ho sabem, últimament a la Copa del Món. 24 països prenien part, més de 500 competidors, i el dojo va aconseguir 6 medalles en comitè. Avui parlem d'aquesta Copa del Món i de com estan, com acaben temporada i com comencen a preparar ja tant l'estiu com la temporada vinent al dojo amb el sensei, que ha vingut a la ràdio. Benvingut, Edu Giné, com estàs?
12: Bona tarda, Marc. Tot bé, tot bé.
11: Un plaer tenir-te a la ràdio i que ens expliquis també com acaba aquesta temporada, que jo no sé si acaba o esteu en constant preparació, però imagino també que el cap ha de parar en algun moment, no? Tant el cap com el cos ha de descansar.
12: Doncs, gràcies per invitar-me un altre cop aquí i explicar les nostres aventures. I sí, com dius tu, realment la temporada a vegades no acaba de parar del tot. Sí que és veritat que a l'estiu relaxem una mica més, almenys un parell de setmanetes. I tot i que a l'agost classes normals no fem, no deixem d'entrenar per allò de fer una mica una pretemporada o si ja tenim objectius marcats de cara al setembre-octubre, no? Però bé, amb aquesta Copa del Món, tot i que va finalitzar i era l'últim campionat de la temporada, n'hi havia, bueno, una setmana abans van fer dos tornejos infantils de la piruleta, com dic jo, on els nanos tenen les seves primeres experiències. Mm-hmm. Es va caure dos tornejos al mateix cap de setmana. I ara, ahir mateix, vam acabar tot el que era la setmana d'exàmens. I dintre d'un mes tenim dos summer camps, on un d'ells, que és el de la nostra organització, pujaran alumnes a examen.
13: Molt bé. Ara en parlarem com ha anat la setmana de posar nota.
12: Doncs és una setmana dura, perquè, clar, és un procés on a molts no els pots convocar. Hi ha una realitat que tenen que estar preparats. Altres, que són molt poquets, però penquen perquè aquell dia doncs no han estat suficientment avispats, inclús sabent que podien haver realitzat bé el treball, però els nervis, la situació... Però la gran majoria assoleix el que és la promoció del grau, no? Uh-huh. Però és una setmana molt especial perquè és posar-li la cirereta a tot el treball que portes fent, i sobretot a l'àrea infantil és una passada. És tot una festa i no n'hi ha res que pagui aquelles cares dels nanos quan reben el seu grau, la il·lusió de tota la temporada treballant, perquè jo realment la meva filosofia a l'escola és fer un examen per any. No els vull mantenir a l'escola com a vegades passa amb altres disciplines o amb altres, que és molt respectable, però és com ho porta cadascú, de fer diversos exàmens a l'any i on els mantens a l'escola motivats pel color que van guanyant.
13: Per trimestre, no?
12: Sí, per trimestre. Aquí cadascú que faci el que vulgui o el que pot, però jo m'estimo més que assoleixin altre tipus d'objectius i que estiguin motivats perquè, mica en mica, passa a passa, van assolint.
13: Mm-hmm. Perquè ens en fem una idea, ara que t'estem escoltant i la gent també que està escoltant la ràdio o veient aquest vídeo a través dels diferents canals de Premià Media, com s'ho troba un karateka que viu aquesta setmana d'exàmens, entre exàmens i què veu? Veu la seva aula habitual amb un jurat, amb vosaltres? És a dir, quines sensacions té el cos? Com ho feu?
12: Doncs les sensacions són molt diverses. Qui porta més temps, qui és més experimentat, ja sap com funciona la filosofia del tribunal. I, de fet, els tinc que preparar perquè durant 10 cops, 9 cops, que són els que s'examinen al meu dojo, després passen al tribunal. És com una mica d'entrenament a lo llarg dels anys perquè s'acostumin després a un altre tipus de tribunal que amb la mateixa metodologia es valorarà de cara al cinturó negre. Però aquí, qui a lo millor pateix més, per dir d'una manera, és qui veu la novetat sent de blanc a taronja, que és el nostre primer canvi de grau, aquests primers graus de novel, on et veus amb, ostres, més solemnitat. Et trobes amb la mateixa classe, amb la mateixa atmosfera, però sí que és veritat que saps que en aquell moment és, per dir d'una manera, com un entrenament on s'està jutjant i no pots pencar cap de les combinacions o preguntes o treballs que se't manin fer amb el tribunal que el conformem, en aquest cas, tots els cinturons negres del dojo.
13: I els coneixen, ells?
12: Sí, clar. Molts
13: ells entrenen. El dia a dia el tenen també.
12: Sí, els adults sí, perquè tots el tribunal que conformen, a dia d'avui som tres, però els adults sí, perquè entrenen entre ells. Els nanos més petits sí que es coneixen de veure's a les competicions, perquè a vegades així fan la tasca de coach, però sí que és veritat que, clar, de trobar-te al teu instructor habitual, poden donar les instruccions a cop i volta, oye, hi ha tres senyores que nos estan mirando raro. Aleshores, doncs, és diferent, però tot bé.
13: Clar, entenc que cadascú porta el seu ritme, també, no? I cadascú hi dedica el temps, l'energia que pot, que li ve de gust. Algú farà, com deies abans, no? Amb més intenció, per preparar-se, per competir, perquè li agrada, i algú s'ho prendrà com una activitat extra més a sumar a la seva experiència vital. Tenint en compte tot això, quin nivell creus que esteu assolint al dojo, Edu? Perquè imagino també que aquí hi ha uns barems, no? Uns mínims, uns màxims, i després també, evidentment, ho veiem a competició, no? En aquesta Copa del Món, els karateques surten amb 6 medalles perquè també es posen a prova amb d'altres, no? Quin creus que és el nivell que teniu?
12: Jo, modestia a part, tinc a dir que tenim un bon nivell. Però, clar, això és a base de picar pedra molts anys, de treballar amb silenci i treballar molt, i quan no surten bé les coses, seguir treballant i apostant per la nostra línia de treball i creient en les nostres possibilitats i, òbviament, generar més oportunitats de cara a que, encara que surtin bé o malament les coses, sempre tinguis un repte a fer, bé de tipus formatiu o bé de tipus competitiu. No tothom competeix, però sí que és veritat que si la teva formació no la portes bé, allò reverteix directament també sobre alguns factors competitius, amb el que bé, la gent, sincerament, s'ho pren en sèrio. Sí que és veritat que hi ha gent que sent més integrada en la seva activitat, com deies tu ara. Hi ha gent que és una activitat on es troba bé per la seva vida. Hi ha gent que és el seu model o la seva vara de medida de la vida. Com podria ser jo mateix, però ja n'hi ha gent que porta molts anys i diu, hòstia, jo no me veo sin hacer karate. Perquè la tenen molt, molt interioritzada.
13: I una filosofia de vida.
12: Sí, La veritat és que són, com hem parlat altres cops, o sigui, es regeix per valors universals, però sí que hi ha un factor humà que, bueno, de col·lectiu que és molt maco i això també enganxa molt.
13: Que bo. Quins Summer Camps, deies, no?, que teníem aquestes properes setmanes per endavant, no?, que en teniu un parell.
12: Sí, tenim un parell ara el cap de setmana, el 1 d'agost, tenim el Summer Camp Barcelona, que és un Summer Camp molt, molt xulo, que el porta el sensei Jonathan Tineo. I és un Summer Camp referent aquí a nivell mundial, però sí, perquè ve tothom. O sigui, no sé si hi havia 30 països confirmats. I està molt, molt dirigit de cara a lo que és el combat a competició. Són 3 dies que es fa aquí a Santa Susana i la veritat és que ens ho passem molt bé, però és molt, hi ha que patir, és molt exigent. I després tenim el de Benasque, que és el de la nostra organització, de Kyokushin World Federation, que a més són, a vegades portem gent per examinar-nos si els tinc preparats i els porto de cara a que facin el seu segon grau de marró o el seu cinturó negre, o segons l'escala de cinturó negre a la que puguin accedir.
13: Va molta gent al dojo?
12: Doncs aquest any posem uns 12-13 alumnes.
13: O sigui que està... Amb diferents reptes, cadascun d'ells.
12: Sí, la gran majoria puja per gaudir del curs i disfrutar, perquè també és un curs on estàs entrenant 4 cops al dia, i els que els examinem, doncs, al final de l'últim entrenament toca a l'examen, quan ja estàs una mica més rebentat. Però és un cos molt maco perquè allà l'entorn al Pirineu Aragonès és, allà venes, que és una passada.
13: T'ha d'agradar molt també, Edu, perquè evidentment si hi participes la implicació és màxima, no? Què creus que té el karate que fa que, com explicàvem, no?, molta gent ho visqui com una filosofia vital, ja pràcticament, no? Jo no puc viure sense fer karate, no?
12: Doncs això, jo crec que no et dones compte fins al cap d'uns anys. Hi ha gent que diu, amor a primera vista. Jo sí que és veritat que amb l'estil va ser com una mica, hòstia, això m'agrada molt. Va ser una idea, quan vaig apuntar de petit, va ser una idea de les pel·lícules. Jo dije, yo quiero ser el de contacto sangriento. I arribes i et trobes una altra realitat, no? I t'encaixa per la intensitat. Per la intensitat, per l'exigència, pel col·lectiu que et trobes, per l'exigència i perquè al final suant karate i patint amb els companys també et dones compte de moltes realitats. El karate no para de posar-te o de donar-te cops de realitat de que sempre pots millorar o sempre hi haurà algú millor que tu o sempre et pots exigir més o tens que treballar més. Aleshores, si aquest model o filosofia de vida t'agrada, és una eina que constantment estàs utilitzant a la teva vida.
13: Que bo. Avui parlant amb l'Edu Giné, és el sensei de...
2: Notícies en xarxa.
14: Bon dia, són les 10, parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presideix aquest matí una reunió de seguiment dels incendis amb representants dels bombers, agents rurals i responsables de gestió forestal. La trobada arriba després d'unes hores de màxima alerta per la simultaneïtat de focs a Catalunya, especialment a l'Anoia i a Sentmenat, i que compta també amb la participació dels consellers d'Interior, Territori, Presidència i Agricultura. La reunió coincideix amb una primera millora de la situació a l'Anoia, on els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. De fet, Protecció Civil ha aixecat el confinament a aquests municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins del perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada també al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. El foc havia avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns de nuclis com la urbanització del Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern central, el comandament d'emergència, ha centralitzat el govern d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, David Borrell.
15: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
14: La simultaneïtat d'aquests focs ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya del Nord, l'incendi continua descontrolat, amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincideix amb una setmana marcada per l'onada de calor. Protecció Civil manté alerta el pla PROSICAT i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central i enfilar-se per sobre dels 40 en alguns punts del litoral i el prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendis forestals. Per tant, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, són les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I es manté el pla Alfa de perill extrem a 11 municipis. I fins aquí les notícies en xarxa.
16: Notícies en xarxa.
17: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
18: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
17: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
19: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
20: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
8: Un dietista bueno. Torrecollons, no? Val,
20: sí, una mica, sí, dit
21: escolta'm,
20: així.
21: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
20: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
21: I tapa uns tàpers de 10.
20: És veritat.
21: I Dani?
8: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
21: Doncs mira, és bona
20: idea.
21: Jo,
20: segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
9: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
22: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
10: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
1: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
23: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. I, a més, avui, l'últim programa de la temporada.
24: Acaba la temporada 10, Lluís. Això ja va cap endavant. 210 programes, eh?
23: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
24: També, per fer vacances. Descansar una mica.
23: Vacancetes.
24: Clar que sí, clar que sí.
23: Ha estat una temporada intensa. Hem parlat de moltes coses diferents, però, mira, he trobat com fils conductors.
24: Molt bé, que uneixen sempre, tots els episodis.
23: Històries.
24: Molt bé.
23: Les persones i les seves històries.
24: Sí.
23: I reptes dels nostres temps. Que
24: podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això de històries, reptes, persones, no? És una... Però bé, m'agrada, m'agrada. Sí,
23: bueno,
24: sí,
23: com a punts d'unió. Jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
24: Ja
23: ho
24: veig.
23: Fa temps que volia
24: és veritat.
23: Aquí estem.
24: Molt bé.
23: Hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que avui tornem a portar, de ballroom. Que vam descobrir aquest estil, bueno, per mi va ser un descobriment.
24: Sí, per mi també.
23: De VIH i de dones, molt interessant, de dones heterosexuals també, pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge.
24: Important, i vam ser molt reivindicatius amb aquest tema.
23: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
24: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
23: A veure, què vols dir?
24: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant, bueno, i ja la tenim a sobre. Però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant, i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
23: Haurem de fer el col·lectiu van passar muntanyes,
24: exacte,
23: vols dir?
24: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
23: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè a més aquesta temporada també hi ha passat.
24: Exacte, també, sí. I no es volia perdre aquest darrer dia.
23: Molt
24: bé. Doncs què,
23: comencem,
24: anem per feina? Vinga, vam.
23: Avui, el Col·lectius en xarxa, Triangles.
4: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
23: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge, i pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint i ens visita de nou. Pablo Westling, què tal?
25: Molt bé i molt content, és veritat, ja com de la família, eh?
23: Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut 3 vegades.
25: 3 vegades, una per llibre.
23: Sí, és veritat.
25: Moltíssimes gràcies perquè, ja quasi trauré llibre i només per venir aquí. I
24: doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta, abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres que tinguin salut i vida, és importantíssim, perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. per tu com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
25: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit,

0: És veritat.
1: Aquesta temporada vas passar pel programa Amamore.
2: Sí.
1: I avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu... Quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
2: Doncs, com a societat, una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil, perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
0: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
2: Jo crec... perquè tenim poc temps, primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps, i després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols, i em considero principal responsable, que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, i ho reconec, i em sap molt de greu, que potser hi ha gent que em diu, quedem, i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. I ja la setmana que ve potser ja no tant, i em costa a vegades quedar. Jo crec que la gent ens costa quedar, perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols. Clar. I jo crec que ens hauríem d'esforçar una... Que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, poc podríem
1: tangible.
2: Dir.
1: Tangible, sí.
2: Sí, tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan, al cap de setmana sabem el que ha fet, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al cara a cara.
0: Total, sí.
1: Ens passa també... Ens passa, sí, a que ens passin coses amb la gent, no?
2: Exacte.
1: I no quedar només per posar-nos al dia del que hem fet quan no estàvem junts, no? Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més... més ferms, no? Que fa que tinguem activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts. Però clar, sí, això i de fet, no uneix.
2: Jo vaig notar fa uns anys

0: Jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer... Jo em vaig apuntar a voler i platja perquè em venia de gust fer voler i platja, i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt, i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecti, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar, després quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment era les relacions eren, es materialitzaven. Mm. No era una relació de, del que tu dius, d'updating, mm-hmm. no? I què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
1: És que a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs, quedaves per prendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle en persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
0: Mm. I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina... Mm. I nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar. Yeah. I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys...
2: Ja... Yeah.
0: Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple. Mm-hmm. Em deixo... Jo crec que això ho hem de i, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics. Mm-hmm. Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
2: Molt bé. Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
0: Sí?
2: A mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció
0: amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un Veus? Tema que no domino. Mm-hmm. Jo, així com potser escriure, sí que reviso i sí que, evidentment, és el meu llibre i sí que em diuen correccions i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser de tema sinopsi i tot això, sí que em fixo moltíssim. Però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga. Després també confio molt en l'editorial. L'editorial sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
1: Clar.
0: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada. Mm. Però una persona que no té ni idea de la història, potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
2: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
0: No.
2: No, eh?
0: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé
2: sí,
0: per què...
2: Eh?
0: No sé, jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara de portada, o potser sí que m'havia imaginat un to de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triàngulo, els tres protagonistes es diuen... Un es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades.
2: Més destacades.
0: M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret i llavors quan em va arribar aquesta portada en blanc i negre ja em va espantar.
2: Yeah.
0: No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la. Després que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre, el groc i gris... No sé, així de primeres... no sé, no la vaig veure gens clara i de fet em vaig espantar perquè vaig escriure perquè, a més, el que comentàvem abans va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir no, estaria bé que sortís al juny, llavors va, el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
2: Accelerat.
0: I llavors vaig dir que no, de primeres, llavors em van enviar diverses opcions i no sé si va ser quan van enviar diverses opcions que de sobte me la vaig mirar i vaig pensar està bé, m'agrada, i de fet em va començar com a encantar.
2: Sí, és que té moltes coses, o sigui, té moltes coses, té molts triangles dintre d'ella mateixa, no? Sí. El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle, sí. Les lletres estan separades també en tres.
0: Sí, sí.
2: Té com molts easter eggs.
0: Sí, sí, sí, i després, ja em va agradar, i després la vaig començar com a ensenyar, i la gent em deia... M'agrada molt, la gent sincera, aquella gent, a la meva mare, evidentment, li va encantar de primeres, perquè li agrada tot, però a la gent que és més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada, li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic que aquesta va ser la primera opció, al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres, però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
1: Clar.
0: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Mm-hmm. Per això, jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin i sempre ha sigut així.
1: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
0: Doncs, no sé per què tenia clar que volia una història... o de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar sempre en ficció, jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final, als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que adoptés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor. Però no sé per què, i tenia com... No sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I a la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo, llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo, i trobo que ja el títol explica molt, un triàngulo, doncs una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle que en el col·lectiu sempre ha significat tant, no sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot, per això m'extranyava que no s'hagués fet, i llavors jo deia, pues fem-ho.
2: A la presentació que vas fer la setmana passada explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura i que ha estat especialment intens en aquest sentit i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquesta aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
0: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu, i cadascú ho va explicant al seu punt de vista. Aleshores, està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores, ells són tres narradors i cada capítol narra un. I vaig, no sé per què, tenia la... Jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors, el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal. Però jo no, era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de, doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou pràcticament i que doncs, tampoc és molt conscient del que fa i ara s'enamora i ara es desenamora i ara això li agrada i ara no. I això s'havia de veure i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea perquè, clar, era la idea meva, del narrador. I ell vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre i que xoquessin i que eren dos caps completament diferents.
1: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir en una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
0: Abandonar, no, perquè m'estic adonant que sóc molt...
1: Sí?
0: I aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar pobre un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha en coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat als cursos d'escriptura, que jo mai havia fet perquè les altres històries, doncs, més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver-ho de col·locar i acaba de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
1: molt
0: sí que
1: bé,
0: no.
1: Molt bé.
2: En part, bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica i necessitava com aquesta estructura.
0: Sí, no, i a més que hi ha un punt que... O sigui, has d'entendre que aprengui les decisions que aprenen. O sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
2: Com que hi hagi un arc,
0: sí, que hi hagi una evolució. Sí, que tu com a lector entenguis de... Vale, ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, no? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però o sigui, tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
1: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història, però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
0: Doncs era... Jo, sobretot, jo és que llegeixo... El que escric ho llegeixo molt, i a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa l'esborro en seguida, i va ser, al final, el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar que molta història estava feta des del punt de vista d'un, i llavors vaig haver de... reescriure capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un, sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu, tu ja sabies una cosa que havia de passar, i llavors el lector ja la sabria. Però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
1: Clar. Una mica de misteri,
0: una
1: no?
0: mica de misteri. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
2: Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
0: Exacte.
2: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
0: Volem tot.
2: D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
0: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat. Ja sigui, jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona, i, bueno, des de que tinc 22 anys, que jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona, i d'alguna forma és la vida que m'he trobat. Que jo a vegades penso, potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me amb aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona, un té una oportunitat a Londres, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat i de sobte, i a vegades penso potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també, o potser aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, són, i són aquestes coses, doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat i són les que al final he transmès totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
1: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
0: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
1: Molt bé.
0: O sigui, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això, el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera i potser és això, tampoc... No demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
1: Molt bé. Doncs, Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
2: Exacte.
1: Tornarem, esperem. Gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada i amb més històries per explicar.
2: Més històries, sí.
1: Que vagi molt bé.
2: Marxem amb Illusion de Dua Lipa, que ens proposa el Pablo.
1: Molt bé. Doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
2: Sí.
1: Si tot segueix.
2: Si tot segueix.
1: I si no segueix, seran per coses bones.
2: Sí.
1: Però ens tornarem a trobar.
2: Ens tornarem a trobar.
1: I ho deixem aquí.
2: I ho deixem aquí,
1: Oh, m'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: La carpa del Circ Smile rebrà aquest cap de setmana i serà anfitriona del primer festival internacional Gaudirem, que avui nosaltres venim a conèixer, i ho fem amb el seu mestre de cerimònies, Globo Vilar. Com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Què es dona, la mà, suposo, un mestre de cerimònies com tu, no?
1: Home, qualsevol persona, com a mostra de respecte, una apretada de mans sempre és bona.
0: Escolta, estem parlant d'un festival internacional, que això diu moltes coses, que és per tu el fet de ser una mica el mestre de cerimònies qui ens anirà guiant per tota aquesta festa.
1: Bé, per mi és un honor. Sí que és veritat que ha estat una mica una apretada, perquè com a artista admiro a Gaudí i totes les seves creacions i el seu art, no? I llavors, clar, enfocar un espectacle de circ homenatjant a Gaudí al principi ha estat un repte. Sí que és veritat que a mesura que anava fent la feina m'he anat donant compte que ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional perquè ha tocat temes universals, i el circ no deixa de ser molt universal també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
0: Sense fer-nos grans spoilers, però com es reflecteix o com s'intenta visionar, doncs, Gaudí en aquest espectacle de circ?
1: Bé, senzillament el que hem fet és anar a buscar les frases conegudes que definien, els conceptes que defineixen i les idees que han definit a Gaudí, no? I aplicar-les a veure'n el seu paral·lelisme amb els números de circ. Mm-hmm. Així, per exemple, podem trobar que Gaudí ens deia que l'arquitecte del futur imitaria la natura, perquè són les formes lògiques, les senzilles i les més fortes, i aquí, per exemple, aquest concepte l'he utilitzat per introduir el número d'una noia que es penja dels cabells, que mostra com algo tan natural i humà com els cabells poden ser prou forts com per suspendre una persona en l'aire, no?
0: Parlàvem d'un festival internacional. D'on venen, de quins països o de quins llocs venen alguns dels artistes que hi participaran? I també, si ens pots dir una mica, quants números o quanta gent hi participa d'aquest muntatge, aproximadament.
1: Vale. Aquí tenim uns 8-9 números. Val? Tenim gent d'Ucrània, tenim gent d'Itàlia, d'Espanya, d'aquí de Catalunya. Ah, en tenim de Venezuela també, un escalf ben gran als veneçolans que estan patint el que estan patint. Això és el que ens fa internacionals, no? que hem recollit artistes d'arreu. Números en tenim de moltes varietats. En tenim des dels més clàssics, que puguin ser com el mà a mà, que són dues persones fent acrobàcies sense cap mena d'aparell, com números aeris. Tenim un pallasso molt emocional, amb molta sensibilitat, que, per exemple, el pallasso jo crec que és una aplicació ben directa d'aquesta frase que hem posat en el cartell, aquesta frase d'en Gaudí, de primer l'amor i després la tècnica, no? Mm-hmm. I és que realment desprèn molt d'amor utilitzant una mica la tècnica, no? I, bueno, heu de venir a veure l'espectacle perquè realment és molt gaudinià.
0: Això sí, i a més també amb el segell de la família Zapata, que és, vaja, mundialment coneguda i amb moltíssima trajectòria també dins el món del circ.
1: Porten un bon grapat d'anys. Jo, des que em dedico al circ, el Zapata és una de les famílies que conec de ja fa una bona colla d'anys. I, a més, també cal comptar que la família Zapata ja porta uns anys en contacte amb la Fundació Gaudí, que ens està fent un assessorament i un suport per poder realitzar el festival de la manera més per excel·lència com necessita un tema com Gaudí, no? Així ens han ajudat, per exemple, amb el disseny dels cartells, amb tota una sèrie d'ajudes que ens han vingut molt bé per poder fer una cosa amb cara i ulls i ben sèria.
0: Globo, tot això s'acompanya també amb una petita exposició museu, no?, amb petites dimensions, que es veurà just abans d'entrar aquesta carpa principal.
1: Sí, part del concepte i de la idea que ens introduïa Gaudí era que no només hi hagués una sola disciplina. Llavors, som diversos artistes que treballem aquí, que tenim, a part de la disciplina escènica, perquè ens entenguem, tenim altres disciplines que treballem com a artistes, no? Que les exposem en el hall de l'entrada per invitar la gent a entendre que l'artista no és només el posar-se en escena, sinó que darrere també hi ha altres treballs, hi ha maneres d'expressar-se molt diferents, no?
0: Com t'has preparat tu la feina tan important que tindràs, que és d'introduir tots aquests artistes i, a més, també amenitzar una mica, doncs, els entretemps d'aquests diferents números? Com t'has preparat aquesta tasca?
1: Mira, en part he tingut un punt de facilitat, que és que la meva filla petita està acabant arquitectura i també és fanàtica de Gaudí. A mi Gaudí sempre m'ha agradat molt. Llavors, això ja ha estat un punt fàcil, no? El que igual ha estat més difícil és comptant que hi haurà canalla, val? Llavors sí que la feina ha estat no només conceptual, sinó fer-la dolça i agradable per despertar-los una mica d'interès, no? Al final, la feina que he procurat de fer, que és la meva feina com a presentador, fer que unir el concepte Gaudí amb el concepte de circ, ja et dic, m'ha estat molt fàcil, perquè són temes molt universals tots dos, no? Però bàsicament la feina ha estat tenir cura de no explayar-me massa i de fer-ho amè i ben clar, en conceptes que ja són, els conceptes gaudinians ja són molt clars i molt senzills i fàcils d'entendre, no?
0: Globo, amb tots els anys que portes dedicant-te doncs, al món del circ, al món de l'entreteniment, com diries o com descriuries el moment en què es troba el circ ara mateix a casa nostra?
1: Mira, se'm fa una mica difícil de dir, perquè la veritat a Catalunya han marxat força circs des de que jo vaig començar, n'hi eren molts movent-nos per aquí a Catalunya. Sí, els Sabates són ben fidels i aquí els tenim. Tenim algun altre circ, però molts han acabat sortint de Catalunya i fent les Espanyes o inclús l'estranger, no? No tinc molt clar com acabarà tot. Em sap greu o crec que hi hauria d'haver-hi més unió entre el que és el circ tradicional, famílies de circ que viuen amb la seva pròpia carpa, i tot aquest munt de gent que aprèn circ en centres com l'Ateneu de Nou Barris o a través de l'Associació Professional de Circ de Catalunya, que hi hagués més comunitat, a l'igual seria una manera d'unir-ho més. M'agrada molt projectes com el del Circ Smile, de fer entendre, ara a través de Gaudí, que el circ és cultura, pot ser cultura, i no és només un entreteniment visual, sinó que, a més, és una manera també d'introduir conceptes com, en aquest cas, Gaudí.
0: Doncs ara, informació d'interès. Des de quan, fins quan i en quin horari podrem gaudir d'aquest Festival Internacional de Circ?
1: Mira, l'estrena la fem el divendres dia 3 de juliol, d'aquí un parell de dies, i estarem actuant cada dia fins al diumenge dia 12 de juliol. Cada dia hi ha espectacle a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda comencem. No vingueu a les 6, veniu una mica abans. I els dissabtes fem dos espectacles, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre.
0: Molt bé. I a més, en un espai climatitzat, que això és important i s'agraeix moltíssim amb aquesta onada de calor, eh?
1: Molt important que sàpiga la gent que la carpa està climatitzada, perquè hem d'entendre que el circ està pensat pel fred i la pluja. Ara no és temps de fred i de pluja, per tant, climatitzem la carpa perquè sigui un espai agradable i ajudi a disfrutar de l'espectacle.
0: Molt bé. Doncs, Globo, moltes gràcies per estar amb nosaltres i molta sort amb aquesta feina que us ve en aquests propers dies.
1: Moltes gràcies i fins ben aviat. No us perdeu, gaudirem el Circ Smile.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia, informació.
3: El partit Podem Premià ha creat les últimes hores el seu propi canal d'Instagram després que fins ara la seva acció es difongués en aquesta xarxa a través del canal de Premià en Comú Podem. Es tracta del primer moviment públic de Podem Premià d'ençà que la regidora d'aquesta formació al ple, Lole Morilla, va abandonar el grup municipal que compartia amb els comuns per convertir-se en regidora no adscrita. Ara, pel que ens diu ella mateixa, es vol deixar constància de la feina que es faci i donar-li projecció i per això s'ha habilitat el nou compte. Més concretament, ha afirmat que volen posar el focus en la feina diària, el contacte directe amb la gent i la construcció d'un projecte arrelat al municipalisme i a la cura, que és el que va moure el partit afegit a tornar als seus orígens polítics. Preguntada Morilla per una eventual candidatura de Podem Premià a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027, ha indicat però que ara mateix no es plantegen ni l'escenari ni sota quin paraigua hi anirien i cada moment estan en una fase d'escolta i d'enfortiment del projecte des de la base. A dia d'avui el nou compte d'Instagram no conté encara a cap publicació, però sí que té 49 seguidors i en segueix 71.
2: Premià Mèdia, informació.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
1: L'agrupació Bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories, des de premini fins a veterans. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià, tot i que el torneig està obert a tot tipus de participants. Des de les 9 del matí trobareu tota la informació a 3x3.abpremià.com.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sant Benet, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sant Benet, al pati de l'Institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat, i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canviés podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sant Benet i alcaldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
1: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies.
0: Notícies en xarxa.
1: A l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins el perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha cremat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa pràcticament malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys lleu i 5 lleus. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat, ha cremat unes 32 hectàrees a la zona de Comiols i els bombers hi mantenen efectius per evitar revifades, i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Recordem que es mantenen les restriccions a Montserrat, Les Gavarres, el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el Col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
8: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
9: L'Ajuntament espera tenir aviat del tot definit el règim d'accés i pas de vehicles pel tram del carrer Jacint Verdaguer entre Doctor Fleming i carrer de la Plaça. I així mateix també s'estan acabant d'estudiar els mètodes de control i el règim sancionador per als cotxes que incompleixin la normativa. A Zona el Casca es va instal·lar un gran tòtem informatiu a la cruïlla entre Fleming i Verdaguer, que per un costat senyalitzava l'entrada al centre comercial i per l'altre exhibia un gran avís alertant de multes de 200 euros i càmeres de seguretat, presumiblement multes per l'accés indegut al carrer i càmeres per identificar els cotxes. Aquest avís va ser tapat poca estona després que s'instal·lés el tòtem, però algú hi va fer fotos que han corregut per xarxes socials, on molts veïns s'han preguntat pel sentit d'aquesta advertència. Des de l'Ajuntament ens diuen, però, que en la mesura que el sistema que s'adoptarà no s'ha tancat del tot, de moment, s'ha preferit tapar el tòtem i la informació, i ens asseguren que ben aviat s'haurà determinat el model d'accés a la via i les restriccions, molt probablement, es limitarà a veïns i càrrega i descàrrega, i així mateix les possibles sancions a qui se salti la restricció. En paral·lel, s'haurà de desplegar la senyalització viària corresponent.
8: Premià Mèdia. Informació.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor Calderón Benítez.
2: Avui tenim un programa molt especial perquè tenim un convidat...
1: Tots els programes són especials.
2: Sí, això sempre ho dic, però és cert. Tenim en Jordi Ojeda. Hola, Jordi, què tal?
3: Què tal, bon dia.
2: En Jordi, perquè no el conegui, és doctor en enginyeria industrial i ets professor del Departament de Tecnologia del Tecnocampus, que és la universitat on estem ara.
1: Sí, on estan situats els Mataró TV Mataró i els estudis de Mataró Ràdio.
2: Sí, sí.
3: Amb molta il·lusió, perquè tinc el despatx just aquí dalt, al pis de dalt. O sigui, que
1: no, tu ets el que fas cop amb l'escombra quan fem massa soroll? Jo que arribo pel matí i poso la música tota castanya, no...
2: No molesta?
3: No molesta, no molesta, no preocupeu.
2: Això és perquè els estudis estan ben insonoritzats.
3: Ai, ai.
2: Doncs en Jordi ens visita avui per xerrar una mica sobre el seu últim llibre, que es diu Còmics, una immersió ràpida, que està publicat per Tibidabo Ediciones, i és una mica, m'agrada, o sigui, el subtítol del llibre més o menys ho diu tot, que és tot lo que quería saber sobre los cómics, las novelas gráficas y los mangas, y no te atrevías a preguntar. És una obra, és un assaig on també... Un assaig i també és un mitjà, una divulgació, diguéssim, on parla sobre còmics per gent que llegeix còmics i també per gent que potser no coneix tant
3: Correcte.
2: Aquest mitjà, oi?
3: Correcte.
2: Abans d'entrar una mica amb el llibre, també volíem felicitar-te perquè has guanyat el Premi Divulgació dels Premis Splash del 2026, que van sortir ara fa unes setmanetes.
3: Estic molt content.
2: Això mateix. L'Splash és aquest festival, és el festival de còmic de la Comunitat Valenciana que celebra el novembre d'aquest any. Suposo que aniràs a rebre el premi. Com ha sigut aquesta notícia?
3: Bueno, ha sigut una notícia benvinguda, inesperada, i sí que m'han confirmat que em conviden a anar-hi a finals de novembre i estic encantat. O sigui, estaré 6 mesos celebrant-ho. Estic encantat de la vida.
2: Genial, molt bé.
3: Sí, sí.
2: Això...
3: Perdona, també haig de dir, perquè hi ha gent que em diu i ara hora que reconeguin la teva feina.
2: Sí.
3: Ho de saber que tots tenim una edat ja.
2: Sí.
3: Jo vaig guanyar el premi de divulgació en el Saló del Còmic el 2010.
1: Ojo, eh?
2: Ah, ostres.
3: I vaig guanyar el premi també de divulgació per l'Associació d'Autors d'Espanya, d'Autors de Còmic d'Espanya, el 2017.
1: O sigui, és un reconeixement continu a la teva feina.
3: Sí, més o menys cada... Ara estic veient que cada 7 anys el guanyo.
2: Això no... És que... Felicitats i realment mereixedors.
3: No, perquè hi ha gent que em diu, ostres, sí, sí. Què fa un professor de la universitat fent això? I menys sí, mal que t'han de
1: reconèixer. Perquè tothom té al seu costat friqui, diguem-ho així, encara que no soni despectiu.
3: Que ja tenim... Ara, l'any que ve farà 30 anys que m'hi dedico, això.
2: Això, tu ets també expert en còmics, també en robòtica i ciència-ficció, també tens un llibre publicat per Diabolo Ediciones que es diu Robots de Cine, de Maria Alita, també, i tens també aquest com projecte d'investigació, que és el blog que també vas publicant una mica sobre còmics, ciència i tecnologia,
3: Correcte.
2: No? Sí. Si et sembla bé, comencem a parlar. Realment tens un currículum molt llarg, que no els l'acabaríem, perquè col·labores amb molts mitjans, també, i és això, i el tema de divulgació és un registre molt ampli, no? Perquè nosaltres també fem divulgació i al final ens liem a contar coses que fem, i a vegades fem col·laboracions amb fanzines, fem la diada, fem tal...
3: Bueno, llavors... Jo t'ho puc explicar des de l'inici.
2: Sí.
3: Sí, a més, jo crec que és interessant.
2: Sí.
3: Jo haig de dir que sóc enginyer industrial i m'hi dedico a la meva professió.
2: Sí.
3: Però a meitat dels anys 90 vam veure que hi havia molta gent que criticava l'enginyeria en general i la tecnologia en particular, no? I no sé si recordeu que els que tenim una certa edat, a meitat dels anys 90 es deia, el que es parlava de lo que deien l'efecte 2000.
1: Sí, eh?
2: Que
3: l'any 2000 caurien els avions, quedaria estancat els ascensors, que deixaria de funcionar. I després també vaig percebre que a la ficció, especialment en els còmics i en les pel·lícules, els enginyers eren gent molt estranya, molt rara, era gent molt obesa, que vivien a casa, en el sòtano de casa dels pares, tot el dia menjant pizzas, i després eren els dolents de totes les pel·lícules, sempre eren els dolents, i sempre volien matar a tothom, i volien matar la humanitat, i sempre eren zumbaos, no? I pensava, jo

0: de ciència-ficció. Llavors vam fer un anàlisi de com es veia en els anys 50, com es veia en el futur les comunicacions, el transport, les ciutats, els robots, i va ser molt interessant, i aquest estudi al final el vam convertir en una exposició. Aquesta exposició vam estar com 15 anys donant voltes per Espanya, la teníem en català, en castellà, i bueno, vam fer moltíssimes xerrades, conferències, vam fer un llibre, vam fer diversos capítols de llibre, molts articles, moltes conferències, i va haver-hi un moment, uns anys després, això no va ser immediat, uns anys després que vaig pensar, que llavors em van començar a encarregar-me altres coses, i vaig pensar, ostres, si tot això ho fico dintre d'un nom, que és el projecte Còmic, Ciència i Tecnologia, doncs això té un sentit, no? Llavors, aquest projecte és un projecte que neix com un projecte d'innovació docent, amb el suport de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la Politècnica, que encara tinc aquesta relació i aquest suport de la UNESCO, sí. I mantinc els objectius de la UNESCO, no? De fomentar l'educació, diguem-ne, en un món de pau. Doncs amb aquest objectiu, diguem-ne, la idea és emprar els còmics per dos objectius fonamentals en el projecte, que és fomentar el debat de la ciència, emprant la imatge, diguem-ne, com a suport, sí. I després una altra cosa curiosa que vaig descobrir amb el temps, que és fomentar vocacions científiques i tecnològiques en el jovent a partir de fomentar la lectura dels còmics. I això em va semblar al·lucinant. I vaig trobar que hi havia experiències prèvies de, per exemple, del govern dels Estats Units, que va demanar a les editorials a finals dels anys 50 que introduïssin motius científics. Aquest és un dels motius pel qual...
1: Ese Còmics, per exemple, també que feia...
0: Ese Còmics que feia, diguem-ne, després de la censura, que va fer coses molt de ciència. Sí. Però, per exemple, és el motiu pel qual Marvel, quan comença tot l'univers nou dels anys 60... Els quatre fantàstics, el líder del grup...
2: És un científic.
0: És un científic, no és el més ràpid, el més dur,
2: Bueno, i al final, ara, si podem veure tots els superherois de Marvel, Iron Man
0: és un enginyer mecànic.
2: El Peter Parker és un futur gran científic.
0: És un químic, el Hulk és un físic, o sigui, ve d'aquesta... Bueno, el Daredevil és un advocat, el Xavier és un psicòleg, vull dir que al final tots tenen una component diguem-ne relacionat amb l'educació. O sigui, el que ha sortit és que deien que el govern dels Estats Units promovia la lectura de còmics per fomentar les vocacions científico-tecnològiques amb la idea de competir en el futur amb la Guerra Freda, amb la Unió Soviètica. Ostres. Llavors, formant el jovent, tindries bons enginyers en el futur, no? I això em va semblar genial.
1: Tenien sempre aquesta idea tan relacionada amb la guerra, no? Sí. Des del govern, des de
2: l'espionatge.
0: Sí. Llavors, amb aquesta idea, sempre he fet aquest projecte com una activitat d'innovació docent i paral·lel a la meva activitat professional.
1: Sí.
0: I des de llavors, també, amb una implicació amb la divulgació en el sector, perquè ara porto pràcticament quasi 1.000 articles publicats en aquest temps.
1: Sí.
0: Varios llibres, varios capítols de llibre, moltíssimes xerrades i conferències i cursos, i ara he tingut l'oportunitat de poder fer aquesta presentació, que la vaig fer fa uns dies a l'Abacus de Mataró, del llibre.
2: Va anar bé?
0: Va anar força bé.
1: Sí.
2: Fantàstic.
0: Hem de dir que aquest llibre està dintre d'una col·lecció que es diu Una inversió ràpida, i que llavors té un motiu, diguem-ne, és un llibre d'encàrrec.
1: Sí, sí.
0: I que és el número 45 d'aquesta col·lecció, i per tant jo estic molt content de veure els 44 companys que ja anaven previs a mi, que són gent de gran nivell. És una col·lecció que té com a objectiu divulgar la ciència de forma molt amena, molt propera, molt ràpida també. És una guia, no hi ha cap imatge, és un llibre de butxaca, amb un preu, diguem-ne, bastant assequible, amb la idea de fer una immersió en un tema concret. I aquest, entre cometes, amb tot el carinyo i tot el respecte, és el primer llibre friqui de la col·lecció.
2: Sí. I com te planteges parlar de còmics així de... d'una forma ràpida per la gent que potser no sigui comicaire com
0: nosaltres,
2: se fica en el món.
0: Bueno, sí. Justament m'ho va dir el director de l'editorial, que va ser molt sincer, em va dir... bueno, és que són coses molt curioses, eh?
1: Sí.
0: El director de l'editorial de Tibidabo és l'Antoni Comas, que en aquell moment, quan em va encarregar el llibre, fa 10 anys...
1: Ostres!
0: Quan em va encarregar el llibre, era el president de Ficòmic.
1: Ah, ostres.
0: I em va dir, ostres, sóc el president de Ficòmic i no conec gaire cosa dels còmics. Diu, tu em podries fer un llibre que em pugui tal?
1: Sí.
0: I llavors vam estar parlant, llavors ell va posar en marxa aquesta col·lecció i jo vaig començar el llibre, o sigui, és veritat, o sigui, vaig començar el 2017, I em va sortir un altre projecte molt important a Madrid, en què havia de fer una exposició de robots, i llavors

0: vaig decidir parar aquest projecte, fer el llibre de robots, i quan va acabar el llibre de robots es va publicar, va haver-hi la pandèmia va parar tot,
1: això sí.
0: I llavors, i després de la pandèmia em vaig trobar una altra vegada amb l'editorial, em va dir, ostres, per què no agafem una altra vegada la idea del llibre que l'havies començat, i bueno, llavors l'he acabat. Però vull dir que el llibre, diguem-ne, pràcticament ha trigat 8 o 9 anys.
1: Ha sigut un procés bastant llarg.
0: Des de que va començar fins, a, sí. fins ara, i ara, clar, l'he tingut que reescriure tot, i, bueno, i acabar-ho, diguem-ne, perquè només estava escrit al principi.
1: Explica'ns una mica com te'l planteges, però és això, és per gent que llegeix còmics, però potser també per gent que no coneix el mitjà.
0: Correcte.
1: I vull repetir mitjà, perquè moltes vegades es diu que és un gènere, el còmic.
0: No.
1: I és com, és el típic, la típica sí. errada que fa qualsevol mitjà generalista, que potser no coneix sí. tant el mitjà.
2: I sobretot no sabem si només passa aquí, a l'estat espanyol, o passa també
1: sí,
2: en altres estats.
1: Jo crec que potser ens ho pots explicar tu.
2: Tu ens explicaràs que deus tenir més... Sí.
0: Bueno, a veure, el llibre, diguem-ne, són 7 capítols, perquè em van marcar aquesta pauta. Hi ha una història del còmic als Estats Units, una altra a Europa, una altra al Japó, i una altra específicament a Espanya. I abans d'això hi ha una introducció al mitjà, diguem-ne, en general, parlant mínimament de vocabulari associat perquè la gent entengui doncs, que és una vinyeta, que és l'elipsis, els usos pedagògics, per exemple, associats amb el còmic, i també aprofito per ara em sap greu perquè estic aquí amb un mitjà, però vull dir, aprofito per fer canya, diguem-ne, amb els mitjans generalistes.
1: S'ha de fer.
0: Vull dir, soc molt crític perquè... jo crec que una part de la culpa per la qual l'hàbit de lectura de còmics a Espanya és tan baixa, en part, jo crec que és culpa dels mitjans, no? Sí. Ara fa poc que ha hagut el Saló... Bueno, fa poc, fa un parell de mesos que ha hagut el Saló del Còmic de Barcelona, i vaig parlar, ara no diré noms per no d'això, però vull dir, vaig parlar amb un editor que em va dir, hòstia, aquest llibre ha sigut un èxit, aquest còmic l'hem venut, s'ha venut tota la primera edició, estem mirant de fer la segona, i s'han venut 3.000, estem contentíssims.
1: Sí.
0: Dic, hòstia, però aquest còmic ha sigut un èxit a França. A França quan s'han venut? Diu, 500.000.
1: Clar.
0: I, hòstia, a França 500.000, a Espanya 3.000, i l'editorial encantada perquè ha venut 3.000. Doncs no som europeus, doncs hem de ser europeus per tot, no? I també per l'hàbit de lectura. Però jo crec que una forma de comparar, diguem-ne, per què aquí llegim menys, podrien ser comparant justament els mitjans de comunicació a França i comparant els mitjans de comunicació a Espanya, no?
1: Sí.
0: Jo, per exemple, vaig estar molts anys coordinant les jornades comiqueres que fèiem a l'FNAC i SD aquí a Barcelona i a Madrid. Vaig estar quasi 10 anys fent de coordinador i de presentador. Jo me recordo que sempre deia, dic, hòstia, estem portant autors estrangers, internacionals, que hauria d'estar a les càmeres de televisió veient com baixa aquest autor per l'escala de l'avió, com si fos una eminència,
1: no?
0: Sí. I el tenim aquí durant 3 o 4 dies i no hi ha ningú que li faci ni una entrevista.
1: Sí.
2: Per exemple, suposo que quan va venir Stan Lee anys enrere al Saló del Còmic, que era l'estació de França, no crec que hi hagués molta gent esperant.
0: Bueno, però el van entrevistar a Madrid.
1: Sí, Stan Lee sempre és...
2: Però bueno, però tampoc...
0: Seria l'excepció, però...
2: Sí, però tampoc va ser rotllo
0: de... No, absolut. De fet, una cosa que també podríem dir amb molta fermesa és que quan hi ha un Saló del Còmic, el que fan els mitjans generalistes és fer fotos de la gent disfressada que està fent cua i parlar de la cua i de la gent disfressada, i moltes vegades quasi estereotipitzant i menyspreant aquesta gent. No?
1: Això es veu molt també el tema del cosplay, que és una cosa que si agrada, que és genial, però sí que és veritat que potser des dels mitjans sempre se'ls fa molta...
2: Sobretot
0: dels
2: mitjans més generalistes. Jo sí que
0: però el mateix mitjà entrevista una persona que va disfressada del seu equip de futbol quan ha acabat el partit, no passa res, vull dir que és respectable que la gent vagi pintada i vestida de...
1: Fanàtic,
0: i no hi passa res, però tu després t'assabentes de com ha quedat el partit. El problema és que quan tu entrevistes una persona disfressada que està fent cua per entrar al Saló del Còmic, tu no t'enteres de qui ha vingut a signar, qui ha guanyat el premi. O sigui, qui ha guanyat el premi aquest any? Ha sortit en algun mitjà català? O sigui, que jo sàpiga, ha sortit de molt poquets.
2: A BTV crec que segur que ha sortit, perquè a BTV és possible.
1: No, hi ha alguns mitjans que sí, però...
0: No, segur que ha sortit en algun, però vull dir que...
2: Amb Mataró Ràdio ha sortit perquè nosaltres
1: hem donat... Sí, no, però és veritat, nosaltres això també ho hem parlat molt i també hem parlat molt de la divulgació, també sobretot concentrar-nos a vegades també en el còmic en català, però bueno, tu per què creus també
0: però mira,
1: que...
0: Jo he sigut comissari de diverses exposicions centrals del Saló del Còmic en els últims 15 anys. He sigut el comissari.
1: Sí.
0: I només recordo alguna entrevista a TV3 i alguna entrevista amb un horari raro.
2: Jo crec que això ha canviat una mica arrel del boom del manga, perquè el manga, arrel de l'anime, ha tingut un boom aquí a Catalunya i també s'està veient perquè veiem altres programes de divulgació que n'hi ha un boom, i sí que veus que ha canviat una mica, que ara sí que el jovent, encara que sigui manga, que manga es fa molta tirada i a vegades n'hi ha alguns que... Bueno, però almenys llegeixen còmics, no? I això fa que jo crec que el jovent està cada cop llegint una miqueta més.
0: Sí, bueno, això fa temps, Això fa temps, també hi ha un tema de gènere, també, vull dir que hi ha dones que llegeixen també més mangas, vull dir, ja fa temps que inclús ho veiem en els propis salons, vull dir que l'assistència a Saló del Manga és molt més gran, diguem-ne, que el Saló del Còmic, i que genera, diguem-ne, un altre hàbit que no està només associat a la lectura, sinó també a la cultura japonesa, no? I per tant, que és el que jo sempre defensat en el còmic. Hi ha hagut gent que em deia, què foten estants de videojocs o de cinema a l'estant, diguem-ne, en un saló del còmic? Jo pensava, però si aquests estan pagant la festa, vull dir que benvinguts siguin, no? Jo encantat de la vida, diguem-ne.
1: Mentre no ens oblidem del còmic, quin diries tu també, que potser és una pregunta massa gran, diguéssim, però comparant amb Japó o amb França, que són això, mercats i indústries més potents, quin diries tu que és com la nostra elecció pendent per potser...
0: Jo crec que bàsicament és mantenir...
1: A part de criticar els mitjans, que això és important, de cara al públic general, que es vegi que el còmic és un mitjà que té digne, no?
2: Que sembla que a l'estat espanyol només tinguem d'autor a Paco Roca.
0: Clar.
2: que és el millor autor que hi ha, que tenim més.
0: Sí, fa una mica de pena tot plegat. Però bueno, t'explico. Ara de forma molt simplificada. La idea és que nosaltres, si llegeixes el títol del capítol que dedico a Espanya, li dic un país de TVOs.
1: Sí.
0: O sigui, resulta que Espanya, fins a pràcticament als anys 70, les revistes de còmics i de TVOs, diguem-ne, es venien a centenars de milers d'exemplars. Vull dir que som un país en què la gent ha llegit molt. Es creu, a més hi ha el boom de la transició, i entre els anys 70 i molts, i 80 i molts, hi ha un boom, diguem-ne, també de publicacions, de revistes, diguem-ne, i recuperant moltes coses que la censura havia prohibit al nostre país, no? I de cop aquest sector entra en crisi, i llavors tanquen moltíssimes col·leccions, tanquen moltes revistes, tanquen moltes editorials, i creiem, des d'un punt de vista sociològic, creiem que va haver-hi un sector de la població que va anar creixent i que no va trobar que el sector, diguem-ne, el sector editorial li acompanyés. O sigui, que no va trobar... Que no és del tot cert, perquè jo vaig seguir així i vaig trobar de tot. Però vull dir, hi va haver gent que no es va sentir acompanyat en el creixement. Van canviar també la forma de vendre. Yeah. No és el mateix comprar còmics al quiosc que comprar-los en una botiga, que has d'anar a buscar-los. Vull dir, va canviar la forma de vendre, va canviar l'oferta, va haver-hi una crisi, i llavors va haver-hi una generació que va baixar moltíssim, diguem-ne, que va abandonar, que potser se'n va anar a la novel·la, que no passa res, vull dir que potser ho van deixar d'així, o se'n va anar a la novel·la, el que fos. Llavors, diguem-ne, aquesta generació s'ha perdut, és a dir, aquesta generació s'ha perdut. Sí. Clar, és gent que, diguem-ne, que a finals dels 80, 90, doncs, potser potser tenia 20 anys, doncs clar, és aquesta gent que, diguem-ne, ara deu tenir 50 o 50 i pico, no? Vull dir, aquesta gent entre 20 i 50 i pico, doncs no ha llegit còmics, no? Ho ha llegit molt poc, com a generació ha llegit molt poc. Llavors, en aquesta generació hi ha molts periodistes. aquests periodistes, van a veure una pel·lícula que està basada en un còmic i no s'han llegit el còmic abans, no? I tu dius, tio, també és veritat que això també ho explico en el llibre, una cosa molt curiosa, que això ja ho deia l'Humberto Eco era catedràtic de semiòtica. L'Humberto Eco deia que llegir un còmic no és fàcil. Hi ha gent que diu el contrari, no? Diu, home, hòstia, un còmic, són dibuixets.
2: Sí, clar, jo m'he trobat que a vegades m'he llegit el còmic 3 vegades.
0: Clar, el còmic no és fàcil.
1: Depèn del còmic.
0: Depèn del còmic, sí, perquè el còmic has de juntar texta amb imatge i amb el time, no? Amb el crono.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha un tempo que tu has d'anar llegint.
2: La seqüència de la pàgina.
0: I a més hi ha una elipsis que també t'has d'anar inventant no sé què, i per tant no és fàcil, no? Inclús jo recordo moltes vegades que hi ha gent que em diu, escolta, Jordi, perquè recomana'm un còmic. I dic, home, aquest que llegeix poc li dono una obra mestra perquè, no? Perquè l'enganxi. Sí. I em diu, ah, no m'ha agradat gens. No? I clar, no és que, clar, això em va costar molt per arribar a aquesta conclusió. Dic, hòstia, sí. No és que jo no hagi encertat en la lecció. És que li he donat un còmic massa bo i li costa. O sigui, hi ha còmics que, sí. Que és com una novel·la.
1: Requereixen de part del lector
0: un esforç addicional i, per tant, llegir un còmic no és fàcil. Llavors, aquesta habilitat que tenim de petits de llegir contes i llegir còmics, doncs, si després no la practiques, doncs, es perd, no?
1: Sí.
0: I, per tant, en tenim una generació molt important entre gent que tenia això al voltant de 20 anys al principi dels anys 90 i ara, doncs que hi ha gent que no hi ha llegit i sobretot aquesta gent que té la possibilitat de poder estar en mitjans de comunicació o a les biblioteques o a les escoles, no?
1: Sí.
0: Jo explico una anècdota en el llibre, que és veritat, que quan el meu fill feia primària, la professora li va dir, porteu un llibre demà per llegir aquí a classe. I ell va portar un còmic i la professora li va fer tornar. Diu, no, això no és un llibre. I jo vaig anar allò a parlar amb ella i li vaig explicar això. I vaig dir, no, dic, té raó vostè, eh? Dic, perquè és que un còmic és molt més difícil que un llibre. Es va quedar...
1: Vaja, no? Pobre professora.
0: Sí, sí.
1: Però sí, sí.
0: I bueno, doncs, aquest és una miqueta...
1: Dignificar una mica també el mitjà, no?
0: Clar.
1: Sí.
2: Quan t'arriba la passió a tu per als còmics? A quina edat?
0: De petit, molt petit. O sigui,
2: comences?
0: Jo sempre explico que som 4 germans, jo sóc el tercer, però ens vam criar 2 i 2. O sigui, jo tinc un germà que té 13 anys més que jo, un altre en té 8 més, i jo tinc una germana que té un any menys que jo. Llavors ens vam criar 2 i 2. Llavors, per dir-ho, per fer números, diguem-ne, clars, quan jo tenia 5 anys, jo tenia un germà amb 18 i un altre amb 13. I vivíem tots a la mateixa habitació, i diguem-ne, tot el que tenien ells, diguem-ne, ells si escoltaven, vull dir, que si escoltaven música, jo l'estava escoltant. Si ells llegien una revista, tenia la revista allà. Si llegien novel·les, i tenien... tot el que tinguessin
1: recordem
0: ells...
1: Recordem que no hi havia internet, també, per tant...
0: Hi havia internet.
1: Sí, sí.
0: Després jo era com... ara, no, bueno, és que no em surt d'una altra paraula que dir una mascota. O sigui, ells em portaven a tot arreu, vull dir, si anaven al cine, em portaven amb ells, i clar, jo...
2: Has mamat cultura des de ben petit.
0: Tenia 10 anys, doncs tenia un germà de 18 i un altre amb 23. I llavors, diguem-ne, sí. tots els llibres que ells portaven, tot el que ells llegien, tot això, jo ho tenia allà. Però tenia a l'habitació, ho tenia... I llavors, ells se'n van anar de casa molt d'hora, diguem-ne, els còmics van quedar allà, i jo vaig continuar llegint, i se'n va quedar gravat. I després, jo sí que vaig saber trobar, diguem-ne, còmics, encara que el mercat estava en crisi. Jo sí que vaig anar buscant, seguia buscant coses antigues, coses noves. Mira, això em va fer molta il·lusió perquè vaig presentar el llibre a la Biblioteca Nacional de Catalunya ara fa 2 mesos.
1: Sí.
0: I em van preguntar això i els vaig dir, mira, que sapigueu que quan tenia 14 anys vaig descobrir que existien les biblioteques. Ara queda així una mica... Però és que als anys 70 era molt...
2: Era tot complicat.
0: Complicat. I vaig descobrir que existien les biblioteques i arrel d'això vaig començar a buscar biblioteques. O sigui, jo vaig agafar la guia telefònica tal qual, o sigui, vaig agafar la telefònica, vaig retallar la fulla que posava biblioteques i llavors anar amb un mapa de la ciutat de Barcelona em vaig recórrer durant un any, em vaig recórrer totes les biblioteques buscant còmics i vaig llegir tot el que hi havia publicat a tota
1: la... Encara existeixen les biblioteques, que nosaltres també ho repartim bastant, i realment hi ha biblioteques que tenen una selecció molt bona i una curació molt bona. Aquí a Mataró també tenim l'Antoni Comas també, que vam estar consultant.
0: Antoni Comas està molt bé. I tenen el meu llibre de robots.
1: Ah, també. Doncs bé. Volíem parlar també, ara que parlàvem així d'infància, el tema del còmic com a eina de divulgació, ja no només per als més joves i la gent que potser és això,
0: com a eina pedagògica,
1: sinó com a eina pedagògica, que és això, és una cosa que tu has tractat molt, per si ens podies explicar una mica des del teu punt de vista, no?
0: Bueno, del punt de vista és de l'expertesa, eh? Vull dir que hi ha 4 usos pedagògics del còmic com a tal. Eh? O sigui, hi ha un ús que és com a lectura. Val? Sí. O sigui, que tu recomanes una lectura que sigui un tema pues, d'història, de ciència, de lo que sigui, d'una biografia, sí. O sigui, la lectura com a tal. Vale? I igual que recomanes una novel·la, pots recomanar un còmic. Ara, per exemple, estic recomanant als meus alumnes d'aquí del Tenor Campus, jo faig l'assignatura que es diu Administració i Gestió d'Empresa, amb temes d'emprenedoria, estic recomanant el Viaje de los Mil Pavos, no? De Norma Editorial, publicat per el segell d'Astronave. Doncs és un còmic que explica l'experiència d'un nano de 15 anys que agafa 1.000 paons i als Estats Units al segle XIX i fa 1.000 quilòmetres per vendre'ls a la ciutat i els ven molt més, més cars, sí, i guanya, sí, molts diners en el viatge.
1: Perdona que talli, perquè realment vaig tenir aquest còmic entre les mans no fa molt i vaig pensar, ostres, quin deu ser el target d'aquest còmic, perquè... Bueno,
0: I ara, un clar, dels millors còmics que he llegit últimament i, a més, porto un any recomanant-lo a tots els meus alumnes.
2: Perfecte. Ja llegirem.
0: Això seria una acció pedagògica de lectura.
1: Sí.
0: La segona seria agafar un tros, diguem-ne. O sigui, en comptes d'agafar el llibre, pots agafar una vinyeta, una pàgina o poques pàgines per poder utilitzar-lo com a suport, diguem-ne, a l'hora d'explicar. No? Jo, per exemple, sí. No, jo sé, si estic explicant la història de la robòtica utilitzant els còmics, doncs, diguem-ne, utilitzo algunes vinyetes i vaig fent un discurs i utilitzo aquestes vinyetes amb la referència i llavors, diguem-ne, el que fas és utilitzar com a recurs.
1: Un suport gràfic.
0: Un suport, no?, gràfic com a recurs. Però és una vinyeta, una pàgina, un tros.
1: Sí.
0: El tercer ús pedagògic és com a plataforma a altres disciplines artístiques. No? Per exemple, doncs, pots veure un còmic i després veure una pel·lícula. O sí. Veure una, per exemple, mira, ara fa uns anys em va venir un professor de música i em va dir, hòstia, estem amb els alumnes, que eren de secundària, em diu, els alumnes els dic que expliquen òpera, i hòstia, no fan ni cas, estan tots que passen de tot, els hi poso la música i no em fan ni cas. Dic, hòstia, dona-li... Bueno, li vaig portar diversos còmics, dic, mira, tens aquí un còmic que és una òpera de tal, no? Aquest còmic és això, aquest còmic...
1: Sí.
0: I va utilitzar, diguem-ne, això perquè la gent... entengués de lo que estaven parlant i que és molt més que ensenyar el millor un vídeo, no? Que també un vídeo no fan cas tampoc.
1: També una mica...
0: A partir del còmic és capaç d'entendre bé l'escena.
1: I perquè és un objecte també, i això també fa que també, com nosaltres que coneixem també diverses persones, docents, que també amb nens fan servir això, perquè una tablet o un mòbil o l'ordinador o una projecció, si potser et poden tenir entre les mans el mateix còmic, no? Algú físic, i també se li dona importància a l'objecte en si, no?
0: I el quart ús pedagògic també estaria relacionat, per exemple, amb aquest profe de música. Els hi va dir, diu, ara el que heu de fer vosaltres és aquesta escena que jo us ensenyo, diguem-ne, la música i el que diuen els personatges, ara em feu un còmic de 4 pàgines.
1: Sí.
0: I llavors el quart ús és la capacitat que tu tens d'expressar-te en format còmic, que tindria una component també terapèutica, és a dir, que també podríem utilitzar el recurs de dibuixar una història en marc seqüencial per poder, diguem-ne, mostrar els teus sentiments amb gent que té algun trauma.
1: Nosaltres que parlem cada setmana amb autors i autores de còmic podem garantitzar que és així, que el còmic és un mitjà també terapèutic.
0: Terapèutic, sí. Però bueno, en aquest cas, hem parlat també amb professors, per exemple, d'acollida, gent que li costa, té dificultat per parlar perquè no coneix bé l'idioma o el que sigui, doncs a partir de dibuixar unes escenes és capaç de mostrar, diguem-ne, els seus sentiments. No? També amb temes de traumes i tal, també està reconegut. Per tant, aquests 4 usos són 4 usos molt potents.
1: Vam estar parlant també d'aquí un còmic que es diu Tremola, que també parla sobre Bueno, és una persona amb Parkinson que explicava la seva experiència. Hem d'anar acabant.
2: Hem d'acabar.
1: Abans volíem preguntar-te que ens facis una última recomanació. d'un còmic, estàs parlant d'aquests que parlava dels calés, però pot ser un altre, així per acabar i tancar amb una recomanació. Hem parlat de la importància de la divulgació també del còmic. Bueno, hem parlat de moltes coses interessants que podeu trobar en aquest llibre, Còmics, una immersió ràpida, i això, acabem així amb un altre... A part de que es comprin aquest llibre i el llegeixin per estimar una miqueta més el mitjà...
0: Bueno, jo porto bastants dies bastant commocionat amb la mort de la Marianne Satrapi, jo recomanaria qualsevol còmic de Satrapi.
1: Genial. Doncs l'apuntem també. Vam estar parlant fa unes setmanes també d'alguns títols de Marianne Satrapi, així que feu una ullada. També
0: va coincidir que quan em van donar el premi de l'Ajuntament de Sagunt, el Premi Splash, va ser la mateixa tarda que vaig veure la notícia i va ser... per mi va ser un daltabaix emocional.
2: Ens va deixar tots bastant a contrapeu.
1: Una figura que va transcendir també del món del còmic i va fer arribar també la seva
0: història. La vaig conèixer personalment al Festival de Cinema de Sitges, que vaig estar treballant durant uns anys, i ella va presentar la primera pel·lícula de persones, que era l'adaptació de Pollastre amb prunes. Doncs la va presentar a Sitges fa 13 o 14 anys, i ostres, és una persona molt amable, molt simpàtica.
1: Doncs Pollastre amb prunes em sembla una obra molt interessant per recomanar. T'agraïm molt que hagis vingut.
2: Em sembla que el tornarem aquí.
1: Sí, jo crec que sí, ja estem al prop,
0: Haig de baixar...
2: Tires per, com els bombers, no?, per la barra.
0: Us haig d'avançar que el setembre publico un altre llibre.
2: Ostres! Ah, doncs mira, ja està, ja farem data perquè tornis a venir.
1: En parlem, doncs, i a tots els bufacanyes que ens esteu escoltant, això, Còmics, una immersió ràpida de Jordi Ojeda. Moltes gràcies, Jordi.
2: I divulgueu còmics.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Vinga, adéu-siau.

0: Esmenc Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila, i amb noves cançons. Aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Media per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència, i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Media. La veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, què tal? Encantada.
0: El Víctor Pasqual, la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig, a la bateria. Com esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però... som...
0: Li enviem records, també.
1: I tant.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim, amb quatre cançons i un EP que què ens ha de permetre descobrir, Nora? Què descobrim en aquest EP?
1: Bueno, són sis cançons. I aleshores doncs, bueno, vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar, fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant fàcil entre tots, o sigui que la intenció doncs, és això, és tirar, seguir en català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa. Però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat. De fet, vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada que volíem fer temes propis. En aquest sentit, l'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Mm-hmm. Que difícil, no? Poder-se composar i tenir missatges per donar? Com ho gestioneu, això? Depèn.
1: A vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment... Clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó pues, acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP, llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra doncs, bueno, veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després doncs anàvem sumant, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que s'hagin al Masnou, que han gravat a Premià de Mar i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és sempre amb tu, eh? No la Mar Blava, que és la primera que escoltàvem.
1: Està sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: És complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Vam anar aquí a l'estudi d'Ofiura, que és aquí mateix, aquí, Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que sigui la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocórrer a última hora, o el que també el company ens va proposant. Però és un plaer, és una cosa molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil, ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiura per intentar aconseguir allò
1: que buscàvem. Paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda,
1: no? Ja ho hem fet també, però veia...
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment. Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. I a vegades passat, necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passant tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro, o sigui, si són tres contra un.
3: Malgrat que no estigui d'acord.
1: Correcte.
0: Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Bueno, depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, doncs, us foteu.
3: Sí, el punt de qualitat és aquell, també, que l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És algú que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som, treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental? Bueno, a tocar la bateria?
3: No, el típic de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
3: Bueno,
1: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
1: Ens deia... Bueno, vam anar canviant, ens deien Blanche. Però vam tocar una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujava d'un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
2: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre he tocat de manera autodidacta. I després doncs, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
1: Això és un factor interessant.
2: Sí, sí. Ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí... No és que cregui molt en el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè ens...
1: Sí, tal qual.
2: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: ja ho veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor?
1: Com ho gestioneu, això? Està claríssim que el carro no ens hi sumem.
2: Ens baixem ja, sí, no, és que ni pugem ja directe. No, nosaltres ens agrada això, és molt lo dels 90, el d'allò, bueno, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
0: Reivindiquem la música pop.
2: Sí, totalment, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Però sí.
1: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock, és a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos... I,
3: la bateria, no?
1: I les bateries, home, per suposat, però bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música que, de la nostra infància, dels 90, venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica... I en català crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils, diguem. Mm-hmm.
0: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? de tot el que és processat. Aquí, al final, sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació...
2: És analògic, sí.
0: Fantàstica, no? D'un piano que sona com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat,
2: total,
0: no?
2: Total, sí. I, bueno, el tema de l'edat també, doncs, t'obre menys portes que no si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estem a punt de jubilar-nos. És...
2: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
0: Això passa, hi ha una limitació d'edat.
3: Sí, totalment.
2: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... Bueno, però això en el cinema o en altres, o al teatre no passa. I aquí, amb el tema musical, passa més.
3: Sí, és un...
2: També reivindiquem una mica de... Tenim una... gent amb 40 o amb 50.
3: Tenim una edat, què passa?
0: I tant que sí. Mace Neil encara, avui a Premià Mèdia.

0: Ens agraden els Neila, evidentment que ens encanten els Neila, que bé que sonen, a més, eh? També es nota quan un va a l'estudi, evidentment, i es deixa fluir, i jo no sé quina idea portàveu al cap, però acaba sortint amb aquests temes, jo crec que enorgulleix.
1: Sí, no?
2: Totalment, aquí hem d'agrair la feina que comentàvem abans dels companys d'Ofiora.
1: Sí, al Leo i al Marcel.
3: Jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP, que era una cosa que em preguntàvem, m'agobiarà, perquè clar, són sistemes, els hem tocat infinites vegades, i jo me'ls escolto i a mi m'agraden, llavors per mi això és un orgull. I...
0: Que bo. Clar, també hi ha aquell procés de ho hem preparat tant i les hem tocat tant, que ara que les gravem i les escolto, com ja n'estic una mica avorrida, com ho gestioneu això, li hem donat la volta.
1: Cada un té el seu procés, jo necessito, per exemple, jo tinc un dia a la setmana, que és el dijous, que anem a assajar, que mentre vaig assajar, me les escolto un cop a la setmana i dic, hosti, que guai. Perquè cada dia, a veure si em surt, perquè si no la passo, però m'agrada deixar, perquè clar, és la meva veu, també és diferent. Jo em canso més d'escoltar-me a mi que no, potser ells, d'escoltar-se tocant. Clar, la veu és el que més em cansa a mi, de mi mateixa. Però bueno, està divertit, està bé.
0: I tant que sí.
3: També passa que hi ha temes que al principi diem, hòstia, aquest per nosaltres, aquest és un temazo, però al cap d'una setmana, hòstia, estic avorrit d'aquest tema, ja no, i de cop i volta un altre, ostres, però és que aquesta part és molt bona. I bueno...
1: A mi em passa molt, jo fluctuo molt, eh? O sigui, estic super, hòstia, sí, i de cop i volta dic, no m'agrada res. I aleshores dic, hòstia, doncs va, i després sí, o sigui, tiro molt de...
0: Estats d'ànim.
2: Hi ha una cosa que també és molt a remarcar, que quan la gent ens parla de l'EP, tothom ens diu un tema diferent que li agrada. Això, una de
1: això
2: dos,
1: està molt bé.
2: Una de dos, o totes en general l'agraden, i que més que menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agraden per igual, no? Però que no hi ha, en teoria, un hit que dius, home, és el hit el que val i l'altre no val tant, no? Jo crec que totes en general la mantenen una línia.
0: Que bo, fantàstic. No hi ha banda sense bolos en directe. On us podem veure?
1: Això, teniu... les dates, ells, jo...
0: Teniu agenda? Sí.
2: Tenim agenda... Tot just acabem de publicar el canal d'Instagram, que ens podeu seguir...
0: Tampoc hi ha banda, ja, sense xarxes, eh? Com
2: clar,
0: porteu això?
2: No, fatal.
0: D'estar pendents de publicar,
2: fatal.
0: De vendre-us... Perquè hi ha un món, també, que els músics estan per fer música, no. I llavors la part del màrqueting també costa molt.
2: No, som boomers amb això.
1: Jo ja, ni directament, o sigui, són ells els que porten més.
2: No, i portem relativament poc, pengem molt poc, de fet, vam penjar ahir perquè teníem el bolo, que el podem d'alguna forma anunciar, el dia 18 de setembre toquem a la Sala Fridònia de Barcelona.
0: Molt bé.
2: I és el primer que fem, no, però és la primera propera data que tenim de bolo.
0: Serà presentació?
2: Almenys a Barcelona. Bueno,
1: sí, es podria dir que sí.
2: Uh-huh. Llavors en tenim una altra el dia 9 d'octubre a Masnou.
0: Molt bé. Toqueu a casa.
2: Sí, que toquem a casa.
0: Molt bé, fantàstic. Com porteu això de gestionar també els directes? Perquè ara sembla també que has de fer show, no? Si toques les mateixes cançons, li has de fer una volta, has de canviar aquella part... Això també es gestiona?
1: No, de moment, en principi, clar, també els escenaris tampoc on toquem nosaltres no són grans escenaris, per tant, estem bastant ajustats a... Clar, hi ha el piano, baix, guitarra, bateria... Vull dir que no hi tens molt espai per... I en plan de show és més l'emoció que tu li fiquis a l'hora d'interpretar un tema que no deixes d'estar, entre cometes, actuant, que no fer molt de xou i preparar una coreo, o ara tu i jo ens mirem en aquest tros... De moment, no et dic que no ho fem, però de moment no tirem.
0: L'emoció del directe, no? Allò que et diguin,
1: sí,
0: ostres, Nora, m'has arribat, no? És allò que
1: exacte, sí.
0: També traspassa més enllà del que estem escoltant avui, no? D'aquest EP, no? Al final tampoc... és l'ànima del grup.
1: Exacte, tampoc tenim molt de recorregut, igual d'aquí... 300 concerts, et dic, ostres, però ara no tenim gaires i els nervis també estan.
3: Quan toquem el Sant Jordi i ens preparem un bon show, ara mateix bàsicament el que volem és que la música soni bé i sobretot passar-nos-ho bé, perquè jo crec que un tema molt important, ja tots tenim una edat, i estem aquí per gaudir, per passar-nos-ho bé, i per això xarxes socials, doncs sí, hi has de ser, si vols que algú t'escolti, però no és el nostre objectiu. No. El nostre objectiu és passar-nos-ho bé, treure una mica el que tenim a dins i gaudir de la música, que és la nostra passió.
0: A mi m'ha agradat molt perquè dieu que voleu aportar coses boniques, eh? Tant a la música com a la vida en general, així que ens quedem amb això.
1: I
0: ha sigut
1: tant.
0: Un plaer avui conèixer-vos. Gràcies per venir,
1: gràcies
0: Nora, Víctor, Albert. I a més, per acabar, crec que ens tocareu un tema en directe, la qual cosa ens encanta.
1: Bueno, és un tema que és nou.
3: No està publicat?
1: No està publicat. En
0: exclusiva,
1: principi.
0: Inèdit.
1: Però clar, és un tema que de cop va sortir com molt sol i jo en els directes tampoc ni bateria ni guitarra, Per tant... Ai, ni guitarra, perdona. Ni baix, la guitarra sí. I res, la cantem ell i jo. Ja està, ell toca, jo canto i ja.
0: Molt bé, doncs la Nora sí. I el Víctor de seguida ens interpreten... Com es titula el tema?
1: Pues no té nom encara.
3: No té nom oficial, té nom. Li diem navegant, no?
1: Navegant, sí. Navegant. Li diem navegant.
0: Molt bé, doncs la ràdio és tota vostra.
3: Molt bé, gràcies.
2: Vale. Gràcies. Sí.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea, i això ocasionaria sancions importants. Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern és obrir contenidors el 2027, però mantenint les targetes, que ara tindrien un ús voluntari, i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions de la taxa variable. Diu l'alcalde que la fórmula que s'adoptarà ja està molt consensuada amb l'Agència de Residus.
2: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar a la sostenibilitat, hem de consensuar que estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però el 1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Mentre això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també ahir el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciaven un reforç en el dispositiu de recollida per combatre, sobretot, la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors. Ahir es presentava a l'Ajuntament el cupó especial que l'organització 11 dedica a la Festa Major de Pirates i Premianencs, el sorteig del qual es farà el dia 13 de juliol. A l'acte, que es va fer a les dependències d'alcaldia, hi participaven la responsable del Departament d'Organització de l'11 a Catalunya, Lídia Ramos, i la directora a Mataró, Elisabet Marín, i per part de l'Ajuntament, l'alcalde Rafa Navarro, el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, i les regidores de Cultura i Discapacitats, Bàrbara Anglí i Cesc Domènech, respectivament. Escoltem la Lídia Ramos i en Rafa Navarro.
3: És una superoportunitat quan trobem aquestes festes tan simbòliques. Bueno, el desembarcament pirata a Premià és un hit, és una referència, i per què no ajudar a fer promoció?
2: Estem celebrant, doncs, una possibilitat de promoció de la ciutat envers tot l'estat, no? Amb 11 tenim una relació, diguem, habitual, i treballem amb ells per molts vessants, no? Temes d'accessibilitat, i dins d'aquest dia a dia va sorgir la possibilitat de poder, doncs, tenir aquest cupó específic de la festa.
1: S'han posat a la venda en total 5 milions de cupons, on es pot veure un moment del ball que fan els capgrossos a la platja durant l'espectacle del desembarcament. Imatge que, segons ens deien ahir, ha estat suggerida pel mateix Ajuntament. Comportament una mica paradoxal, el de l'atur, el mes de juny passat, perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles Premià de Mar, però va baixar lleugerament el conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que el maig i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar amb un 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, el Masnou, Arrius i Sant Pol. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on vam tenir 1.168 aturats, que en són 8 més que el maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny de 2025. Des del juny passat, Òmnium Cultural del Maresme té nou president. Es tracta de l'antic alcalde de Teià per Esquerra Republicana, Andreu Bosch, doctor en Filologia Catalana i professor jubilat de la Universitat de Barcelona i de l'Institut Maramar. Fins ara, Bosch era vicepresident de l'entitat i ha accedit a la presidència després que hi renunciés l'anterior presidenta, la mataronina Laia Nonell. Ahir l'entrevistava l'Ona Maresme, on Bosch va parlar d'una línia continuista i de la voluntat de reforçar els propòsits marcats per l'Assemblea de Socis a principis d'any.
4: Reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional.
1: A la tardor s'ha de tornar a reunir l'Assemblea de Socis i serà aleshores que Bosch serà ratificat en el càrrec. Andreu Bosch, nascut l'any 1964, va ser, com dèiem, alcalde de Teià durant 14 anys, del 2003 al 2009 i del 2015 al 2023. Avui la notícia important, el titular realment important, està a la pàgina de Cultura. Manel Ferrer.
5: Premià de Mar enceta avui una edició molt especial de la Festa Major, marcada pel 30è aniversari dels Pirates i Premianencs. La primera jornada combinarà activitats familiars, música i cultura popular abans que l'Eufòria doni el tret de sortida oficial a 6 dies de celebració. Al matí començarà amb la Jocteca Pirata a la Biblioteca Martí Rosselló. A partir d'un quart de 7 de la tarda, el seguici infantil recorrerà els carrers fins a la plaça de l'Ajuntament, on tindran lloc l'Eufòria Petita i el concert familiar. Els menuts ja estan de festa amb Folk Kids de Pep López i Sopar de Duro. La jornada continuarà amb una audició de cançons tradicionals catalanes al Centre Cívic, el tradicional concert de Festa Major de l'Escola Municipal de Música i el sopar popular a la plaça Nova. Els actes més esperats arribaran a la nit. A les 11, el seguici nocturn conduirà les colles de cultura popular fins a la plaça de l'Ajuntament i poc abans de la mitjanit l'Eufòria tornarà a donar vida al ritual que any rere any marca l'inici oficial de la Festa Major amb l'esclat de gralles, tabals, gegants i capgrossos. Tot seguit començarà Premià està de festa amb l'actuació de la Porca Ventura i la sessió de PD Cardat, que tancarà la primera nit de celebració.
1: Pel que fa al temps, arribant al punt més àlgid de la segona onada de calor, la canonada de calor. Avui mínima de 24 graus i màxima de 32 i demà ho veiem i ho pugem 2 graus més.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
8: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
9: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
10: No sabia que t'agradessin els musicals.
11: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
12: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
10: Aquest no ets tu.
11: No, és el Gene Kelly.
13: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
6: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
0: Premià Mèdia. Informació.
14: 380 dorsals venuts per la Sant Premada i encara més participants a la paella popular. Són les primeres xifres que s'han transcendit de la Sant Premada 2026. La caminada solidària que organitza l'entitat Sant Prem per recaptar diners que li serveixin per continuar els seus projectes al poble de Sant Unding, a Gàmbia. Novament, la convocatòria proposava un circuit des de la plaça Mercè Rodoreda fins a l'Alió, passant per diversos espais del nucli antic i durant el trajecte es feien petits espectacles en molts casos interactius. Per participar-hi s'havien venut dorsals i tiquets per la paella popular i de tot plegat se n'ha obtingut al voltant de 2.800 euros i també esperen que en surtin nous associats. Pel que ens expliquen, van patir alguns problemes amb l'altaveu que s'utilitzava durant la ruta i això va alentir notablement la marxa. Però l'entitat assegura que això no va restar gens d'entusiasme als participants, als quals donen sentidament les gràcies i especialment donada la calor que feia. L'agraïment el fan avinent també als voluntaris i entitats que van preferir sumar-se a la iniciativa abans que anar a la platja.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Aquests són dies per fer balanç, també, per entitats esportives, com, per exemple, parlem de Karate Kyokushin i de la bona activitat que es fa al Hukutsu Dojo de Premià de Mar. Venen de participar, ho sabem, últimament a la Copa del Món. 24 països prenien part, més de 500 competidors, i el dojo va aconseguir 6 medalles en kumite. Avui parlem d'aquesta Copa del Món i de com estan, com acaben temporada i com comencen a preparar ja tant l'estiu com la temporada vinent al dojo amb el sensei, que ha vingut a la ràdio. Benvingut, Edu Giné, com estàs?
2: Bona tarda, Marc. Tot bé, tot bé.
1: Un plaer tenir-te a la ràdio i que ens expliquis també com acaba aquesta temporada, que jo no sé si acaba o esteu en constant preparació, però imagino també que el cap ha de parar en algun moment, no? Tant el cap com el cos ha de descansar.
2: Doncs, bueno, gràcies per invitar-me un altre cop aquí a explicar les nostres aventures. I sí, com dius tu bé, realment la temporada a vegades no acaba de parar del tot. Sí que és veritat que a l'estiu relaxem una mica més, almenys un parell de setmanetes. I tot i que a l'agost classes normals no fem, no deixem d'entrenar per allò de fer una mica una pretemporada o si ja tenim objectius marcats de cara al setembre-octubre, no? Però bé, amb aquesta Copa del Món, tot i que va finalitzar i era l'últim campionat de temporada, n'hi havia, bueno, una setmana abans van fer dos tornejos infantils de la piruleta, com dic jo, on els nanos tenen les seves primeres experiències. Mm-hmm. Es va caure dos tornejos al mateix cap de setmana. I ara, ahir mateix, vam acabar tot el que era la setmana d'exàmens. I dintre d'un mes tenim dos summer camps, on un d'ells, que és el de la nostra organització, pujaran alumnes a examen.
1: Molt bé. Ara en parlarem. Com ha anat la setmana de posar nota?
2: Doncs és una setmana dura, perquè, clar, és un procés on a molts no els pots convocar. Hi ha una realitat que tenen que estar preparats. Altres, que són molt poquets, però penquen, perquè aquell dia, doncs, no han estat suficientment avispats, inclús sabent que podien haver realitzat bé el treball, però els nervis, la situació... Però la gran majoria assoleix el que és la promoció del grau, no? Uh-huh. Però és una setmana molt especial perquè és posar-li la cirereta a tot el treball que portes fent, i sobretot a l'àrea infantil és una passada. És tota una festa. I no n'hi ha res que pagui aquelles cares dels nanos quan reben el seu grau, la il·lusió de tota la temporada treballant, perquè jo realment, la meva filosofia a l'escola és fer un examen per any. No els vull mantenir a l'escola, com a vegades passa amb altres disciplines o amb altres, que és molt respectable, però és com ho porta cadascú, de fer diversos exàmens a l'any, i on els mantens a l'escola motivats pel color que van guanyant.
1: Per trimestre, no?
2: Sí, per trimestre. Aquí cadascú que faci el que vulgui o el que pot, però jo m'estimo més que assoleixin altre tipus d'objectius i que estiguin motivats perquè, mica en mica, pas a pas, van assolint.
1: Uh-huh. Perquè ens en fem una idea, ara que t'estem escoltant i la gent també que està escoltant la ràdio o veient aquest vídeo a través dels diferents canals de Premià Media, com s'ho troba un karateka que viu aquesta setmana d'exàmens, entre exàmens i què veu? Veu la seva aula habitual amb un jurat, amb vosaltres? És a dir, quines sensacions té el cos? Com ho feu?
2: Doncs les sensacions són molt diverses. Qui porta més temps, qui és més experimentat, ja sap com funciona la filosofia del tribunal, i de fet els tinc que preparar perquè durant 10 cops, 9 cops, que són els que s'examinen al meu dojo, després passen al tribunal. És com una mica d'entrenament al llarg dels anys perquè s'acostumin després a un altre tipus de tribunal que amb la mateixa metodologia es valorarà de cara al cinturó negre. Però aquí, qui a lo millor pateix més, per dir-ho d'una manera, és qui veu la novetat sent de blanc a taronja.

0: que és el nostre primer canvi de grau, aquests primers graus de Noel, on et veus amb, ostres, més solemnitat, et trobes amb la mateixa classe, amb la mateixa atmosfera, però sí que és veritat que saps que en aquell moment és, per dir-ho d'una manera, com un entrenament on s'està jutjant i no pots pencar cap de les combinacions o preguntes o treballs que se't manin fer amb el tribunal que el conformem, en aquest cas, tots els cinturons negres del dojo.
1: I els coneixen, ells?
0: Sí, clar. Molts
1: ells entrenen. És a dir, que el dia a dia el tenen també.
0: Sí, els adults, sí, perquè tots el tribunal que conformen, a dia d'avui som tres, però els adults sí, perquè entrenen entre ells. Els nanos més petits sí que es coneixen de veure'ls a les competicions, perquè a vegades així fan la tasca de coach, però sí que és veritat que, clar, de trobar-te el teu instructor habitual, poden donar les instruccions a cop i volta, oye, hi ha tres senyores que nos estan mirando raro. Aleshores, doncs, és diferent, però tot bé.
1: Clar, entenc que cadascú porta el seu ritme, també, no? I cadascú hi dedica el temps, l'energia que pot, que li ve de gust. Algú farà, com deies abans, no? Amb més intenció, per preparar-se, per competir, perquè li agrada, i algú s'ho prendrà com una activitat extra més a sumar a la seva experiència vital. Tenint en compte tot això, quin nivell creus que esteu assolint al dojo, Edu? Perquè imagino també que aquí hi ha uns barems, no? Uns mínims, uns màxims, i després també, evidentment, ho veiem a competició, no? En aquesta Copa del Món, els karateques surten amb 6 medalles, perquè també es posen a prova amb d'altres, no? Quin creus que és el nivell que teniu?
0: Jo, modestia a part, tinc que dir que tenim un bon nivell. Però, clar, això és a base de picar pedra molts anys, de treballar amb silenci i treballar molt, i quan no surten bé les coses, seguir treballant i apostant per la nostra línia de treball i creient en les nostres possibilitats i, òbviament, generar més oportunitats de cara a que, encara que surtin bé o malament les coses, sempre tinguis un repte a fer, bé de tipus formatiu o bé de tipus competitiu. No tothom competeix, però sí que és veritat que si la teva formació no la portes bé, allò reverteix directament també sobre alguns factors competitius. Bé, la gent, sincerament, s'ho pren en sèrio. Sí que és veritat que hi ha gent que sent més integrada en la seva activitat, com deies tu ara. Hi ha gent que és una activitat on es troba bé per la seva vida, i hi ha gent que és el seu model o la seva vara de medida de la vida. Com podria ser jo mateix, però ja n'hi ha gent que porta molts anys i diu, hòstia, jo no me veo sin hacer karate. Perquè la tenen molt, molt interioritzada.
1: I una filosofia de vida.
0: Sí, la veritat és que són, com hem parlat altres cops, o sigui, es regeix per valors universals, però sí que hi ha un factor humà que, bueno, de col·lectiu que és molt maco, i això també enganxa molt.
1: Que bo. Quins Summer Camps, deies, no?, que teníem aquestes properes setmanes per endavant, no?, que en teniu un parell.
0: Sí, tenim un parell ara el cap de setmana, el 1 d'agost, teníem el Summer Camp Barcelona, que és un Summer Camp molt, molt xulo, que el porta el sensei Jonathan Tineo, i és un Summer Camp referent aquí a nivell mundial, però sí, perquè ve tothom, o sigui, no sé si hi havia 30 països confirmats, i està... està molt, molt dirigit de cara a lo que és el combat a competició. Són 3 dies que es fa aquí a Santa Susana, i la veritat és que ens ho passem molt bé, però és molt, hi ha que patir, és molt exigent. I després tenim el de Benasque, que és el de la nostra organització, de Kickboxing World Federation, que a més són, a vegades portem gent per examinar-nos si els tinc preparats, i els porto de cara a que facin el seu segon grau de marró o el seu cinturó negre, o segons l'escala de cinturó negre a la que puguin accedir.
1: Va molta gent al dojo?
0: Doncs aquest any posem uns 12-13 alumnes.
1: O sigui que està... Amb diferents reptes, cadascun d'ells.
0: Sí, la gran majoria puja per gaudir del curs i disfrutar, perquè també és un curs on estàs entrenant 4 cops al dia, i els que els examinem, doncs, al final de l'últim entrenament toca a l'examen, quan ja estàs una mica més rebentat. Però és un cos molt maco, perquè allà l'entorn al Pirineu Aragonès és, allà venes, que és una passada.
1: T'ha d'agradar molt, també, Edu, perquè evidentment si hi participes la implicació és màxima, no? Què creus que té el karate que que fa que, com explicàvem, no? Molta gent ho visqui com una filosofia vital, ja, pràcticament, no? Jo no puc viure sense fer karate, no?
0: Doncs això jo crec que no et dones compte fins al cap d'uns anys. Hi ha gent que diu, amor a primera vista. Jo sí que és veritat que amb l'estil va ser com una mica... Hòstia, això m'agrada molt. Vas amb una idea, quan vaig apuntar de petit, vas amb una idea de les pel·lícules. Jo dije, yo quiero ser el de contacto sangriento. I arribes i et trobes una altra realitat, no? I t'encaixa per la intensitat. Per la intensitat, per l'exigència, pel col·lectiu que et trobes, per l'exigència i perquè al final suant karate i patint amb els companys també et dones compte de moltes realitats. El karate no para de posar-te o de donar-te cops de realitat de que sempre pots millorar o sempre hi haurà algú millor que tu o sempre et pots exigir més o tens que treballar més. Aleshores, si aquest model o filosofia de vida t'agrada, és una eina que constantment estàs utilitzant a la teva vida.
1: Que bo. Avui parlant amb l'Edu Giné, és el sensei del Hokutsu Dojo de Premià de Mar, on s'hi fa Karate Kyokushin. Tenen nova seu, ja ho sabeu, al carrer Jacint Verdaguer. I venen de participar a la Copa del Món, on 6 competidors van aconseguir medalla en comitè. Hi havia 24 països, Edu, més de 500 competidors. I ara justament que parlàvem d'aquesta vara de mesurar, d'on tenim el nivell, no? Si ho estem fent bé, si no, si el karate ens premia o no. Jo crec que vau sortir molt satisfets, no?, d'aquesta Copa del Món.
0: Jo estic molt content. Jo, sincerament, independentment dels resultats, perquè pujàvem 11 integrants, es van assolir algunes categories, concret de comitè, com bé deies. A Cata no van poder rascar res, força complicat, però tots han fet una tasca impressionant, perquè porten ja no només la preparació i les competicions que tu te les vas col·locant abans d'arribar a aquesta competició, com a estacions on tens que veure on està el teu nivell i graduar molt bé el barem del cansanci, arribar bé a la competició, però van arribar els nanos molt bé, tothom, i es van deixar la pell. Després els resultats han estat molt bons, de les 6 medalles que comentaves, una concretament sí que és veritat que els alevins feien, no els reconeixien el campionat del món, els feien un format nacional, però es feia dintre de les mateixes del mateix àmbit competitiu, no? Uh-huh. A les mateixes instal·lacions, allà a Mediz-Zorroza. I els altres, estic molt content perquè són nanos que els hem vist créixer. Alicia, l'Helena, la Montserrat, el Santi... tots els nanos, la Maya, o sigui, no em vull deixar ningú, el Martí, la Mireia, Sònia, la Rosa... Els he vist créixer, molts d'ells com a companys, altres com nanos que hem estat entrenant des de petits, i veus que arriben a una Copa del Món i, hòstia, es planten allà després de 3, 2, 4 combats, depenent de les categories, deixant-s'ho tot, patint molt perquè s'han emportat hòsties, s'han donat hòsties, però també ens hem emportat hòsties, parlant malament, i com a una competició de màxim nivell, han estat a l'alçada, sent tan joves, de gestionar molt bé totes les emocions que comporta aquest tipus d'esdeveniment.
1: M'agrada molt perquè ho tenim tan normalitzat que no ho destaquem, però també és veritat que hi ha karateques nois, karateques noies, així com a vegades hem de parlar de... hem de fomentar el futbol femení, no? El dojo no passa.
0: Ostres, aquí ens ficaríem en un debat guapo. Ja m'invitaràs un altre cop quan vulguis fer aquest debat, però jo amb el karate, és curiós, no m'he trobat... Això sí que és veritat que n'hi ha més pràctica masculina, però els barems, o sigui, de pràctica estan molt iguals. N'hi ha molts factors socials, de barri, inclús de països. N'hi ha països que trobaries que, ostres, les noies per un cantó, els nois per un altre, són altres històries. Però jo normalment em trobo que... Si tinc que posar uns percentatges així una mica grosso modo, estem a un 60%, 60 nois, 40 noies, i el dojo, depèn de la temporada, estem molt iguals, però també, per exemple, ara mateix, si parlem de la competició, les noies són les que més ens competeixen. Aleshores, bueno, també va per èpoques, després quan arriben les noies a certes edats, hi ha un repunt de, dels nois, després el filtre de quan arriba als 18 anys, on ja les faves són sense cap tipus de protecció. Mm-hmm. Hi ha un canvi, que digo jo, la ley del embudo, i allí sí que el més fort mentalment és el
1: clar,
0: que passa.
1: Clar, clar, clar.
0: Però que ara, quan... tenint una equitat entre nois i noies.
1: És fantàstic. Ara, quan començaves a parlar de noms, no? Que han fet pedrera i des de petites formen part del dojo i anem veient com evolucionen els noms, destaquen molts noms femenins. I és sí, una cosa que ho tenim normalitzadíssim i és el que ha de ser, no? Tant a l'esport com a la vida, eh? Tant sí, al karate no, com a la resta.
0: Jo, si et dic, si tinc que donar-te un missatge, aquest debat que a vegades em trobo... Bueno, que es pot obrir, però a vegades crec que s'exagera una mica, amb el karate no me'l trobo. Jo, de fet, molts cops, ho dic, la meva primera sensei va ser una dona. Sí que és veritat que era una època on era una activitat totalment masculinitzada. Però era de les poques senseis d'Espanya. T'estic parlant de principis dels anys 90. Però sí que, mica en mica, les dones s'han anat integrant més. Sí que dintre del món del karate, a lo que són els grans maestres, els grans mestres o la part directiva de les organitzacions, per altres factors, hi ha més homes. Però sí que cada cop van minant més les dones, i està bé. Però al final, el millor és el que té que estar allà dirigint, sigui home, sigui dona.
1: Molt bé. I com tanqueu el curs, que ja hem dit, entre cometes, perquè el curs no es tanca mai, perquè ja estem pensant pràcticament en la pretemporada de setembre-octubre, en aquest Summer's Camp i en el que tindrem a l'estiu. Però quina nota li poseu, Edu? Tenint en compte, a més, que hi ha hagut totes aquestes novetats, no? També un canvi de seu, tornar a obrir una persiana, gimnàs propi, reforçar aquesta imatge, no? També reforçar la família. Com ha anat?
0: Doncs molt content. Ha sigut una temporada agotadora, però espero que la següent sigui encara més agotadora. Mm-hmm. Perquè, com deies, casa pròpia, ho he notat amb la gent. La gent arriba allà, s'ho veu més casa pròpia i gaudeix molt. Però tenim que seguir amb la mateixa o més il·lusió amb la que vam superar la dificultat de l'any passat, tenint seu pròpia, i no hi ha mal que por bien no venga. Tot el que va passar, hòstia, en 15 dies solucionar-ho tot perquè ens tancaven el gimnàs, doncs ara mateix la veritat és que la il·lusió és màxima i bé, és seguir treballant, seguir fent pues, les quatre feinetes que tenim que fer de millores del dojo a nivell estructural i seguir preparant el que és el curs que ve a nivell formatiu com els reptes competitius que ens vinguin.
1: En el cas del dojo, aquella frase de si fas una bona sembra, pot recollir bons fruits, aplicaria, no? Perquè per més que hagis hagut de córrer, que en 15 dies hagi de solucionar-ho, la bona feina feta al llarg dels anys també ha tingut recompensa, no?
0: Sempre hi ha una recompensa. El que passa és que a vegades et tires sembrant molt i a lo millor no reculls res, que és el que també els hi dic. Teniu que tenir molta paciència, perquè aquí ja pots preparar, pots tindre moltes esperances de, però no et garantis res, però no et pots quedar amb la gana, amb les ganes, o de saber que no ho has intentat, de que estàs allà.
1: Què passarà a partir de setembre, octubre? Què teniu enfilat?
0: Doncs ara mateix hi ha un parell de competicions internacionals que tenim que veure si anem o no anem, depenent també de molts factors. Estic preparant la data concreta d'un campionat de Catalunya, de cadets, en el que és l'àmbit competitiu, i tenim l'internacional de l'Anitai, que ens ho van confirmar concretament ahir, que és el desembre. L'any que ve tenim un campionat del món a Saragossa i un altre europeu que sé que caurà a Espanya, perquè depenent de les organitzacions que t'inviten o la teva mateixa, o toca un país o un altre. I a nivell formatiu, doncs sí, tenim cursos tècnics confirmats, que depenent del perfil de l'alumne també et fas. Però sobretot el que has de preparar és la programació del que ve perquè els nanos segueixin pujant al nivell tècnic, que ha estat molt bo aquest any i tinc que seguir apostant per aquesta línia, principalment la formativa, sempre.
1: Mm-hmm. Vitoria i Saragossa estan a l'ull de l'huracà, no?
0: Doncs sí, aquest any la nostra organització sí que la veritat és que salió la manta a la cabeza. Normalment tenim que viatjar fora, si no és Polònia, Aràbia, Estònia, o vas a Holanda, com va ser fa un parell d'anys, depenent on és la seu dels campionats europeus o mundials, i l'any que ve toca Saragossa. La veritat és que aquest cop que hi ha estat la Copa del Món a Vitoria, per mi ha estat molt especial. És una ciutat que per moltes coses personal tinc, ja no només coneguts d'altres dojos allà, la família, com dic jo, Jinjiang, del dojo Jinjiang, que són uns grans professionals, sinó que també per altres coses personals, que no me vull extendre aquí, doncs ha estat molt especial poder assolir aquest repte allà.
1: Que bo. També vas fer una gran Copa del Món a nivell personal, Edu?
0: Jo estic molt satisfet de com vaig poder desenvolupar la meva Copa del Món. I, hòstia, em vaig trobar competidors molt complicats. Em vaig trobar el que podria dir humildament, sense menys valor, perquè la veritat és que era una categoria depredadora, dels més complicats. O sigui, vaig acabar molt fatigat. Un turmell me'l vaig rebentar a la semi i vaig arribar malament a la final. Però vaig acabar molt fatigat. Els 4 dies després no volia saber res. O sigui, estava apàtic. O sigui, estava molt rebentat.
1: Sense energia.
0: Però molt satisfet. La veritat és que va ser molt emocionant.
1: Ha sigut el teu millor any?
0: Mira que secciono la meva carrera esportiva. Quan vaig començar, tots els anys d'absolut, i el màster. Si tenim que assenyir-nos a lo que és els resultats, ha estat la millor, ha estat molt bèstia. Sí que és veritat que el nivell d'exigència que he tingut ha estat molt fort. O sigui, inclús en 15 dies 2 competicions, com va ser fa poc, amb l'Europeu, el Campionat d'Espanya, sortir fora, i no queda una altra. En quin PC se tiene que mojar el culo. És així, no? Però ha estat bé. La veritat és que estic molt content per lo que és el rècord personal en aquest cas. I bé, ara toca, de moment, descansar una mica al cap. Però estic força content, la veritat.
1: Que bo. Molts ors i el bronze també de Riad, que tots recordem i que n'hem parlat també aquí a Premià Mèdia. El curs vinent, a nivell competitiu per tu, ara parlo individualment, ha de ser igual?
0: Hauria de ser igual, però com et dic, tinc que fer un pensament. Aquest any pujo a la 5a planta, als 50 anys... I tinc que pensar, porto molt acumulat i vull pensar. N'hi ha 4 reptes que sí que m'estan ponent los dientes largos i tinc que pensar-ho.
1: Molt
0: bé.
1: Doncs et deixarem descansar, Edu, i mentrestant estarem pendents també de les teves decisions. Anirem seguint tota l'activitat al dojo. Us agraïm també moltíssim que sempre tingueu una estona per la ràdio, perquè ens agrada molt explicar la realitat esportiva també de Premià de Mar, i no només esportiva, perquè també social, acaba sent un pol d'atracció també important a nivell social. I avui n'hem fet balanç i repàs amb el sensei del dojo, l'Edu Giner, qui, com sempre, doncs agraïm moltíssim que passi pels estudis i per fer tan bona feina a nivell formatiu, a nivell humà i a nivell competitiu també, evidentment. Edu, gràcies, que passeu molt bon estiu i bones vacances.
0: Com sempre, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar les nostres històries.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació, seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona i millor connexió amb els hospitals de referència, i també demana accelerar la pacificació de la N2 al Baix Maresme. Així mateix es reclama l'execució dels nous accessos a la C32, incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al Mercat de la Flor. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En l'àmbit educatiu es demanen millores en centres concrets, el Masnou, Montgat o Mataró, entre altres, i en matèria de seguretat es vol un augment dels efectius policials al Maresme d'acord amb l'augment demogràfic i turístic de la comarca. Segons Toronjo, Junts defensa uns pressupostos que escoltin el territori i el Maresme necessita inversions concretes, calendari i compromís pressupostari.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Temps avui pel bàsquet i per l'agrupació Bàsquet Premià de Mar, que tanca temporada amb un bon any pels primers equips, també per la base. Avui en farem repàs, en farem balanç amb la seva presidenta, amb la Montse Girona, que ha vingut avui a Premià Mèdia. Montse, benvinguda a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per ser-hi. A la que va ser casa teva, també.
1: Sí.
0: Aquesta ràdio que ha fet grans professionals.
1: El planter.
0: Com esteu, Montse? Acaba la temporada. Avui és una entrevista d'aquelles de fer balanç, de mirar enrere, de veure com ha anat aquest any 2025-2026. Si comencem a fer llista, a fer repàs, tinc la sensació que s'han acomplert molts objectius, no?
1: Sí, s'han complert, diguéssim, objectius esportius, però també socials i humans, que és el que volem, no? No buscar sempre el curt termini, el resultadisme més immediat, sinó una miqueta anar establint les bases del projecte. Ja són 3 anys que portem al capdavant del club, l'actual junta directiva, i el que volem precisament és anar assentant tota aquesta base per anar recollint els fruits en els propers anys. En portem 3, cada vegada ho anem fent millor, i es tracta precisament d'això, no? D'anar-ho consolidant i d'anar treballant sempre mirant endavant.
0: Noteu també aquesta evolució? S'aprèn a passes de gegant?
1: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló i m'agrada i veure els partits i els entrenaments i generes sinergies, no?, entre tots plegats.
0: Que bo. Es pot explicar el secret? Com s'aconsegueix això, Montse?
1: Doncs no ho sé, jo crec que es tracta de que els jugadors i les famílies sentin que formen part d'alguna cosa, que no només és apunto als meus fills com qui paga la quota d'un gimnàs, sinó que pago, evidentment, unes quotes perquè practiquin un esport, però em noto que sé qui hi ha al darrere, que tinc una via de comunicació si necessito parlar a nivell esportiu, a nivell de qualsevol cosa dels nanos, i que hi ha algú al darrere d'aquest club, i que es veu que, bueno, som com formiguetes treballant, no? Però que vas veient que hi ha cosetes que jo sol no es fa, no? I que sobretot ens sentin molt propers.
0: Uh-huh. El pavelló com a punt de trobada, i també veiem un sopar de cloenda que justament el que fa és demostrar aquesta germanor, no? Aquesta comunitat.
1: Home, és el tercer any que el fem, i aquest dissabte passat, que és quan vam celebrar el sopar de cloenda d'aquesta temporada, eren pràcticament 400 persones, que es diu aviat, no? I doncs això és amb el que em quedo, no? La il·lusió amb la que es ve, la il·lusió amb la que es prepara també, i sobretot doncs a l'estar plegats una estona, que potser amb la calor que feia, que començava el primer dia de pic de calor de la onada de calor d'aquests dies, doncs la gent i tots volíem ser-hi allà i volíem passar una estona agradable amb els companys del club. I es tracta d'això, no? Vam fer guardons divertits, com cada any, i acompanyament amb una pantalla gegant de veure imatges dels partits de la temporada. I es tracta d'això.
0: Doncs, una cançó, també?
1: No? Una cançó, sí, un videoclip que vam fer amb to de conya, també, doncs, arran de les goteres del pavelló, que aquest any hem hagut de passar molts cops la mopa, les tovalloles, estar a punt de suspendre partits, etc etc. Doncs agafar-nos amb un to d'humor i treure'n una estona divertida.
0: Serveix de benzina tot això, Montse, per les properes temporades? Algú podria veure aquests anys que queden i pensar, mare meva, se'n fa cap amunt, no?
1: Aquests 3 primers anys, a mi, personalment, m'han passat volant, perquè suposo que quan tens feina no t'avorreixes i llavors això és un no parar. És a dir, tu et penses, la temporada comença al setembre. Error. La temporada comença a l'abril anterior i estem planificant des de l'abril, abans i tot, però a l'abril poses més fil a l'agulla de la planificació esportiva de la temporada que ve. Et plantes al mes de maig fent les reunions amb totes les famílies dels nous equips que ja s'estan formant per l'any que ve. Al juny dius, ostres, què passa? Doncs mira, comences a entrenar ja amb els equips de la temporada que ve, hi ha el sopar de cloenda, els tornejos de final de temporada, arrencar el campus, que ja el tenim en marxa des d'aquesta mateixa setmana.
0: El
1: 3x3, sobretot, el 3x3, que el tornem a fer a la plaça de Sardana el dissabte 25 de juliol, al mig del poble. Per tant, volem també que l'entitat estigui vinculada a tots els ciutadans, que qui no faci bàsquet pugui passar una estona per allà i digui, ostres, aquests que bé que s'ho passen, no? I és això, estàs planificant la temporada que ve, els entrenaments que comencen a l'agost als equips més grans del club, i ja és un no parar. O sigui, si us t'avorreixes, no, perquè cada dia de l'any, cada mes de l'any, sempre estàs actiu fent alguna cosa o altra, preparant l'estaix del setembre, etc, etc.
0: I també has de buscar els teus moments per tenir noves idees, no? I per donar aquell punt creatiu de dir, tampoc no podem anar repetint la mateixa fórmula perquè tampoc serveix, perquè evoluciona molt ràpid, avança molt ràpid. Sí, com us ho feu, Montse, per estar sempre
1: al dia? Doncs mira, noves idees. La setmana que ve, tot el mes de juliol, comencem també una nova cosa. O sigui, s'ha de provar. Tu t'has de tirar a la piscina i provar coses per veure què t'engresca, què no engresca, a veure si toques la tecla adequada i funciona, o si has d'anar corregint. Aquesta setmana que ve, per exemple, començarem a fer tecnificacions al juliol, perquè potser el campus s'ha quedat petit a nanos que l'han fet tots els anys anteriors, no? I que dius, ostres, ara amb 15 anys, amb 16 anys, amb 17 anys, tinc ganes de bàsquet a l'estiu, no vull desconnectar dos mesos, vull tocar pilota, vull tocar-la amb qualitat, però el campus, doncs, igual al matí em ve de gust anar a la platja amb els amics, perquè ja tinc edat per fer-ho, o vull treballar. I llavors el que farem a partir de la setmana que ve són tecnificacions de treball específic d'una hora per grups d'edat, per no perdre tampoc el contacte.
0: Molt bé, anar ampliant el ventall d'opcions.
1: Sí, sí, no? Sí.
0: I posar el bàsquet al centre, no?
1: Ah, exacte.
0: Molt bé. Si parlem dels dos primers equips, que són la referència, tant competitiva com, evidentment, també a l'hora de la pràctica del bàsquet, no? Per molts nens i nenes de la base, segurament sigui el mirall on emmirallar-se. Els objectius, diríem que han estat bé, estaven a les primeres posicions, tant el sènior femení a la màxima categoria del bàsquet en català buscava les primeres posicions, però enguany no hi havia final a 4, les opcions eren molt limitades. I amb un Castelldefels que feia molt bona feina, no?, i ho guanyava pràcticament tot, era difícil lluitar per la segona plaça.
1: Sí, era complicat, però també, vull dir, nosaltres a qualsevol dels nostres equips sempre els hi diem, no s'han de marcar un objectiu sine qua non, perquè si no hi ha una gran decepció al darrere, sinó, ostres, per exemple, en el cas del sènior femení a Supercopa, jo crec que està superconsolidat en a la categoria, ho està fent molt bé, és una categoria nova de fa 3 temporades, i hem estat totes 3. Aquest any hem estat sempre al grup capdavanter, hem acabat en tercera posició, però el bloc és espectacular, i el joc i l'entrega, i sobretot el que no es veu, que és més enllà dels partits. És a dir, el sacrifici i la professionalitat que tenen aquest grup de jugadores de venir a fer el físic el dia que els hi pertoca abans dels entrenaments, de la manera en què entrenen, però alhora de la manera en què s'ho passen bé, que han generat colla, és, bueno, intachable, no? Llavors, més enllà de que quedin terceres o quedin primeres o quedin dissetenes, tant és a dir, allò ja hi és allà i el referent hi és per tots els que formen part del club i van al darrere.
0: També hi havia canvi al cos tècnic, justament.
1: Sí, Xavi Expósito ha fet la seva primera temporada, continuarà la temporada que ve al capdavant de l'equip, i la seva feina és impecable. Per tant, vull dir, que menys que donar-li la continuïtat si sent a gust i vol continuar al capdavant de l'equip.
0: Molt bé. El primer equip masculí, Montse, un pas també de poder lluitar per l'ascens, es van quedar a molt poquet, en un any també de molts canvis.
1: I que continuaran havent-hi canvis, és a dir, aquesta darrera temporada ha estat Adrià Muñoz al capdavant de l'equip, un equip completament nou pràcticament, tret dels dos capitans, Albert Penal i Samu Baixeres, que continuaran també la temporada que ve, amb un equip molt jove, que ha hagut d'anar-se conjuntant, i que aquest any ens tocarà fer altre cop el mateix, perquè hi ha hagut, doncs, la marxa de molts d'aquests jugadors que l'any passat van arribar, i el que estem treballant aquests dies precisament és acabar de tancar una plantilla també jove, amb algun punt de veterania, per consolidar la categoria de segona catalana, i mirar en perspectiva els propers anys si podem també anar escalant en altres categories com tenim el sènior femení.
0: Fantàstic. T'hem de preguntar avui també, Montse, per la base, que evidentment també és indispensable per aquesta formació que dèiem, no?, més enllà de la competició, però evidentment també cada cap de setmana hi ha partits i hi ha equips que ho han fet molt bé enguany. els minis blau, no? Tant el masculí com el femení, com també el premini blau i l'infantil masculí han fet molt bona feina.
1: Sí, a banda d'aquests resultats que són, bueno, satisfactoris, ens donen alegria, veus com els jugadors i jugadores doncs ho celebren i tens un record per tota la vida, no? Perquè si et proclames campió quan ets premini, quan ets mini, quan ets infantil, això t'acompanya tota la vida i és evident doncs que tots aquests equips, el mini blau femení i el masculí, el premini blau masculí i l'infantil masculí, s'han proclamat campions dels seus grups i ha estat molt xulo. Però jo la riquesa del club és tota la base. Sí que és veritat que mirem els equips de dalt, la categoria on són, però a mi el que m'omple de satisfacció i diguéssim, és la nostra idea de posar-nos al capdavant del club, és la riquesa de la base. Veure que el club el formem gairebé 280, jo crec que l'any que ve arribarem als 300 jugadors. Per tant, la riquesa és aquesta, has de treballar per tota aquesta base, perquè sense base, ara tens uns sèniors, però d'aquí 5 o 6 anys què tindràs, no? Si no hi ha aquest acompanyament. I veure doncs, que tots aquests equips tenen un mirall a dalt amb la il·lusió de dir, ostres, jo d'aquí 8, 9 anys, 10, vull ser-hi, no? I sentir-te el club com a teu.
0: Que bé. També es demostra que Premià és una ciutat, un municipi, on el bàsquet també és protagonista, no? I també esteu aconseguint consolidar aquesta imatge on també hi ha una sensació de molts esports, molta oferta, molt puc provar moltes coses, no? I fomentar també aquest bàsquet i que la gent se'l quedi deu ser positiu per vosaltres, no?
1: Jo crec que és aquella cosa que estem fent bé coses, segur, perquè si no, el que és molt difícil és consolidar-te. És a dir, tu pots dir, ho estan fent molt bé, ho fas bé 2 mesos, treus el peu de l'accelerador i allò es desmorona, no? Doncs el que està ben fet és que això està sent sostingut en el temps. Llavors, això és el que et dona valor. I sobretot jo crec que hem revertit la imatge del club i l'hem consolidat de portes en fora. És a dir, el nom de Premià de cara en fora, la Federació Catalana de Bàsquet o els clubs del voltant, doncs jo crec que té una imatge molt més positiva i més d'impacte que anys enrere.
0: I de l'escoleta?
1: Estic superorgullosa. Si haguéssiu vingut a veure aquest mes de juny els 20-25 nens de la nova fornada d'escoleta, que és la de l'any que ve, és espectacular, nens de 4, 5, 6 anyets, que amb aquella il·lusió agafen la pilota, no saben votar, i te'ls mires i dius, si vosaltres us veieu d'aquí 4 mesos, flipareu, perquè per Nadal sabreu fer unes coses que ara mateix és impensable. I això és molt d'esforç, i aquí també vull fer un crit de felicitació cap a tots els entrenadors que té l'escoleta, perquè és el més difícil, entrenar algú petit que potser al cap de mitja hora diu em sec a terra, m'assec i és que no tinc ganes de fer res, no? I motivar-los, engrescar-los i ensenyar-los i educar-los en una pràctica esportiva és una cosa molt gratificant.
0: Que bo. Passar l'escoleta, passar també la resta d'equips, evidentment, no? Has de confiar molt en els teus formadors i formadores perquè més enllà de com fer un bon vot o una bona tècnica, també s'expliquen i evidentment, es treballen moltes altres coses, no? Montse, uns valors que també són fonamentals, no? I una humanitat que és fonamental.
1: I en aquesta aposta, el que dèiem d'anar fent un pas endavant i cada vegada més, ara farà cosa de 4 mesos, hem incorporat a Marcos Gumiel com a director esportiu del club. Era una figura que no teníem, però absolutament necessària precisament per la grandària que està agafant el club. I és una persona que és clau pel seu tarannà, pel seu ordre, per marcar la línia de cap a on volem anar amb els equips, no? Perquè ara, la propera temporada, tindrem 28 equips i l'escoleta. Clar, si tu jugues amb un infantil i jo jugo amb un cadet i al cap de setmana el meu equip té baixes per lesió, per malaltia, i et diuen, vine Marc, aquest cap de setmana aniràs amb el cadet i juguem completament diferent, aquí hi ha alguna cosa que falla, no? Clar. Doncs la idea és establir una línia de treball amb les idees molt clares, molt marcades, i que alhora això sigui una formació molt important cap als nostres entrenadors, perquè nosaltres no només tenim un planter de jugadors, sinó que també tenim un planter molt jove d'entrenadors, tots ells amb titulació, però que se'ls ha de formar. I en aquesta formació, i pel seu creixement, és importantíssima la figura de tant dels dos coordinadors, la Maria i l'Adrià, com sobretot del Marcos Gumiel.
0: I aconseguir un ADN AB Premià.
1: Exacte. ADN totalment de blau.
0: Molt bé, fantàstic. Montse, del 3x3, que dèiem, hi ha inscripcions encara disponibles per totes les categories.
1: Exacte, de fet, diguéssim, com passa cada any, ara que estem a un mes vista, pràcticament, o sigui, es dispararan les inscripcions. I jo, diguéssim, el que faig és una crida de no espereu a l'últim dia a apuntar-vos.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitat. A hores d'ara, nosaltres anem a cap allí, on ens explica la darrera hora la Gemma Permanyer, d'Ona Codinenca. Gemma, bon dia, què en sabem tot plegat?
4: Bon dia, doncs mira, tot just fa un moment hem comparegut aquí a Sentmenat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap de bombers, David Borrell, que acaben de tenir una reunió operativa amb tots els cossos d'emergència que estan treballant en aquesta zona. Com bé deies, dels 4 incendis que hi havia ahir a la tarda a Catalunya, el de Sentmenat és l'únic que continua actiu, el de la Noia està estabilitzat, el de la Bisbal també està estabilitzat i el d'Artesa de Segre controlat. Això els fa poder centrar tots els esforços en controlar aquest incendi que segueix tenint molt potencial. Es centren sobretot en aquest flanc dret per evitar doncs, que aquest potencial de les 2.000 hectàrees que explicàvem abans, si creués la Carena, arribés a Sant Sebastià de Montmajor i creués cap a Sant Llorenç de Munt i l'Ubac i també Pionera, repetint la situació del 2003, pogués tenir. Per tant, centren molt els esforços per evitar això. També treballen a la part esquerra, que té menys projecció, però és la que també els fa preocupar perquè no creixi cap a l'urbanització del Farell, que és un dels nuclis urbans que segueixen confinats. Segueixen els confinaments tant a Castellà del Vallès, en algunes urbanitzacions, com a Sentmenat, com en aquests dos nuclis de Caldes de Montbui. Tant la consellera com el cap de l'operatiu demanaven que es respectin aquestes mesures de precaució. Escoltem-los.
5: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
6: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
4: Per tant, les properes hores, les hores de tarda, seran claus per poder afrontar garanties l'extinció d'aquest incendi que, com dèiem, continua actiu.
3: Moltes gràcies, Gemma. Doncs seguirem pendents de la darrera hora. Moltes gràcies. Bona tarda.
4: Gràcies.
2: Notícies en xarxa.
7: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
8: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea, i això ocasionaria sancions importants. Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern és obrir contenidors el 2027, però mantenint les targetes, que ara tindrien un ús voluntari, i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions de la taxa variable. Diu l'alcalde que la fórmula que s'adoptarà ja està molt consensuada amb l'Agència de Residus.
9: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar a la sostenibilitat, hem de consensuar que ho estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya, s'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima, qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé, però el 1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
8: Mentre això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu. Navarro i també ahir el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciaven un reforç en el dispositiu de recollida per combatre, sobretot, la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors. Ahir es presentava a l'Ajuntament el cupó especial que l'organització 11 dedica a la Festa Major de Pirates i Premianencs, el sorteig del qual es farà el dia 13 de juliol. A l'acte, que es va fer a les dependències d'alcaldia, hi participaven la responsable del Departament d'Organització de l'11 a Catalunya, Lídia Ramos, i la directora a Mataró, Elisabet Marín, i per part de l'Ajuntament, l'alcalde Rafa Navarro, el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, i les regidores de Cultura i Discapacitats, Bàrbara Anglí i Cesc Domènech, respectivament. Escoltem la Lídia Ramos i en Rafa Navarro.
10: És una superoportunitat quan trobem aquestes festes tan simbòliques. Bueno, el desembarcament pirata a Premià és un hit, és una referència, i per què no ajudar a fer promoció?
11: Estem celebrant, doncs, una possibilitat de promoció de la ciutat envers tot l'estat, no? Amb 11 tenim una relació, diguem, habitual, i treballem amb ells per molts vessants, no? Temes d'accessibilitat, i dins d'aquest dia a dia va sorgir la possibilitat de poder, doncs, tenir aquest cupó específic de la festa.
8: S'han posat a la venda en total 5 milions de cupons, on es pot veure un moment del ball que fan els capgrossos a la platja durant l'espectacle del desembarcament. Imatge que, segons ens deien ahir, ha estat suggerida pel mateix Ajuntament.
7: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
2: Estàs escoltant?
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
12: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
12: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, mm-hmm. No?
13: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
7: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
0: Avui ens hem llevat eufòrics, dimarts 7 de juliol del 2026. Avui comença la Festa Major de Premià de Mar. Avui hi haurà l'eufòria, els primers actes. Bé, si som oficials, els primers actes ja fa també algunes setmanes que van engegar, però avui comença aquests 5 dies oficials de Festa Major i obrim l'espai d'opinió dels grups municipals també. Ens queden dos grups municipals per escoltar. Avui tenim el Partit dels Socialistes de Catalunya. Luz Cànovas, molt bon dia. Com tenim aquests ànims, aquesta prèvia de Festa Major? Com esteu vivint tot plegat?
14: Bueno, pues sempre amb moltíssimes ganes, ja ho sabeu. Jo crec que tots que som premianencs i premianenques tenim ganes ja d'eufòria, de desembarcament i que comenci la festa major. Així que desitjant ja amb la gent preparada per tot allà on te volem anar, que no volem perdre res.
0: Com valoreu les novetats al programa d'actes? Evidentment hi ha els actes més tradicionals que mai no fallen, però també hi ha sempre diferents apostes, no? Com ho valoreu?
14: Bueno, la veritat és que nosaltres no hem vist gaire cosa molt així diferent. O sigui, esperàvem una miqueta més pel fet de ser 30 anys de Pirates i Premianencs, no? Que hi hagués alguna cosa com més innovadors o més directa relacionada amb aquests 30 anys de Pirates i Premianencs, que jo crec que és una fita i una data molt, molt important a commemorar, no? Fins i tot tindrem un dècim de la Copa de la 11 que commemora, però bueno, esperem a veure com va. Tenim aquesta novetat de la degustació de xocolata, que hem vist, alguna coseta més, però bueno, sí que no sento, esperem alguna cosa més així, més pirata, però bueno, ja veurem, a veure què passa.
0: Molt bé. molt bé. Potser hi ha sorpreses i ja ens les trobarem aquests dies de festa major. També tenim preu ja, Luz, per la cooperativa. 300.000 euros. S'ha de passar pel ple d'aquest juliol per poder aprovar el romanent, perquè ens explicava l'alcalde, Rafa Navarro, que aquests 300.000 euros, la idea és pagar-los d'una sola vegada. És a dir, hi havia la possibilitat de dividir el pagament per fer-nos amb la cooperativa per aquests diners, però que es faria tot d'una si s'aprova aquest romanent al ple municipal.
14: Sí, bueno, de fet, aquest preu és un regal, no? Jo havia parlat amb l'alcalde quan va anar a Madrid i si ens acceptem aquest preu és un regal. Ara, el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra que necessita aquesta cooperativa són molt diners d'inversió, no? I jo crec que, a més, ara la responsabilitat, que al moment que sigui nostra, nosaltres hem d'assolir qualsevol desperfecte o qualsevol responsabilitat, no?, que respecte a aquest edifici. Així que, bueno, amb ganes de veure algun projecte. Jo crec que tots tenim moltes ganes de fer moltes coses aquí a aquest edifici i el que passa és que, clar, a veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions per poder rehabilitar-ho el més ràpid possible i que estigui a disposició de tots els veïns i veïnes de Premià, perquè és, bueno, un edifici emblemàtic per nosaltres i amb la manca d'espai que tenim a Premià, jo crec que d'aquí se'n pot treure molt de profit.
0: Després ja començarem el debat de què farem, què hi farem a dins, no? Sí, com l'aprofitem.
14: Sí, és una trama. Però jo crec que gairebé tots ho tenim bastant clar, perquè crec que any per any els programes, inclús molt hem reflectit ja que volíem fer aquí, no? Així que, bueno, a veure.
0: Molt bé. L'altre dia també, Luz, ens parlaves de contenidors, justament, que sí. Si fos pel PSC s'obririen, que tothom ha d'entonar el mea culpa i que, evidentment, el més important és el servei. Aquests dies també ho preguntem perquè fem balanç, justament, dels 2 anys de contenidors que es van tancar, seguint pendents d'aquest informe, d'aquesta empresa externa que està fent, sí, doncs, una espècie d'investigació, no?, a veure què podem millorar i què no. Imagino que, al punt de vista del PSC, continua anant per aquí, per aquesta obertura de contenidors.
14: És que jo crec que el que no podem és no veure el que passa, no? O sigui, si passeixes per diferents municipis, és que no cal anar gaire lluny. O sigui, és que Premià de Mar, el que ara mateix, té un sistema de contenidors pitjors, pel que sigui, perquè el model de contenidor, per

0: però és que jo ho repeteixo molt, quan ells estaven a l'oposició demanaven reunions mensuals per portar el tema d'aquest contracte, i és que n'hem fet una. Al juliol se'ns va dir que en faríem una altra, no tenim cap data, no tenim cap dada, no hem rebut res de l'informe, dels índexs de recollida, vull dir, és un sistema com desemparat. Jo crec que obrir els contenidors no significa que no fer servir la targeta, que la vulgui fer servir, però evidentment aquest model de contenidors no funciona, la boca petita, el que sigui, el sistema d'obertura, i tothom està fart, és que és el tema del carrer. Tu surts al carrer, l'únic que parlen els veïns i veïnes és d'aquest sistema de contenidors. Jo crec que hem d'escoltar aquests veïns i veïnes, que potser tenen una mica de raó, i si som usuaris dels contenidors de Premià, ho sabem. I aquest sistema no funciona, i potser per l'obertura, sobretot ara, què passa ara a l'estiu? Que ve molta gent també de fora per fer aquí dies, a la Festa Major, a la platja. Si no tens targeta, què passa amb la brossa? Doncs la gent la deixa al terra, no? Llavors jo crec que, com a mínim, aquesta obertura de contenidors, mentre que repensem quin model fem i tenim alguna data del que està passant, perquè és que estem totalment desinformats.
1: Ens explicava el govern també, en aquest cas l'alcalde i també el regidor de Medi Ambient, que també es farà aquests dies un increment de serveis, en aquest cas, per millorar també les condicions dels contenidors, per millorar també la neteja, la brutícia, i perquè, evidentment, a l'estiu doncs, també hi ha, evidentment, més olor, no?, i més problema amb la calor. Veurem com va.
0: Jo fa brutícia i olor aquí a Premià, vull dir... Si hi ha tanta brutícia i tanta olor és perquè alguna cosa no està funcionant, evidentment.
1: Més coses també, Luz. S'ultima l'accés a Jacint Verdaguer, encara queda... Estem a les acaballes d'aquesta obra, d'aquest carrer Jacint Verdaguer, que ja el tenim asfaltat. I hem vist també aquests dies que sorgia un tòtem informatiu que s'ha tapat, de moment. Ens explicava ahir Pep Ripollès, per exemple, d'Esquerra Republicana, que hem volgut córrer massa, no? Que primer s'ha de recepcionar l'obra, s'hi han de posar també doncs, jardineres i de més, s'ha de posar bonic, i a partir d'aquí ja veurem què passa amb aquest accés de vehicles.
0: Sí, bueno, i em sembla un fake. Bueno, la veritat és que aquest govern no para de fer fakes, no? Com li agrada fer a l'alcalde de posar fake. Pues això és un fake. O sigui, hem tingut un tòtem fake perquè, clar, ens aixequem. Jo me n'assabento perquè jo vinc al carrer, però, clar, jo maig un matí no vaig veure perquè em comencen a dir què era això. Ostres, el que no pots dir és que això era un imprevist, que això no ens hem assabentat. Algú pren les decisions. O sigui, algú decideix que això es posa en aquest punt en concret, algú decideix que s'ha de posar un tòtem, algú decideix que s'ha de sancionar. Això s'ha parlat en alguna reunió, suposo, d'equip de govern. Llavors, hi algú ha rebut aquesta ordre. Jo no crec que l'empresa s'ha aquí un matí i vaig a posar un tòtem aquí, vaig a sancionar amb 200 euros. Aquí es veu aquesta manca de coordinació, no? Una mica que hi ha el govern i els veïns ho han de saber. La veritat és que s'havia parlat de molts models de gestió d'aquest carrer, no? Si s'obriria, si no s'obriria, si es tancaria... No s'ha concretat res i ens aixequem amb aquest tòtem, sí que ara s'ha tapat perquè no es vegi el que diu, però igualment no deixa de ser un mamotreto, no sé com descriure, allà a l'entrada del carrer, sense que ningú hagi explicat res, no? Però, bueno, això de que ningú sabia res, no, algú pren la decisió de posar allò allà, això està clar, i això ho pren el govern. No s'aixeca l'empresa ni un tècnic, matí li decideix.
1: Veurem quines explicacions es donen, evidentment, i també quines afectacions hi ha, tant pels veïns com pels conductors. I, evidentment, la idea del carrer també inicial era peatonalitzar-lo, així que veurem sí. Com afecta també aquest tòtem i quines són les noves regles del joc. Volíem preguntar també, Luz, al PSC, per la nit de compres, per la nit del comerç, per aquesta festa del comerç. Molts comerciants sortien al carrer al cap de setmana i ens quedava pendent també conèixer com ho havia viscut i quina opinió tenia el PSC d'aquesta nit de compres.
0: Doncs mira, a mi em sembla molt greu, però jo crec que jo també un altre fake, no? O sigui, la nit, la shopping night, jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut. Fins ara, em sap greu pel regidor, però no hi havia botigues al carrer. Vull dir, van posar botigues al carrer, molt poquetes botigues, la majoria a les 8:30 ja van tancar, o sigui, el tros principal de Gran Via, en teoria, que havia d'arribar sempre arribava fins on estava el Farnham Rock. Allà pràcticament no hi havia res, només de la plaça. Vull dir que havia estat una festa del comerç de Premià, que portava molta gent de fora. Es va quedar com una cosa com molt descafeinada, no? Teníem el carrer Jacint Verdaguer, precisament, que es va asfaltar, córrer aquell mateix dia abans, per poder fer coses i no va lluir gens, no?

0: no hi havia pràcticament res, només un escenari al final tocant al carrer Marina i poc més, no? Jo crec que és una festa que se'n pot treure molt de profit i aquí el que es veu que no hi ha o falta aquesta comunicació amb els comerços, aquest impuls perquè s'engresquin i participin. Ja dic, jo recordo altres shopping nights brutals, amb música, amb imatges projectades a terra, que vam tenir una, i aquesta, la veritat, és que a nosaltres ens ha decepcionat bastant. No sé si això va cap a la mort de la shopping night, però crec que una oportunitat d'una agilitat a tots els comerços de Premià s'ha perdut aquest any.
1: L'opinió del PSC avui. Voleu aprofitar també el vostre espai, Luz, per parlar dels pisos de la fàbrica de pijames?
0: Sí, bueno, un tercer fake d'avui, no? El quart, si contem la basura. És que, bueno, vam tenir unes declaracions del senyor Navarro que abans de Festa Major estarien entregades les claus dels pisos. Festa Major comença avui. I encara no tenim la reacció definitiva del que va ser el reglament per donar els pisos. La gent està preguntant on s'han d'apuntar, perquè es pensen que sabien aquella primera proposta que va ser perquè la gent s'apuntés, que allò ja valia. Vull dir, no hi ha cap informació com de tot, no? Però, bueno, això en concret, hi ha molts premiers i premiers que s'interessen en aquests pisos i, evidentment, ha començat la festa i allò que se'ns va prometre és que estarien les claus otorgades abans de l'estiu o abans de Festa Major, ni de l'estiu ni de Festa Major.
1: Doncs ho seguirem, també, a veure què passa amb els pisos de la fàbrica de pijames i en quin punt estan. Mentrestant, també us he de dir, Luz, si voleu afegir alguna cosa més, que és el vostre darrer espai d'opinió d'aquesta temporada.
0: Bueno, podríem fer tantes coses, però bueno, jo crec que aquesta setmana toca també, ja hem fet els nostres fakes, jo crec que toca parlar de Festa Major i de felicitar a tota la comissió de festes, els Pirates i Premianencs, per aquesta nova barca que tenim, per tota la feina que fan durant tot l'any i que es veu, bueno, tant a la Festa Petita com ara, sobretot en aquesta festa. Així que moltes gràcies per tota la feina que fan i engrescar a tots els Premianencs i Premianenques que participin de tots els actes de la Festa Major, que és un lloc de retrobada i de gaudir. Així que molt bona festa Major.
1: Molt bé. Nosaltres també us desitgem que passeu una bona Festa Major, Luz, i agrair-vos també que en aquest espai d'opinió formeu part d'aquesta roda, perquè des de Premià Media i la ràdio local també donem veu a les diferents forces polítiques del consistori i premianencs i premianenques puguin saber quin és l'argumentari, en aquest cas, de les diferents forces polítiques. Així que gràcies, com sempre, per participar-hi i ens retrobem a partir del setembre.
0: Moltes gràcies, Marc. Descanseu i gaudiu les vacances.
1: Bona Festa Major. Que vagi molt bé, Luz.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
8: Ladies and gentlemen.
7: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
9: Jazzit.
7: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
2: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
0: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada. I, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya Central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya Central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
4: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
0: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
4: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
4: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
4: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Els esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
6: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
7: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat. El que va començar ahir en un camp de correu prop del polígon a Mas d'Encisa va enfilar-se cap al bosc de Guanta i el Farell i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
8: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del faret hem de tenir a la gent protegida.
7: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
9: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar. Com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
7: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
0: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia, adéu.
10: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
11: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
12: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
11: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
10: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
0: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM, a Laia Molné, bon dia, què en sabem?
13: Bon dia. Doncs de moment poca cosa. Fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
0: Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
4: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
14: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no són incidències reals, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resulta aquests casos, que es donen casos importants. i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions, avui encara estan treballant, per tant estem a darrere del tema.
4: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
0: I cinquè dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
15: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniquer, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels: evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
0: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mó Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
17: Sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
16: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis.

0: evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. En les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
1: Notícies en xarxa.
2: Desallotjades 5 finques al barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
4: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el mar d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
3: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
5: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
3: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
2: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el SECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les Tres Xemeneies, al Paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
3: El nou SECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
6: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
3: El nou SECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
2: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6%. I reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
8: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
7: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a la ciutat de

0: Barcelona on augmenten les persones novelles sense llar i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
2: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
1: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
3: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
4: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
3: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
0: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, a Girona FM, Saïd Zbat.
5: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
6: L'elaboració del Pla Ter presentat ja del tot completat ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania. Ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals, ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
5: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
0: I arriba a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
8: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
7: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
9: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
10: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però dir així, hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'arts audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
9: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
0: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
11: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinci Harman. L'escoltem.
12: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge, és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
13: A very good season. This is something I missed a little bit in...
12: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
13: With the Liga.
11: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Miquel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
14: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
11: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per 1-4. El mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato, es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent de 36 anys del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
15: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club. Y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me he representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
11: Ángel Donato tindrà acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolí l'ascens a segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
0: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:45. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.
16: Vine al Palau Güell.
17: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
18: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea, i això ocasionaria sancions importants. Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern és obrir contenidors el 2027, però mantenint les targetes, que ara tindrien un ús voluntari, i tot plegat anat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions de la taxa variable. Diu l'alcalde que la fórmula que s'adoptarà ja està molt consensuada amb l'Agència de Residus.
19: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar taula de sostenibilitat, hem de consensuar, que ho estem ultimant, aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però el 1 de gener del 27, complint escrupulosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
18: Mentre això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també ahir el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciaven un reforç en el dispositiu de recollida per combatre, sobretot, la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors. Ahir es presentava a l'Ajuntament el cupó especial que l'organització 11 dedica a la Festa Major de Pirates i Premianencs, el sorteig del qual es farà el dia 13 de juliol. A l'acte, que es va fer a les dependències d'alcaldia, hi participaven la responsable del Departament d'Organització de l'11 a Catalunya, Lídia Ramos, i la directora a Mataró, Elisabet Marín, i per part de l'Ajuntament, l'alcalde Rafa Navarro, el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, i les regidores de Cultura i Discapacitats, Bàrbara Anglí i Cesc Domènech, respectivament. Escoltem la Lídia Ramos i en Rafa Navarro.
20: És una superoportunitat quan trobem aquestes festes tan simbòliques. Bueno, el desembarcament pirata a Premià és un hit, és una referència, i per què no ajudar a fer promoció?
19: Estem celebrant, doncs, una possibilitat de promoció de la ciutat envers tot l'estat, no? Amb 11 tenim una relació, diguem, habitual, i treballem amb ells per molts vessants, no? Temes d'accessibilitat, i dins d'aquest dia a dia va sorgir la possibilitat de poder, doncs, tenir aquest cupó específic de la festa.
18: S'han posat a la venda en total 5 milions de cupons, on es pot veure un moment del ball que fan els capgrossos a la platja durant l'espectacle del desembarcament, imatge que, segons ens deien ahir, ha estat suggerida pel mateix Ajuntament.
17: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
21: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta al perill que convisquin diversos incendis alhora.
22: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això, doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
0: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3, i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
23: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem Estem pendents a la xarxa.
0: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
1: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
0: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
1: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
1: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
2: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació. I, malauradament, la cronificació a carrer també es manté.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
1: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
11: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt pericó anunciar la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
0: El control de Soi Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
4: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarell. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
24: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
4: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
25: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la Noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
4: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
0: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
5: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
6: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
8: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
6: bueno, la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
5: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
0: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
9: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a la zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i, per tant, hi ha moltes zones que actualment estan segant i, tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
0: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
1: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
10: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
1: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
0: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
12: El vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa-m'ho dir així, eh?
0: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
26: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
7: Sí, sí, efectivament. Tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
26: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Panec ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
1: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del Massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
3: Notícies en xarxa.
0: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
14: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el mar d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
13: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
15: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
13: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
0: 3:15, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
19: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
16: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
17: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
2: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
1: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
18: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
1: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
3: Notícies en xarxa.
0: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exhaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
20: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
21: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
20: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
1: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
1: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
0: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
23: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
22: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El 9FM, Ona Fàbrega.
4: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
5: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
4: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
6: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
8: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
6: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barlein de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb diana de Mikel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rusic i Allen. Els verd i negres ja tenen el seu primer fitxatge, Xavi Ballesteros, Radio Ciutat de Badalona.
11: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verd i negre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera, i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar al Nou Congost va jugar al Bilbao Basket. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys, i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
6: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu, Pere Puig, valora aquesta renovació.
24: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
6: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
25: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
27: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom. Pagar uns diners, d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
25: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
6: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Tricino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. I Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.
9: Ets el més a prop.
10: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
12: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea, i això ocasionaria sancions importants. Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern és obrir contenidors el 2027, però mantenint les targetes, que ara tindrien un ús voluntari, i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions de la taxa variable. Diu l'alcalde que la fórmula que s'adoptarà ja està molt consensuada amb l'Agència de Residus.
13: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar a la sostenibilitat, hem de consensuar, que ho estem ultimant, aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupulosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
12: Mentre això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també ahir el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciaven un reforç en el dispositiu de recollida per combatre, sobretot, la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors. Ahir es presentava a l'Ajuntament el cupó especial que l'organització 11 dedica a la Festa Major de Pirates i Premianencs, el sorteig del qual es farà el dia 13 de juliol. A l'acte, que es va fer a les dependències d'alcaldia, hi participaven la responsable del Departament d'Organització de l'11 a Catalunya, Lídia Ramos, i la directora a Mataró, Elisabet Marín, i per part de l'Ajuntament, l'alcalde Rafa Navarro, el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, i les regidores de Cultura i Discapacitats, Bàrbara Anglí i Cesc Domènech, respectivament. Escoltem la Lídia Ramos i en Rafa Navarro.
14: És una superoportunitat quan trobem aquestes festes tan simbòliques. Bueno, el desembarcament pirata a Premià és un hit, és una referència, i per què no ajudar a fer promoció?
13: Estem celebrant, doncs, una possibilitat de promoció de la ciutat envers tot l'estat, no? Amb 11 tenim una relació, diguem, habitual, i treballem amb ells per molts vessants, no? Temes d'accessibilitat, i dins d'aquest dia a dia va sorgir la possibilitat de poder, doncs, tenir aquest cupó específic de la festa.
12: S'han posat a la venda en total 5 milions de cupons, on es pot veure un moment del ball que fan els capgrossos a la platja durant l'espectacle del desembarcament, imatge que, segons ens deien ahir, ha estat suggerida pel mateix Ajuntament.
10: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Notícies en Xarxa.
0: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en un nou incendi a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. El foc ha començat en una zona agrícola. Sembla que hi ha fins i tot el confinament d'un nucli. Ens ho comenta la nostra companya Laia Molner de l'Espluga FM. Bona tarda, Laia.
15: Bona tarda. Doncs mira, concretament parlem del petit nucli de Segura, que és una part de Savallà del Comtat, que de moment han demanat el confinament, tancant portes i finestres. Cal recordar que l'incendi ha començat a la una i molt poc, que ha començat en una zona agrícola, però que ja toca inclús vegetació. De moment estan treballant en els dos flancs de foc per evitar que es puguin obrir, però cal recordar que la Conca de Barberà és una zona on es treballa molt al conreu, i això podria complicar i molt la situació de cara a les futures hores. De moment, 17 dotacions de bombers, també 3 dotacions aèries, i anirem informant d'avanços.
2: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs anirem informant, però esperem poder informar ben aviat de que tot està controlat. I continuem parlant de foc, preocupació per l'incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que hi ha afectat 130 hectàrees de terreny. Els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques. Avui ja en parlava la consellera Núria Parlon.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
2: I a l'Anoia es dona per estabilitzar l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Pensem que hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3 i restriccions al medi natural. Mentre recordem que encara hi ha el cinquè dia d'aquest incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar aviat, esperem que sí, que aquest foc està controlat. I avui hem sabut que hi ha desallotjades 5 finques del carrer Putxet a Barcelona per un esborrang en el pati d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de la construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís. A les 11 del matí l'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció als veïns. I el govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa. És el pas imprescindible per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades, per cert, són les governades per als populars.
16: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
17: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
16: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
18: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
16: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 7 de juliol de 2026. Puja l'atur aquest juny a més de la meitat de municipis del Maresme, però baixa el conjunt de la comarca. Sergi Ferrer.
19: Comportament una mica paradoxal, el de l'atur el mes de juny passat, perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, però va baixar lleugerament el conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com a aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig i 618 menys que fa un any.
16: La nova nau que està construint KB Home a Tordera vol potenciar el servei al mercat europeu i nord-africà. Genís Mas.
21: El complex de la marca gironina que arribarà fins als 100.000 metres quadrats.
16: El balneari de Caldes Estrà consolida el seu atractiu entre els visitants europeus. Martí Capçada.
26: L'equipament forma part de la European Historic Thermal Towns Association, una xarxa que l'inclou al seu catàleg de destinacions termals i que ajuda a donar-lo a conèixer entre el públic interessat en el turisme, de salut i de benestar.
16: Balanç positiu del Canet Rock 2026, Dani Grau.
28: El record a Toni Cruz, membre de la Trinca, mort, moment més emotiu del festival, que, del qual ja s'han venut més de 800 entrades per l'edició 2027.
16: I en esports, el taekwondista calellenc Nico Calvo es proclama campió del Solidarity Open de França. Sergi Ferrer.
19: El taekwondista calellenc Nico Calvo del TKD Avellaneda s'ha proclamat campió en la categoria júnior masculina de menys 55 quilos al 5è Solidarity Open 2026, disputat aquest cap de setmana a Montargis, França.
16: Bona tarda, aquest és un dels titulars del dia. Puja l'atur aquest juny a més de la meitat de municipis del Maresme, però atenció, baixa el conjunt de la comarca. Sergi Ferrer, bona tarda.
19: Bona tarda, Gemma. Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat perquè va pujar 17 poblacions maresmenques, però va baixar lleugerament el conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com a aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig, un 0,08% menys i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar en el 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, el Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on van tenir 1.168 aturats, que en són 8 més que al maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny de 2025.
16: Gràcies. I en un altre ordre de qüestions, Palafolls espera desencallar el nou CAP, els accessos a polígons i algunes subvencions amb els nous pressupostos de la Generalitat. Marc Ferri.
1: L'aprovació definitiva dels pressupostos catalans la passada setmana posa fi a 3 anys de pròrrogues pressupostàries i dibuixa el nou escenari d'inversions al Maresme. Per a Palafolls, el projecte que apareix de forma explícita en el capítol d'inversions és la construcció ja realitzada de la rotonda d'accés al municipi. L'optimisme del govern local prova més enllà d'aquesta obra concreta ja finiquitada. Segons ha explicat l'alcalde, l'existència d'uns pressupostos aprovats és clau per descongestionar tota una sèrie de decisions i de projectes que estaven pendents de confirmació econòmica. Tot i que no tots els detalls locals apareixen exposats de manera directa en el pressupost general, l'Ajuntament de Palafolls espera que aquest nou context permeti avançar en carpetes fonamentals per al municipi. Entre aquestes prioritats destaca, en primer lloc, el projecte del nou CAP de Salut, una infraestructura sanitària considerada vital per al municipi. Així mateix, també l'alcalde assenyala la importància de la millora dels accessos als polígons industrials, així com també que espera ajuts nominals destinats a la renovació d'espais esportius i també, Francesc Alemany, confia en resoldre l'habilitació de l'espai que ha d'acollir l'arxiu municipal amb una subvenció directa del govern català.
4: L'aprovació d'uns pressupostos a nivell d'una administració és sempre una bona notícia, en tant quan es descongestiona tot unes decisions que queden pendents sempre d'aquests pressupostos. En el cas de Palafolls tenim temes bastant importants, també pendents. El projecte del nou CAP, per exemple, seria un de molt important, però també tenim altres a nivell de carreteres, accessos als polígons, també temes vinculats a algunes subvencions nominals per espais esportius, també l'espai que volem que sigui l'arxiu municipal. Hi ha tota una sèrie de qüestions que depenen molt d'aquests pressupostos i que, per tant, ara estem pendents de saber fins a quin punt això queda solucionat amb aquests nous pressupostos.
1: Des de l'Ajuntament es mantenen ara a l'espera de conèixer la lletra petita del desplegament pressupostari per confirmar fins a quin punt totes aquestes qüestions queden definitivament solucionades i poden començar a caminar aquest mateix any, tot i que els pressupostos arribin en ple estiu.
16: Més qüestions. La nova nau que està construint l'empresa KB Home a Tordera vol potenciar el servei al mercat europeu i nord-africà. Genís Mas, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, actualment el centre compta amb una nau de 53.000 metres quadrats que permet emmagatzemar fins a 44.000 palets. Amb l'ampliació, està previst que es dobli la superfície i arribar a sumar uns 100.000 metres quadrats. Segons Francesc Julià, CEO de KB Home, l'ampliació està enfocada a donar servei al mercat europeu i nord-africà, tant per al canal de venda per internet, per al canal de distribució a les botigues i per als prescriptors i distribuïdors a tercers.
8: Està enfocada a donar servei al mercat europeu i nord-africà. Llavors, i aquí tenim tant el canal e-commerce com el canal de botigues, serveis de plataforma de distribució a botigues com a clients prescriptors i distribuïdors de tercers.
5: Actualment, KB Home té una presència en més de 80 països de forma directa, en 35 i de venda per internet. Són 31, especialment a la Unió Europea.
16: Malgrat de Mar amplia el parc d'habitatges públics per a situacions d'emergència social, Laura Téllez.
6: L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha adquirit un pis de 100 metres quadrats, 4 habitacions i 3 lavabos. Amb aquesta compra suma ja 3 habitatges per a donar cobertura a situacions d'emergència social, com per exemple desnonaments. Per adquirir aquest pis, l'Ajuntament ha fet ús del dret de tanteig i retracte, una facultat legal d'adquisició preferent que permet a una persona física o jurídica, o com en aquest cas, a l'administració pública, comprar un immoble igualant les mateixes condicions i preu que s'havien pactat amb un tercer comprador. Jofre Serret, tinent d'alcaldessa d'Acció Social i Habitatge, ja ha valorat la compra positivament.
9: Ens ajuda, sobretot i en especial, quan hi ha llançaments hipotecaris, quan hi ha desnonaments de famílies, poder dotar d'un servei, d'un habitatge digne per uns dies i que aquestes persones doncs, no es quedin al carrer. Aquest pis es suma al parc d'habitatges públic, actualment doncs, en tenim 3, i per tant un nou servei que també ens fa estar molt contents, especialment des de la regidoria de serveis socials.
6: A banda de l'adquisició d'aquest pis, l'Ajuntament de Malgrat de Mar lliurarà el proper 13 de juliol les claus dels primers habitatges de lloguer dotacional que tindrà el municipi. S'ha previst un acte institucional previ al lliurament de les claus aquest divendres a les 10 del matí que comptarà amb la presència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
16: El balneari de Caldes d'Estrac consolida el seu atractiu entre els visitants europeus. Martí Capçada, bona tarda.
11: Bona tarda, Gemma. Així és, el balneari de Caldes d'Estrac continua reforçant el seu atractiu com a destinació termal, més enllà de l'àmbit local i comarcal. Tot i que la majoria dels usuaris continuen sent veïns del municipi i de poblacions properes, cada vegada són més els banyistes arribats d'altres punts d'Europa que s'acosten a gaudir de les propietats de l'aigua termal caldenca. Aquest increment de visitants internacionals s'explica, en part, per la presència de Caldes d'Estrac al European Historic Thermal Towns Association, l'Associació Europea de Viles Termals Històriques. Formar part d'aquesta xarxa permet que el balneari figuri en el seu catàleg i es doni a conèixer entre el públic interessat en el turisme de salut i de benestar. A través d'aquesta aliança, els visitants poden contractar paquets que combinen bany termal i allotjament a l'hotel Vila d'Arenys, amb propostes adaptades a mida per part de l'empresa gestora del balneari. A més, també hi ha turistes estrangers que arriben al centre termal a través d'ofertes de viatge o després de descobrir-lo durant les seves vacances a Barcelona, al Maresme o a les Tres Viles. Properament, el balneari lluirà també l'adhesiu que l'acredita oficialment com a membre d'aquesta associació europea, reforçant encara més la seva projecció internacional.
16: Gràcies, seguim parlant.

0: No han pogut localitzar on està la que es va col·locar l'any passat. El més probable és que, acabada la temporada, no es retirés i una llevantada se l'endugués mar endins. Les dues baranes són d'acer inoxidable i recordem que la instal·lació d'aquestes baranes respon a una demanda ciutadana que es va traduir en una recollida de signatures ahir en una moció aprovada al ple municipal.
1: Gràcies, i la màgia arriba avui a les nits d'estiu del Casal de Joves a Tordera, a Genís.
2: La proposta, consolidada des de fa uns anys, torna a omplir els vespres de dimarts de juliol amb activitats culturals gratuïtes. Avui comptarem amb l'actuació del MAC Eugenio i l'Ajuntament de Tordera i el Casal de Joves, que ja han presentat un programa setmanal amb propostes de nivell obertes a tothom. Monòlegs i concerts per al públic general cada dimarts de juliol a les 9 del vespre.
1: Gràcies. I la caravana didàctica de prevenció i sensibilització de les violències masclistes a la Generalitat visitarà Malgrat de Mar aquest dijous. Laura Téllez.
3: El punt lila mòbil del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya apropa serveis d'informació i primera atenció a espais públics amb gran afluència, com ara platges, mercats i piscines municipals, casals de gent gran, festes majors i festivals. En el cas de Malgrat de Mar, visitarà de 10 del matí a 1 del migdia les peixateries velles. El punt lila mòbil es presenta com un espai visible, segur i confidencial, amb un doble objectiu: sensibilitzar la ciutadania i garantir una primera atenció psicosocial i derivació especialitzada en contextos on sovint no hi ha serveis disponibles. Així, el dispositiu acosta els recursos institucionals al territori, convertint-se en una porta d'entrada a la xarxa de serveis especialitzats d'atenció i intervenció. Sònia Huertas és la regidora d'Igualtat.
4: Crec que és molt important, de cara a tot el tema que tenim, de que tot ha apujat les denúncies d'agressions sexuals, ha apujat les de maltractes també. És un punt molt important i molt proper a la gent, perquè s'informi i prengui nota, no?, de totes les coses que estan passant aquí a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya, perquè han pujat moltíssim, ja, les denúncies. De 51.000 denúncies de gener a març, és el primer trimestre. L'any passat, les mateixes dades, hi havia 45.000, o sigui que han pujat massa, eh?
3: El servei, a més, posa especial èmfasi en arribar a col·lectius menys familiaritzats amb els conceptes i recursos de prevenció de les violències masclistes, com ara les persones grans, que sovint desconeixen què són els punts lila o com poden actuar en situacions de risc o d'acompanyament. Alhora, millora l'accessibilitat per a dones que viuen en entorns rurals o amb dificultats per connectar amb els serveis especialitzats, ampliant l'abast i la proximitat d'aquests suports.
1: I avui també parlem de la preestrena de Memory Hit, un curtmetratge amb segell calellenc. Sergi.
5: Passi privat a Calella del curtmetratge Memory Hit, que té la ciutat com a principal escenari de la història. La producció d'Eiro Films i Common Films està dirigida pels calellencs Albert i Julià Guinart. Abans d'iniciar el seu recorregut per festivals i mostres cinematogràfiques, diumenge se'n va fer la preestrena a la Sala Mozart de Calella en una projecció que va reunir l'equip tècnic i artístic, a més de figurants i col·laboradors del projecte. Memory Hit és un thriller psicològic que segueix la història de l'Emma, interpretada per l'Augusta Toneik, una pintura emergent que, després de rebre un trasplantament de cor, comença a patir malsons i a pintar quadres cada vegada més foscos. Se sent desconnectada d'ella mateixa i decideix unir-se a un grup d'autoajuda, on descobreix que les seves visions podrien estar relacionades amb la persona que li va donar el cor. El repartiment el completen Clàudia Font, Mireia Xalà, Octavi Pujades, Adán Aguilar i l'actriu calellenca Assumpció Hortet. El projecte també ha comptat amb el director de fotografia Josep Maria Civit i amb Sebastián Vogler, responsable del disseny de producció. Memory Hit es va rodar entre finals del 2025 i principis del 2026 a Calella i en altres localitzacions del Maresme. Al llarg del curs s'hi poden reconèixer diversos carrers de la ciutat de Calella i espais emblemàtics, com la taverna La Quadra. L'Ajuntament de Calella ha col·laborat en el projecte amb una aportació de 5.000 euros.
1: Seguim avançant. Ignorantes, Boom Boom Fighters en Cocapí i DJ Carla Nisha encapçalen la nit jove de la Minerva 2026 de Llavaneres. Martí.
6: Correcte, la nit jove 2026 de Llavaneres ja té cartell i tornarà a ser un dels plats forts de la Festa Major de la Minerva. La cita serà divendres, el divendres 17 de juliol al Parc de Cal Alfaro, amb entrada gratuïta i una programació musical encapçalada per, com tu bé has dit, Gemma, Ignorantes, Boom Boom Fighters, Sant Cucapí i DJ Carla Nisha. Els concerts començaran a les 11 de la nit, però el recinte obrirà portes a les 9 del vespre perquè el públic pugui gaudir també de l'espai espai gastronòmic i de les barres gestionades per entitats del municipi, com el CE Llavaneres, els Batú Banyuts i el Casal

0: Festival de Llavaneres. La nit arrencarà amb l'actuació dels Ignorantes, una banda del Maresme coneguda per la seva barreja del reggae, punk, trap, ska i humor irreverent. A 1:15 serà el torn de Boom Boom Fighters and Coca P, amb una proposta que fusionarà el reggae amb el dancehall amb un segell propi, i tancarà la festa DJ Carla Nisha, una artista barcelonina vinculada a la música electrònica i a les arts escèniques. Per garantir una festa segura, la nit jove comptarà amb el punt lila i amb l'assessorament d'Energy Control en prevenció del consum d'alcohol i drogues. A més, l'Ajuntament ampliarà el servei del bus C22 fins a les 4 de la nit i oferirà també un servei gratuït i obligatori de guardacascos a l'entrada del recinte.
1: I l'Eufòria encén la primera nit de festa major de Premià de Mar, Genís.
2: Doncs sí, Premià de Mar enceta avui una edició molt especial de la Festa Major marcada pel 30è aniversari dels Pirates i Premianencs, la primera jornada que combinarà activitats familiars, música i cultura popular abans que l'Eufòria doni el tret de sortida oficial a 6 dies de celebració. El matí començarà amb la Jectoca Pirata a la Biblioteca Martí Rosselló. A partir d'un 6:15 de la tarda, el seguici infantil recorrerà els carrers fins a la plaça de l'Ajuntament, on tindran lloc l'Eufòria Petita i el concert familiar Els Menuts ja estan de festa. Amb Folk Kids de Pep López i sopars de duro. La jornada continuarà amb una audició de cançons tradicionals catalanes al Centre Cívic, el tradicional concert de Festa Major de l'Escola Municipal de Música i el sopar popular a la Plaça Nova. Els actes més esperats arribaran cap a la nit. A les 11, el seguici nocturn conduirà a les colles de cultura popular fins a la plaça de l'Ajuntament i pocs abans de la mitjanit, l'Eufòria tornarà a donar vida al ritual que any rere any marca l'inici oficial de la Festa Major amb l'esclat de gralles, tabals, gegants i capgrossos. Tot seguit començarà a premiar estar de festa amb l'actuació de la Porca Ventura i la sessió de P.D. Cardat, que tancarà la primera nit de celebració.
1: Gràcies i balanç positiu del Canet Rock 2026, Dani.
3: Sí, un any més amb l'aforament complet. El Canet Rock ha fet vibrar el públic. 25.000 persones han assistit aquest dissabte a la 12a edició del festival, que ha culminat amb un dels darrers concerts del grup valencià La Fúmiga abans que s'acomiadin dels escenaris. Com ja és tradició, a Canet Rock el trinco Josep Maria Mainat ha aparegut sobre l'escenari, aquest cop acompanyat pels gegants de Canet i capgrossos que representaven els tres integrants del grup La Trinca. Abans s'ha pogut veure una missatge creat amb intel·ligència artificial en què Toni Cruz, que va morir a 78 anys, membre de la Trinca, s'ha adreçat al públic amb un to de testament artístic i vital. La jornada va començar amb el debut de Maria Jaume al festival, que va inaugurar la programació amb la seva proposta indie-pop. Posteriorment van actuar Doctor Prats, en Ginestà i els Amics de les Arts, que van tornar a un escenari del qual ja formen part perquè ja són història. Un altre dels moments destacats de la nit va ser l'estrena de Love Beat Band al festival, una de les actuacions més esperades d'aquesta edició. També hi vam ser presents 31 Fam i Figaflaues, que van oferir un espectacle amb la participació del creador de continguts Naim Small, conegut per les seves versions de cançons populars catalanes a les xarxes socials. Ja de matinada, els Catarles, en The Targets i Buos van convertir el Pla d'Ensala en una gran festa col·lectiva amb milers de persones coneixent els seus principals hits abans en el concert de Cloenda amb La Fúmiga. Més enllà de la música, el festival també va tenir un espai per a la solidaritat amb les persones afectades per incendis a l'Empordà. Tant l'organització com diversos dels artistes participants en van expressar el seu suport als equips d'emergències, als pagesos i als veïns de la zona. El Canet Rock havia exhaurit les entrades 4 mesos abans de la seva celebració, confirmant novament el seu poder de convocatòria. Coincidint amb la final del festival, l'organització va posar a la venda les entrades per l'edició de 2027, de les quals ja se n'han venut més de 800.
1: En esports, el torderenc Marc Fuentes disputarà el Mundial de Futbol Gaèlic amb la selecció catalana. Genís?
2: Sí, el jugador del Celtic Girona ha estat convocat oficialment per participar en el proper Mundial, que es disputarà a Watford, a Irlanda, del 13 al 17 de juliol. El futbol gaèlic és l'esport rei a Irlanda, capaç d'omplir estadis amb més de 70.000 espectadors. Es tracta d'una disciplina molt dinàmica que es podria definir com una barreja entre el futbol i l'handbol. Es juga amb una pilota rodona que es pot botar, colpejar amb el peu i també agafar i llançar amb les mans. També comparteix amb el rugbi per tenir una gran intensitat física i un sistema de puntuació mixt, on hi ha porteries de futbol que sumen 3 punts si es marca gol i postes elevats en forma de H que sumen 1 punt si la pilota passa per sobre del travesser. Fuentes va descobrir aquest esport gairebé per casualitat a la Universitat de Girona, on s'oferien crèdits universitaris per provar-lo. Des d'aquell primer contacte, la seva progressió ha estat notòria. Va passar de formar part del projecte del Cèltic Girona, un club format majoritàriament per joves universitaris, i en només 2 anys ha aconseguit el bitllet per al Mundial, on Catalunya pot competir amb el seu propi nom i bandera gràcies al fet que l'esport no està reconegut a nivell estatal a Espanya. El propi Marc Fuentes en dona més detalls.
4: I el Mundial que fan realment és un Mundial de Nacions. Llavors, per això va Catalunya, va pot convocar Galícia, Ibèria, que és una barreja entre Espanya i Portugal, que això, bueno, aquesta frontera seria una mica difícil de definir, però també van regions d'altres països, per exemple, crec que van zones de França, zones d'Itàlia, i crec que és el bonic de la riquesa de les diferents cultures.
2: L'objectiu de la selecció és ambiciós. Volen classificar-se per a la Final Four del 17 de juliol i, per què no, lluitar per al títol mundial.
1: I Alba Benito revalida el títol de campiona d'Espanya sub-18 de salt de perxa a Castelló. Marc Ferri.
5: La palafollenca Alba Benito s'ha tornat a coronar com la millor saltadora de perxa de l'estat en categoria sub-18 aquest cap de setmana en competició a Castelló. L'atleta, que competeix sota els colors del Futbol Club Barcelona, va complir tots els pronòstics i es va penjar la medalla d'or a les pistes Gaetà Huguet amb un millor salt de 3,90. Aquesta victòria té un significat especial, ja que Benito ha aconseguit revalidar el títol estatal que ja va guanyar l'any passat en aquest mateix escenari. L'estiu de l'any passat, la saltadora local ja es va proclamar campiona d'Espanya a Castelló amb una marca llavors de 3,70 m, fet que demostra l'evolució constant en el seu rendiment i una gran maduresa competitiva malgrat la seva joventut. Amb un registre de 3,90 m, ha assolit aquest diumenge, Benito es consolida definitivament dins del top 10 històric nacional de la seva categoria. La fita que cap de setmana posa la cirereta una temporada excepcional per la palafollenca, que enguany ja s'havia proclamat campiona d'Espanya en pista coberta. Cal destacar que Benito arribava a la cita de Castelló com la gran favorita i líder de l'any, ostentant una millor marca personal de 4,05 m, la tercera millor marca de tota la història en la categoria sub-18.
1: I el taekwondista calellenc Nico Calvo es proclama campió del Solidarity Open de França. Sergi.
6: Sí, el taekwondista calellenc Nico Calvo, del TKD Avellaneda, s'ha proclamat campió en la categoria júnior masculina de menys 55 quilos al 5è Solidarity Open 2026, disputat aquest cap de setmana a Montargis, França. El torneig de caràcter internacional, inclòs en el calendari europeu, ha reunit competidors de diversos països. Nico Calvo va superar diversos rivals francesos durant la competició i es va imposar a la final a un taekwondista dels Països Baixos, un triomf que li permet ascendir fins a la 13a posició del rànquing europeu de la seva categoria. Aquest nou èxit consolida el gran moment de forma del jove esportista calellenc. A l'abril ja es va adjudicar l'Open Internacional Britànic, disputat a Manchester, després de superar rivals de França, Dinamarca i Anglaterra. A més, aquesta temporada també va pujar al podi de l'Open Internacional d'Espanya, la competició més important de l'estat, on va obtenir la medalla de bronze en la categoria júnior de menys 55 quilos.
1: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim, això? Quim Serra.
7: Hola, bona tarda. Seguim pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica marcada per l'estabilitat, però sobretot per les altes temperatures, que avui, de moment, segueixen amb uns valors semblants als d'ahir, és a dir, a prop de la costa, entre els 31 i els 33 graus, i a l'interior de la comarca fregant els 35. Ara bé, de cara a demà, la temperatura puja més, ho farà de forma més clara, i en alguns sectors del litoral maresmenc podríem arribar als 34 de màxima i cap a l'interior de la comarca fins als 37 a les hores centrals del dia. Per tant, calor intensa tant demà com sobretot també de cara a demà passat. Tot això amb unes nits ja tòrrides, amb temperatures que en alguns punts del litoral han quedat lleugerament per sobre dels 25 graus de mínima. Per exemple, a Sant Cebrià de Vallalta hem tingut una mínima de 26 graus, 25 a Mataró i 25 també a la zona més alta del Maresme, l'àrea del Montnegre, i de cara a les properes nits continuarem amb temperatures doncs, en aquesta direcció, en aquesta línia, temperatures realment molt elevades. Sembla que cap al cap de setmana tindrà un petit respir, entrarà vent més humit de mar cap a terra i això afavorirà que divendres, però sobretot dissabte i diumenge, la temperatura pugui baixar una mica, continuarà fent calor, però no serà una calor tan exagerada i fins i tot estem pendents de l'evolució d'un petit embussament d'aire fred en alçada que podria afavorir alguns ruixats de cara a la jornada de dissabte. Tot això ja ho anirem veient al llarg dels pròxims dies.
1: Molt bé, moltes gràcies, molt pendents d'aquesta segona onada de calor. Nosaltres ara tot seguit farem una petita pausa i quan tornem tindrem el tastet de llengua amb en Martí, també parlarem amb Xavier Torrentó i també farem l'episodi de música. No marxeu, fins ara!
8: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, seguim en directe a l'Ona Maresma. Avui és dimarts 7 de juliol i és moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Genís. Genís, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Com estàs?
3: Molt bé, preparat per destacar potser els temes més interessants del Maresme, del món i també alguna curiositat.
2: Molt bé, doncs a tu mateix comencem pel Maresme.
3: Doncs comencem pel Canet Rock, que ja ho hem avançat en els informatius, que ha tornat a tancar una edició d'èxit absolut amb les entrades exaurides i també la presència d'unes 25.000 persones al ple d'en sala. El festival, que ha ofert 12 hores de música en català aquest passat cap de setmana, també ininterrompuda, que van començar des de les 6 de la tarda i van finalitzar passades ja les 7 del matí de l'endemà. A partir de la mitjanit, que va ser quan ja hi havia una mica més de gent, el públic va poder gaudir de 31 fam i també de l'energia de Figaflaues. Posteriorment, actuacions com els Catarres van consolidar la festa amb èxits com Jennifer's i altres nous temes. El duet mataroní de Tallets també va reivindicar la seva comarca desplegant una bandera de Mataró, interpretant temes com el Maresme i el seu nou èxit Era això. A més, també la maresmenca DJ Trapella va amenitzar els canvis d'escenari, avançant l'ambient de les festes de les Santes, ja que ja tindrà presència doncs, a aquesta festa major maresmenca. Després també, Buos, el grup valencià La Fumiga, va ser l'encarregat d'acompanyar la sortida del sol amb el que ha estat un dels seus últims concerts a Catalunya abans d'acomiadar-se dels escenaris, tancant el festival de manera molt emotiva amb la cançó Gràcies per tant.
2: Molt bé, doncs ara ja el Canet Rock fins l'any que ve. Tema internacional, què destaquem?
3: Doncs com a tema internacional barregem esport i política, i és que el president de la FIFA, Gianni Infantino, i el president dels Estats Units, Donald Trump, es trobaven ara feia un dia en el centre de la polèmica per la prèvia del partit de vuitens de final del Mundial entre Estats Units i Bèlgica. El motiu va ser la retirada de la targeta vermella que havia rebut el jugador nord-americà Folarin Balogun en el partit anterior contra Bòsnia. Donald Trump ha admès que va trucar a Infantino per demanar una revisió de la jugada perquè considerava que no era falta i argumentava que els millors jugadors han de jugar tot i això, assegura que no va pressionar i la decisió final va ser de l'organisme. El president de la FIFA ha més un comunicat defensant que la intervenció de Trump va ser informal i sense cap fes. Infantino assegura que els òrgans judicials i la comissió esportiva de la FIFA són completament independents.
2: Em sembla curiós que en Donald Trump digués que no va pressionar, però ja pel simple fet de que truqui el president d'Estats Units a l'àrbit, no? És com una mica imposa, podríem dir.
3: Sí, imposa, i a més, si t'hi fixes, la jugada per la qual el jugador d'Estats Units rep vermella no és que sigui vermella.
4: Perdó, Gemma, a l'àrbit no, al president de la FIFA, cuidado, que és més gros.
3: Exacte, sí.
4: Ojo.
2: Déu-n'hi-do,
3: doncs, El que comentava, la jugada no és que sigui de vermella, sinó és que és per tancar-lo i per deixar sense jugar uns quants partits. És molt, molt greu l'entrada.
2: Déu-n'hi-do, molt bé. I, a veure si el tema curiós és encara més impactant que el que acabem d'explicar.
3: Doncs mira, com a curiositat, portem que avui el Parlament Europeu vota aquest mateix dimarts l'actualització de la normativa dels drets dels passatgers aeris, una cosa que va estar congelada des del 2004, amb l'objectiu així d'augmentar la transparència i també de protegir els consumidors. Entre les principals novetats, la reforma obligarà les companyies de vol a incloure l'equipatge de mà en el preu inicial del bitllet i prohibirà cobrar tarifes extres per als menors de 14 anys, embarassades o persones dependents que puguin seure al costat dels seus acompanyants. A més, també es garantirà la gratuïtat de les targetes d'embarcament impreses. Pel que fa a les incidències, es mantenen els llindars i els drets d'indemnització econòmica en cas de denegació d'embarcament, cancel·lació menys de 14 dies o retards superiors a 3 hores. Les compensacions, que també continuaran sent de 250, 400 o 600 euros segons la distància de vol, tot i que les aerolínies podran reduir aquesta quantitat a la meitat si ofereixen un transport alternatiu eficaç. La presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, ha destacat que l'acord reforçarà els drets dels passatgers sense generar burocràcia un cop el ple ratifiqui el pacte assolit amb el Consell de la Unió Europea. S'obrirà un termini de 12 mesos perquè les companyies aèries s'adaptin a aquestes noves directrius obligatòries.
2: Molt bé, Genís, doncs em sembla una bona notícia, no? Positiva per tothom que viatja.
3: Com a mínim positiva, perquè es deixa... Des del 2004 ara veiem que estava congelat aquest tema, i almenys un tema polèmic és el de les aerolínies, amb el tema d'embarcament, de targetes d'embarcament, de vols i d'equipatge, doncs podrà quedar solucionat.
2: I que fan una mica el que volen, a vegades.
3: Cada una té els seus trucs, sí.
2: Molt bé, doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Vinga, som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui preguntem, en relació a aquesta nova llei, doncs, si els oients viatgen amb equipatge de mà o amb maleta gran.
2: Molt bé. Tu, Genís, amb què viatges?
3: Home, jo, tirant cap a l'opció econòmica, diria que amb equipatge de mà, normalment.
2: Clar, és que antigament... Com quan viatjaves, podies portar una maleteta.
3: És que
2: i ara
3: és una cosa
2: ara,
3: que una no aniria malament, eh?
2: Ara una motxilla
3: no
2: que t'ha de les encabir en el seient del davant, als peus.
3: Sí.
2: Clar, en aquesta motxilla, ja em diràs tu, si vas a un destí de platja o de sol que portes 4 banyadors i 4 samarretes, encara, no? Encara. Però si és hivern, què hi portes allà?
3: Si has d'anar a algun país nòrdic, difícil.
2: Hi ha gent que es posa tota la roba que es vol posar i va com un muñeco Michelin i puja així a l'avió. L'altre dia vaig veure un reel, un vídeo a Instagram d'unes noies que no els hi deixaven passar més... Crec que portaven la motxilla massa plena o portaven alguna cosa de més i s'ho van amagar dintre la panxa com si fent una bola, com si estiguessin embarassades.
3: Home, al final cadascú ha de tenir els seus trucs també per poder portar tota l'equipatge.
2: Semblava cert, eh? O sigui, no era una mala idea. De fet, jo vaig pensar, mira, si em passa algun dia, m'amagaré l'equipatge a la panxa.
3: No és mala opció.
2: No, sí, però clar, has dit, no?, que també algunes aerolínies cobren a les embarassades. Per tant, no sé si al final...
3: Ara, mira, però amb la nova llei es deixarà de cobrar.
2: Sí,
3: o sigui que...
2: menys mal, tant... menys mal.
3: Sí.
2: Molt bé, Genís, doncs, com sempre, moltes gràcies.
3: A tu.

0: bé, doncs seguim a l'Ona Maresma, ara amb els tastets de llengua, barra concurs de llengua. Martí Capçada, què ens prepares avui?
1: Què tal, Gemma? Com estem? Doncs sí, sí, tu bé ho has dit, eh? Són uns tastets, però disfressats una mica en modo de concurs, que ja venim un parell de setmanetes fent-ho així. I és que he de dir pels nostres oients que avui és l'últim i definitiu concurs de barbarismes d'aquí de l'Ona Maresma. Per tant, el guanyador o guanyadora s'endurà el premi, que ja ho establirem més tard. Però, primer de tot, donar la benvinguda a tots els participants. Bona tarda, nois.
2: Comporta't, Martí.
1: Sí, sempre hi ha marro, en aquests concursos.
0: Bona tarda, sí, sí. Sobretot perquè hi ha gent molt competitiva.
1: Sí, sí, i no direm noms, que tenim el nostre tècnic de so, en Marçal CC,
0: sí,
1: que va participar a l'últim concurs i diria que va ser el jugador de revelació.
0: Sí.
1: A veure, el tenim per aquí, el Marçal.
3: I tant, tu digues.
1: Home, bé. No era per assegurar-me, per tenir totes les cartes sobre la taula.
3: Tens el teu Lamine Yamal aquí, no preocupis.
1: Sí, ojo, perquè ets un dels candidats a endur-se el premi avui. Mira que va ser el primer cop que participaves i déu-n'hi-do. Recordo molt ràpidament als nostres oients que no hagin escoltat cap concurs. El d'avui és un concurs de barbarismes. Per tant, jo us diré una paraula maldita en català i vosaltres, pel grup de WhatsApp que tenim de l'Ona Maresma, m'haureu de, que em va agradar molt com ho va batejar en Sergi Ferrer, amb el mètode jo. Per tant, haureu de contestar jo. Exacte, el mètode universal jo, que serà contestar amb un jo pel grup de WhatsApp i sense queixa alguna, que ja ens ho coneixem, el que a mi em surti el primer, li donaré veu.
0: Però,
1: després, si
0: Martí,
1: voleu sol·licitar el bar...
0: incorporem, digue'm, una novetat que des de casa, si volen jugar, poden enviar un missatge amb Martí Capçada al telèfon.
1: Ui. Ja, sisplau, A veure si aquí em començarà a pitar tot.
0: Sí.
1: No, de moment, l'últim concurs ho farem així. Després ja veurem si obrim fronteres.
0: Molt bé.
1: Així que, companys, companyes, comencem amb la primera paraula. Molts nervis, ja els puc intuir.
0: Un moment.
1: Sí, Genís, per favor.
0: Un moment, nois. Perdona, digues, Martí, és que... Clar, Genís, i tant, és que en Marçal no està al grup, el vaig treure o va marxar.
3: Ah.
0: Per tant, un segon...
3: Em seria difícil, si no, participar. Mm.
1: Doncs posa'l al grup, així ja en justes condicions, i mentre el poses, doncs aclarir, Genís, que i tant, aquí tots a punt,
3: gràcies.
1: Tots els municipis pendents.
0: Fet.
1: I bueno, a veure qui s'endú el premi,
0: ja
1: com
0: hi som
1: dit.
0: Tots,
1: Està allà en Marçal, ja hi som tots.
0: I en Sergi. Perfecte. Ja està preparant el jo.
1: Ui, tots,
0: en Marçal també. El mètode
1: ja
0: jo.
1: La gent escrivint, m'agrada. Vinga, va, comencem amb la primera paraula. I la primera paraula és... acantillat. Sergi Ferrer, de Calella, expert musical i es veu que també en barbarismes. A veure, digue'ns.
2: Clavegueram.
0: Ui.
1: Incorrecte. Poder no l'he pronunciat bé, A veure, repeteixo. Acantilat, clar, perdoneu, acantilat.
0: Bueno, no.
1: Una mica les dues estan mal dites, o sigui, ja està acceptat. Acantilat. Gemma Palet, següent jo.
3: Però estem parlant què és un acantil? En castellà,
1: Correcte, sí. Bueno, ja m'agrada que no ho sapigueu, perquè senyals que teniu un català molt genuí.
0: Jo sí que ho sé.
1: Però, a veure la Gemma.
0: Penya-segat.
1: Correcte! Primer punt per Premià de Mar. Molt bé. Potser no em poso les culpes, que poder no ho he dit del
0: clar,
1: tot bé.
0: Clar, perquè potser entès en Sergi el Cantarilla.
2: El Cantarilla.
1: Ja, sí, ho he pensat.
0: Però la paraula era, com has dit tu, Martí?
1: Acantilat.
0: Vale. Bueno, ja...
3: Ara t'he pillat.
1: Bueno, s'ha fet un mix, una mica, però bueno, em sap greu, nois, el primer punt li haurem de donar a premiar. Ja està havent una mica de boicot d'inici, però anirem a la segona paraula, que miraré aquest cop sí pronunciar-la bé, i és... agulletes. Gemma Palet, ojo que et pots ficar 2-0. A veure...
0: Cruiximents. pot ser.
1: Et quedes amb cruiximents, no, sí. No, canvi, no, no, no canviem. Sí, sí. Correcte! 2 punts! Molt bé! Molt bé. M'agrada la musiqueta, per celebrar-ho. Bé, bé, bé.
0: Sí,
1: bé,
0: sí,
1: bé.
0: Sí.
1: Doncs 2 puntets! 2 puntets cap a Premià de Mar, amb Gemma Palet. El següent jo era d'en Sergi, que està a punt, però no ha pogut ser. Veurem a veure la tercera paraula. A veure si me la sabeu dir bé. Parlem de... Chanchullo. Gemma Palet un altre cop. Ojo, que et veig molt a tope, avui.
0: No
1: es veu que...
0: No la sé segur. Digues... No la sé segur, però jo et diria estafa. Però clar, crec que hi ha alguna paraula que potser és més adient.
1: He de dir que és incorrecte, Gemma. En aquest cop, estafa, ben intentat, però no te la puc donar de correcte. I, ojo, que crec que és el primer cop que passa, que no veig cap altre jo, de moment.
0: És difícil, Chanchullo.
1: A veure, deixem 10 segons, Chanchullo. Repetim. Chanchullo.
0: Clar, és,
1: veure,
0: que...
1: és una paraula, sí. És una paraula que clar, s'utilitza molt així, maldita.
3: No, és com boníssima, aquí. És boníssima, Martí. O sigui...
0: Chanchullero, no? També.
1: Gràcies, Marçal.
3: Com dimonis es diu això?
1: És curiós, és curiós i és més, quan us la digui, és una paraula que m'agrada molt, O sigui, jo també l'he descobert, No, us seré sincer. Vale, doncs...
0: Digues, si ningú
1: no,
0: la sap.
1: Vols disparar? Algun últim intent?
0: Despropòsit? Jo què sé.
1: No, és despropòsit. Us la dic, companys, perquè és bastant complicada, aquesta.
0: Vale.
1: Però la paraula correcta per dir chanchullo en català és tripijoc.
0: Que bona.
3: Boníssima.
0: M'encanta.
1: Molt complicada, aquesta, molt complicada.
0: No facis tripijocs, no?
1: Correcte, seria així l'expressió.
0: És un tripijoc, clar, un chanchullero.
1: Uf, aquí ja m'estàs demanant.
3: Tripijoquero.
2: Queda un chanchullo.
1: Exacte, nivell expert,
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, doncs res, malauradament no podem sumar cap punt per cap emissora. He de dir que era una paraula molt complicada, aquesta. I ens anirem a veure amb la quarta, a veure si aquesta tampoc s'endú cap punt o bé algú agafa la delantera. Així que la quarta paraula és... piropo. Gemma Palet, has dit jo, i després tenim a Marçal CC. A veure...
0: No, passo, m'he precipitat.
1: No? Passem a Marçal, doncs?
3: Jo tinc una que probablement deu ser una... No deu ser la correcta que tu deus tenir enllistada, però afalagament.
0: Ja la sé! Merda, perdoneu.
1: Ara...
0: Va, torno a posar el jo i a la que em toqui. Doncs...
1: El Marçal m'està posant ara en un compromís, perquè és veritat que no és la que tinc jo apuntada.
0: No, hi ha una altra que és millor. Hi ha una altra...
1: A mi em sona bé, afalagament, però és veritat que crec que no s'adequa exactament a piropo. I si és així, Marçal, et demano disculpes per no poder-te donar aquest punt. Moltes gràcies.
0: No, perquè el que diu el Marçal és un cumplido. Saps? Per tant, hi ha una paraula aquí.
1: A veure,
0: sí,
1: Gemma, he de donar... Sé que la tens a la punta de la llengua, però per seguir les normes del concurs li he de donar el pas al Genís.
0: Va, Genís.
1: Que és el tercer que ha dit jo i es pot estrenar. Atenció.
0: Dispara.
4: No, jo li dono el pas a la Gemma perquè era complit el que anava a dir jo també en català.
0: Vamos! Va, em toca, no?
1: Vinga, va, Gemma, et toca.
0: Floreta.
1: Correcte, Gemma, molt bé. Aquest floret així pronunciat d'una manera un pèl peculiar, però que la paraula està ben dita. Per tant, 3 punts per premiat de mar. Així que...
0: M'estan dient tramposa. I,
2: és que és molt bo, Gemma, és molt bo. És molt bo. No ho has entès, però és molt bo.
0: Però Gemma, als Estats Units en val.
2: En Genís ho ha entès.
0: Ah, vale, sí, però que us estic pressionant. Us sentiu pressionats? No. Aleshores? No, va.
2: Res. Ho estàs fent molt bé, Gemma, és igual, no pateix.
0: No, Sergi, explica't, sisplau.
2: No. La gent que ja ho ha entès,
0: a veure,
2: ja
0: en Sergi diu que la Gemma és als Estats Units amb Balogun.
3: Jo, Gemma, no tinc ni idea de què estan parlant.
0: No, Martí, sí, Martí, explica-m'ho.
1: Bueno, doncs que ja diria que s'ha parlat als tuits, de fet, que hi ha hagut la polèmica al Mundial amb un jugador d'Estats Units que es diu Balogun, que és el davanter, que l'han expulsat, i hi ha hagut polèmica perquè li han retirat la vermella degut a pressions de Donald Trump. Per tant, jo crec que t'està dient una mica, amb el bon sentit o mal sentit de la paraula, estafadora, Gemma. Però bueno, t'ho diu amb carinyo, amb carinyo.
2: Amb molt de carinyo, òbviament.
0: Sí, però pues us ho prometo que no estic fent cap trampa, de veritat, eh? Però vaja,
1: bueno, ho veurem,
0: els que pensen que els altres fan trampes és perquè fan trampes ells primers. Així que
2: seguim,
0: va, seguim.
1: Aquí, companys, és que no hi ha concurs que no acabem amb esbatussats.
3: A ganivetades.
1: Exacte. Anem amb no sé si tenim molt temps, Gemma, una paraula més sí que ens dona, oi?
0: Sí, i dues.
1: I dues? Sí. Perfecte. Doncs vinga, la següent paraula és... fastidiar. Gemma Palet, de nou, diu
0: és
1: jo,
0: veure...
1: i veurem si ho diu correctament
0: és que,
1: o no.
0: És que, o sigui, t'ho juro, vamos, pel que més vulgueu, que no estic buscant res. Marçal, tu em vas veure buscar alguna
3: cosa? No, vale. Certifico.
0: No, i no t'estic pressionant, eh?
3: No, ho estem fent perquè jo també estic buscant i ens estem cobrint les esquenes. No és això.
0: No, però en sèrio, com... amb pipa.
3: Està bé, està bé. No era aquesta la que jo tenia pensada, però també està bé.
1: És correcte, oh. És correcte. Ho estava buscant perquè no em sortia de les primeres. De fet, jo havia dit pels oients que potser també estiguessin dubtant. Havia trobat malmetre, entre d'altres, fotre, fuma... Però empipar també està correcte i seria més adequada a molestar, però te l'he de donar per punt, ja que ho estic buscant aquí al diccionari.cat i... sumes al quart punt, Gemma. Així
0: molt bé.
1: Que...
3: Vull afegir, si no us fa res, vull afegir fer la guitza, que és el que jo tenia al cap.
0: També.
3: Que és molt maca.
0: Mm, i la punyeta.
1: Molt bona.
3: O fer la punyeta.
1: Mira, m'has donat una idea, Marçal, que podríem fer un... Ja sé que no és ben bé això, però un concurs de frases fetes, també, o de coses així, perquè són molt bonics i molt rics, els que tenim aquí a la nostra terra.
0: Total. Doncs va, fem un altre, si vols, Martí.
1: Sí? Anem
0: sí.
1: a un altre?
0: Sí, sí, som-hi.
1: Doncs som-hi. La següent paraula que tinc preparada per tots vosaltres és guindar.
0: Aquesta?
3: Com? Guindar?
0: Guindar, no?
1: Guindar, amb doble L.
0: Però això no és correcte, ja.
3: Això és correcte.
0: Potser és...
1: Jo he... Ai, que burro.
3: Ens has dit la resposta.
1: Vale, anem a fer una mena de recapitulació de que no ha passat res.
0: Vale.
1: I és la correcta. Saps què passa? Que l'he agafat d'una altra pàgina i les incorrectes me les estaven posant a l'altra banda i ara m'he fotut un lio.
0: Però
1: vale, res. Anem a un altre, com si no hagués passat res.
3: Abans que facis el següent, com és en castellà aquesta llindar, que no me'n recordo? Sé l'anglès, però no sé en castellà.
1: És umbral.
3: Umbral, això.
0: Ah, vale. Bueno, molt bé, doncs va, fem una última, va.
1: Això que s'hauran emportat els oients. Vinga, va, una última, atenció, i és... Alegar. Alegar.
0: No l'hem fet?
1: Diria que no.
0: Vale, vale. Ah, vale, hem fet una altra.
1: No hi ha cap jo,
3: què significa alegar?
0: Dar complidos.
3: No, això és afalar.
1: Un espectacle que alaga la vista, per exemple.
0: Sí, Marçal
1: la sap. No la vull dir correctament.
3: Merda, doncs, crec que l'he dit.
0: Marçal, crec que l'ha dit gairebé.
1: Bueno, a veure, jo, Marçal, o sigui que li he de donar el torn de paraula. A veure, va, enceta aquest marcador, Marçal.
3: Afalar, que ara sí.
0: Uf, a veure, anem molt justos, eh? Anem justíssims, nois.
3: Afalac o afalagament?
0: Tenim les efemèrides, encara.
1: Sí, et dono el punt, Marçal, és afalagar, si fa no fa.
3: Merci,
1: així
3: merci.
1: Que, molt bé, un puntet pel nostre tècnic. I, Gemma, molt ràpidament, has guanyat tu i ens escoltarem segurament la següent temporada amb més concursos.
0: Molt bé.
1: Mil gràcies a tots
0: gràcies.
1: Per participar.
0: Fins ara. Molt bé, i ara sí, efemèrides, a tal dia com avui, amb en Genís. Genís, m'hauràs de disculpar perquè t'he retallat bastant de text, però vaja, ho he fet pel bé comú del programa, així que comencem felicitant a les persones famoses que avui fan anys.
4: Doncs no passa res, Gemma. Avui comencem felicitant a Ringo Starr, el mític bateria de The Beatles, que fa 86 anys. També felicitem a Marc Chagall, cèlebre pintor i pintor reconegut internacionalment pel seu estil surrealista i poètic. I per acabar, a Robert Heinlein, un dels escriptors de ciència-ficció estadounidens més influents, també autor de Starship Troopers.
0: Molt bé, doncs Happy Birthday a tots ells, a més coses. Anem a Londres.
4: Doncs mira, ara fa 21 anys, a Londres, al Regne Unit, una sèrie d'atacs terroristes coordinats amb bombes a la xarxa de transports posaven fi a la vida de 56 persones i ferien al voltant de 700. Han esclatat 3 artefactes en el metro i un altre més en un autobús de 2 pisos.
0: Uh-huh. I també anem als Estats Units?
4: Doncs sí, Estats Units, concretament a Nova York, perquè el 2017 l'Assemblea de l'ONU aprovava l'històric tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, marcant així el primer acord multilateral de desarmament nuclear jurídicament vinculat en 2 dècades.
0: Molt bé, i l'efemèride en clau musical, anem tranquils, tenim 2 minutets, però em feia patir que el concurs s'ha allargat una mica, i clar, aquesta secció és 57, hem d'estar fora, per això tinc aquestes presses, no es perd res més.
4: No et preocupis. De fet, l'efemèride musical és una ben relació a un aniversari, i és que a Liverpool, al Regne Unit, naixia Richard Starkey, que és més conegut pel seu nom artístic de Ringo Starr, ho hem comentat, músic, cantant i compositor britànic reconegut per ser component de The Beatles i el major d'ells, i probablement el bateria més famós de tot el món del rock. Amb ell, doncs, que hem dedicat una cançó avui anomenada Octopus Garden, també composada per ell, ja que era un dels compositors.
0: Molt bé, Genís, els Beatles t'agraden a tu?
4: Sí, a mi m'agraden. No és un dels grups que escolti. Ahir, de fet, em vas preguntar quin tipus de música escoltava. Potser no és dels grups que escolto, però sí que és veritat que les típiques les coneix tothom.
0: Mira, farem una cosa. Ara farem una petita pausa, i quan tornem més endavant et faré repassar la pregunta del dia i vull que miris el teu Spotify. Et fas servir Spotify?
4: Sí,
0: doncs
4: que faig servir.
0: Em diràs les últimes 5 cançons que tinguis guardades amb el,
4: amb el
0: cor. Vale? Així ens podem fer una idea de la música que escoltes.
4: Molt bé.
0: Molt bé, doncs acabem amb aquesta cançó de Beatles. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat al Vallès Occidental i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre i actualment és molt inestable. Els veïns del Ferrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
2: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'harmonització del Ferret hem de tenir a la gent protegida.
1: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. Ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Sí, sí, efectivament. Tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
1: I AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental és el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolar. I una altra adjudicació perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros. Tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil per aquest túnel, transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis en destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per minimitzar l'afectació mentre durin aquests treballs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Molt bé, passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Seguim avançant a l'Ona Maresma. Encara ens queda una hora per endavant de programa i avui volem recordar tres dones que van deixar empremta a Caldes Estrac amb el seu llegat i també la seva tasca com a benefactores. Així que en parlem amb en Xavier Torrentó, que és membre d'Estarac, com un club d'història local. Martí Capçada, endavant.
5: Avui volem mirar enrere per descobrir una part de la història de Caldes d'Estrac a través de tres dones que, tot i no haver nascut al municipi, hi van deixar una empremta inesborrable. Van ser estiuejants, però també benefactores, i les seves aportacions van transformar la vida de molts veïns i veïnes. En parlem avui amb en Xavier Torrentó, membre d'Estaracum, així que li donem la benvinguda. Bon dia, Xavier.
6: Hola, bon dia.
5: Bé, començarem l'entrevista amb si ens pots dir una miqueta qui eren aquestes dones i per què podem dir que van ser benefactores del municipi de Caldes d'Estrac.
6: Bueno, les tres dones, la primera benefactora potser no ho semblarà, però en aquella època era una benefactora perquè va regalar la capella del Carme al poble. És l'Elvira Gibert, que va fer la capella del Carme, la que està al costat de l'estació, que està a 10 metres de l'estació, i ella la va construir i està enterrada en allà. Aquesta seria la primera dona. La segona dona, que ara l'entendrem com a més benefactora, serà la Mercè Torres, que estava casada amb el senyor Ortiz. Llavors la Mercè Torres li obsequia en el municipi un edifici de 450 metres quadrats construïts, que encara hi és, que està davant, situat davant de l'estanc i davant de Correus, a Caldetes, i que allà hi ha 4 habitatges. L'obsequia el 1921. Quin és el plantejament que té ella? Agafar i dels lloguers que s'entreguin dels 4 habitatges, aquests diners passessin a ser de l'alcalde i del mossèn, i llavors ells, a les famílies necessitades, els hi donguessin aquests diners dels lloguers, per dir-ho així. Perquè ara som molt feliços tots, tenim seguretat social, arriba on t'arriba la seguretat social, però arriba bastant bé, però abans hi havia gent que era pobra de solemnitat, abans. I l'altra dona seria la senyora Parellà de Santaló, que va obsequiar una casa en el poble, més que en el poble, perquè hi haguessin nens. Hi haguessin nens refugiats, hi van refugiar nens durant la Guerra Civil, però quan acaba la Guerra Civil, aquesta dona, tot i siguent una dona benestant, aquesta casa és ocupada per la Falange Espanyola de les Jons, i ella no la pot disfrutar mai més, perquè arriba un moment que li compren un preu molt baix i m'explico, són tres dones. La primera no entendrem que sigui benefactora perquè va regalar la Capella del Carme, no ho entendrem, però segons el plantejament de llavors sí que seria una dona benefactora.
5: Ens centrarem durant l'entrevista en la figura de cada una d'aquestes tres dones, que ens n'has fet una breu introducció, però et volia demanar abans d'entrar en matèria quina era la relació que mantenien amb el poble i per què van escollir Caldes com a lloc.
6: Eren estiuejants, molt possiblement es valorava més l'aigua termal abans que ara, la valoraven, i eren tres tipus d'estiuejants. La primera, més que va ser l'Elvira Gibert, va ser estiuejant, però clar, el seu pare qui era? El seu pare era en Gibert. Qui és en Gibert? En Gibert és el successor de Miquel Viada. Tots coneixem en Miquel Viada, que el tren arriba el 1848 a Mataró, però sabem que quan el tren arriba a Mataró el 1848, en Viada és mort. Qui és el successor? En Gibert. Què fa el senyor Gibert? El Gibert continua per llong del tren fins a Arenys, després fins a Tordera, després fins a Massanet i després fins a Girona. I en aquells terrenys on hi ha la Capella del Carme i on hi ha l'estació, la seva filla, l'Elvira Gibert, li demana una part d'aquells terrenys i que hi construeix la Capella del Carme.
5: I què representava aquella obra, la Capella del Carme, en aquella època?
6: No ho sé, vull dir, no, suposo que era... Bueno, doncs ella es va voler... Bueno, abans la gent era molt més religiós que ara. Nosaltres ara no ho som... Bueno, la majoria no ho som tant, i abans aquella era bastant religiosa. Llavors aquesta dona està enterrada allà, enterrada a la Capella del Carme. Aquesta seria l'Elvira Gibert. L'altra dona seria la Mercè Torres, que, bueno, és una dona benefactora del poble i tots els nens tenien que saber, tothom tenia que saber qui és la Mercè Torres. Diguem, allà hi ha un edifici, i és aquesta casa que estic dient, de 450 metres quadrats amb 4 habitatges, és del senyor Ortiz, i després aquest edifici, quan el senyor Ortiz, el marit, mor, passa a ser d'ella. Llavors ella mor l'any 21, llavors es crea la Fundació Mercè Torres. L'Ajuntament content aquell carrer, el carrer que va des de l'estació fins a la Riera, el carrer que va, que suposo que tothom sabrà orientar-se, des de l'estació fins a la Riera, que ara es diu Callao, l'Ajuntament li posa el carrer Mercè Torres. M'explico?
5: Sí.
6: I, bueno, allà en surten uns lloguers i ara mateix la casa està tapiada i no sé ben bé com està aquesta fundació, no ho sé, vull dir, està... està que, bueno, que els patrons han renunciat en aquesta, perquè aquesta propietat fos de l'Ajuntament, però està bastant encallat.
5: I en la seva època, ara ens expliques com la trobem en l'actualitat, però com funcionava exactament tot aquest sistema solidari de la Mercè?
6: Funcionava d'aquesta manera. Allà en sortien uns lloguers, i aquells lloguers, els lloguers aquells diners, aquelles pessetes, passaven a ser de l'alcalde, i passaven, les distribuïa l'alcalde i el mossèn, i després a les famílies necessitades li donaven aquests diners. M'explico, vull dir, perquè clar, no és com ara, vull dir. Aquella època hi havia gent bastant pobra.
5: No és com ara, però podríem dir que va ser una forma, o si no corregeix-me, molt avançada d'ajuda social, sí, per l'època en la, sí, que es trobava. Què creus que la feia com diferent?
6: No ho sé. Vull dir, era una dona que, ja t'ho dic, va crear això. I nosaltres l'hem d'honorar. I l'obligació dels 3.000 habitants de Caldetes és honorar aquesta persona, saber més o menys el seu nom, saber una mica la seva vida i honorar-la. L'hem d'honorar. Vull dir, i ja la va honorar durant la República, ja era honorada, perquè hi havia un carrer que era el carrer, que és el carrer Mercè Torres, que és el carrer Mercè Torres, que és l'actual carrer del Callao. Ja la va honorar la República, ja se'n donava compte d'això. Però ara ens hem oblidat i, bueno...
5: Creus que avui en dia se li hauria de donar més eco a tot el que va fer per al municipi?
6: Sí.
5: De quin aspecte? Amb què,
6: no
5: amb
6: sé,
5: què
6: ho... No sé, això no ho sé.
5: Alguna jo. Idea? Potser
6: no, això no ho sé.
5: No volem aprofitar per donar idees?
6: Però com a mínim posar una placa. Posar una placa, sí, i explicant la seva vida, més o menys. Era una dona bastant rica. El seu marit també ho era, l'Ortiz. Diguem, tenim fotos de que quan l'Ortiz, uns anys abans, mor, es fa un enterrament a Barcelona, bueno, es fa bastanta pompositat a Barcelona, vull dir que era una persona rica, i hi ha les esqueles estan a l'avantguàrdia i tot això, i vull dir, es tenia que honorar més. La tercera dona és la Maria Araceli Parellà de Santaló.
5: Correcte.
6: Aquesta dona neix l'any 80, 1880, i mor el 1960. Llavors, aquesta dona, quan comença la... Vull dir, està en el lloc... Està... Bueno, quan comença la guerra, ella fa el que li dicta el cor, que és ajudar els nens republicans, i això li passa factura. Diguem, ella agafa, i l'any 36, l'abril del 36, organitza balls d'etiquet a Barcelona per recaptar diners per aquesta torre d'estiueig que està a la zona del Calima, que és el carrer Santiago, el carrer Passeig de les Moreres número 10, en allà adequar-la per assistència infantil. Què era l'assistència infantil? L'assistència infantil era una entitat que per

0: molta gent van fer, però ella es queda aquí. Ella es queda aquí, a Catalunya, i ajuda en aquests nens, els nens aragonesos que venien aquí. Diguem, per la Guerra Civil, aquí a Caldetes i a Sant Vicenç van venir nens aragonesos, nens bascos, nens asturians, nens de Madrid. Van venir molts nens. Això està estudiat bastant per la... Hi ha un llibre d'això, d'aquest tema, eh? Llavors, què passa? Quan acaba la guerra, diguem, clar, ella va néixer el 1880, ella té 56 anys quan comença la guerra. Quan acaba la guerra, l'any 59, en aquella casa, que era una casa que ella havia lliurat perquè hi haguessin nens, aquella casa l'ocupa la Falange Espanyola i de les Cons. L'ocupen i s'estan allà des del 39 fins al 54. 1954. La guerra s'acaba el 39 i està fins al 54. Què passa l'any 54? Jo ara diré una cosa que molta gent de Caldes ho sap, però no sé què ha passat, però no s'atreveix a dir-ho. No sé què ha passat, és que no ho sé, o no ho diu, o no ho recalca, no li dona importància, no ho sé. Què passa? Passa que hi ha un funcionari de l'Ajuntament que s'assabenta que aquella casa que és ocupada com ara els ocupes d'esquerres, per dir-ho així, ocupen les propietats, per dir-ho així. Doncs aquell moment era la Falange que ocupava les propietats. Aquella casa és ocupada i ell se n'assabenta d'això. Aquesta dona, mentrestant, mentre acaba la guerra, aquesta dona és condemnada per maçoneria, aquestes coses que feien, s'ha de mirar el judici que està a Salamanca, és un document que està a Salamanca, i llavors ella es retira a Sitges, per dir-ho així. Té moltes propietats, té propietats a Barcelona, té moltes propietats, i es retira a Sitges. Què passa? Passa que hi ha un funcionari de l'Ajuntament que es presenta a casa seva i li diu, mire, jo li compro la vivienda. Més o menys van per aquí els tiros. Aquell habitatge, com que està ocupat, igualment que ara passa, el compres a meitat de preu, no? No sé si m'explico.
1: Sí, sí, està clar, està clar.
0: Si tens un habitatge ocupat, a part també, ella, doncs mira, doncs, per no tenir problemes, agafa aquell habitatge i el ven. No sé el preu. Vull dir, bueno, jo he anat al registre de la propietat i ho he vist. El preu i aquell funcionari de l'Ajuntament. Llavors, aquell funcionari, què passa? Li envia un requeriment a l'Ajuntament, un acte notarial a l'Ajuntament, i li diu, escolta'm, aquest habitatge és meu. No el poden ocupar l'Ajuntament. I l'Ajuntament es queda descol·locat. Més que, a part de mirar-li això a l'Ajuntament, també consta en el llibre d'actes de la Falange, de Caldetes. Li comuniquen, aquí tinc el document, li comuniquen al notari, li comunica a la Falange de Caldetes que deixi aquell habitatge. La Falange es queda descol·locada. Però, clar, van avançant a les setmanes i al final el deixa. M'explico què vull dir, no sé si...
1: Sí, sí, sí, o sigui, està clar.
0: I llavors hi ha hagut un funcionari que ha tingut una informació privilegiada que es queda aquella propietat. Aquestes són les tres dones que crec que són molt desconegudes i que, bueno, d'alguna manera o altres tindrien que honorar.
1: I tant, i des d'aquí, des de la ràdio, intentem donar-los un espai també, ja que està clar que la labor que van fer per al municipi de Caldes, doncs s'ha de quedar registrat a algun lloc. Et volia preguntar, Xavier, ja que les tres dones van ajudar el poble d'una manera molt, molt bona, però molt diferent, segons com les analitzis. Però quins valors diries que compartien entre elles?
0: No ho sé. Eren persones més o menys benestants, però que, bueno, que diuen, mira, hem d'ajudar per causes socials.
1: I eren habituals aquests tipus de persones?
0: No ho sé, no sóc arquitecte tècnic, no estic especialitzat en això, però, bueno, sí, suposo que sí que eren habituals, no ho sé. Ella, ja t'ho dic, ella, la tercera, la...

0: Maria Araceli per allà de Santaló. Ella i el seu marit posseixen 4 torres d'estiueig a Caldetes, 4. El seu marit posseix l'Anglesos 22 i Anglesos 23, precisament l'Anglesos 22, precisament l'Anglesos 23, i la Maria Araceli posseix la número 10 i la número 15 del passeig de l'actual passeig de les Moreres. Ella, ja t'ho dic, ella col·labora amb aquests nens, la Maria la parellada de Santaló, col·labora perquè aquests nens no pateixin tant. Això està bastant estudiat en el llibre dels nens refugiats de Caldetes, està bastant estudiat, és un llibre que bastant conegut, que també s'ha presentat aquí a Sant Vicenç, i, però clar, està en el lloc adequat, no està en el lloc adequat, vull dir, pobra dona, i al final, clar, la detenen, la posen a la presó, el seu gendre, que és, més o menys, és simpatitzant dels franquistes, la pot rescatar i tot això, més o menys.
1: Una mica hem parlat d'això, de la importància que té recuperar aquestes històries, sobretot perquè les noves generacions coneguin els orígens d'alguns equipaments i serveis del municipi, si no sembla que es van perdent. Creus que... Digues.
0: No, això, per un exemple, això del que dic de la Mercè Torres, que nosaltres també, en llenguatge vulgar, els de Caldetes li diem la casa dels pobres, això ho sap tot el poble. Jo sap tot el poble.
1: I per què no se'n parla?
0: No ho sé, si se'n parla, però està allà a la casa, no ho sé, s'està tramitant que passi... si en comptes de ser un... Vull dir que l'Església, ja hem aconseguit que l'Església renunciés a la propietat, potser també perquè també és una propietat que s'ha de reparar i s'ha de fer un edifici molt... s'ha de fer un edifici nou... Però ja hem fet conferències, vam fer dues conferències fa 4 o 5 anys, dues xerrades, una a la Fundació Palau i l'altra a la sala de l'Ajuntament, i la propietat està allà i no sé com, per on van els tiros, no, ho desconec, vull dir que desconec com està la... No és la meva funció tampoc, fer de polític. La meva funció és fer... Soc arquitecte tècnic i fer una mica d'història. Una mica d'història amb coses reals, més o menys. No crear somnis, per dir-ho així.
1: Oh, no, i una mica aquí has aconseguit, jo crec, que tots els oients que ens estan escoltant que s'endinsin en aquestes històries que ens has vingut a explicar. Et volia preguntar perquè a qui se li hagi quedat una espineta de voler saber més sobre aquestes tres dones, d'on potser poden treure informació, com es poden seguir?
0: No ho sé, perquè... No sé si està publicat, no sé si... Nosaltres som amateurs i fem molt bona feina, els d'Estaràcum, fem molt bona feina, però bueno, arribem on te podem. Qui pugui, les administracions que puguin, que facin una mica més de pedagogia.
1: Doncs, Xavier, no sé si ha quedat alguna coseta que t'agradaria puntualitzar o...
0: No. Potser si em convideu d'aquí uns mesos...
1: Estàs convidadíssim.
0: M'agradaria parlar-vos dels diferents, per posar un exemple, dels diferents noms dels carrers de Caldes.
1: Perfecte, doncs...
0: Diguem, el famós Passeig dels Anglesos, també ha sigut Paseo Antonio Miracle... I també ha sigut Via Durruti, de l'anarquista Durruti. Vull dir, té tres noms i a vegades, quan investiguem, hem de saber com es diu aquell carrer. Per exemple, Sant Vicenç, el passeig Marquès de Casa Riera, és passeig de Miramar. I quan veus una nota de l'any 36 i diu passeig de Miramar, ah, on és això?
1: clar, la gent necessita saber els orígens i el perquè de les coses dels nostres municipis.
0: Però els noms van canviant, els noms van canviant. A Caldetes, per exemple, el carrer de la Santema és el carrer Karl Marx, i això molt poca gent ho sap. El carrer de la Santema, que és el carrer Francisco Riera, i també és el carrer Carles Marx.
1: Doncs, Xavier, s'encantes en aquestes històries i tot el que sigui parlar de les tres viles, doncs benvingut sigui. Així que moltes gràcies per venir aquí a la ràdio i ens veiem aviat de ben segur. Merci.
0: Gràcies.
2: Molt bé, doncs falten 5 minuts per arribar a 4:45 de la tarda. Ara mateix el que fem és recordar la pregunta del dia. Genís, què estàvem preguntant avui?
3: Doncs preguntàvem si els oients viatgen amb equipatge demà o ho fan amb maleta gran.
2: Molt bé. I una mica els resultats, per on apunten?
3: Doncs de moment a les xarxes socials habituals de l'Ona Maresma estàvem preguntant precisament si viatjaven amb equipatge mà o maleta gran, i la resposta de la gent és que amb un 100% de resultats viatgen amb equipatge de mà.
2: Molt bé. Companys de l'Ona Maresma, no sé qui tenim per aquí, però vaja, expliqueu-me si viatgeu amb equipatge de mà, amb maleta, amb el que porteu posat, una mica què és el que feu quan viatgeu.
1: Hola,
4: jo
1: Gemma.
4: Quan...
2: Ui!
1: Digues, Sergi.
2: Començàvem amb Sergi.
4: Sí, vinga, sí, va. Sí. Jo he viatjat molt, però quan són viatges llargs acostumo a agafar maleta gran, però quan són viatges de 4 dies, 3, com l'últim que he fet a Roma, maleta de mà, tipus motxilla, i així no pagues més, perquè la veritat és que es passen una mica amb els preus.
2: Martí?
1: No, jo anava a dir que sóc d'aquests de que la pela és la pela i sóc capaç de fer 1.000 filigranes per acabar pagant el mínim possible. Et diria que en tota la meva vida els viatgets que he fet ha sigut també amb maleta de mà i apretar-ho tot bé o portant-ne sobre 1.000 peces. L'únic que sí que vaig haver de demanar maleta va ser quan vaig anar al Japó, que llavors ja seria passar-se de la ratlla una mica. Però si puc anar amb el que em surt gratis, doncs tiraré per aquí sempre.
2: Quina època vas anar al Japó? Feia calor? Feia fred?
1: Doncs mira, ara farà 2 anyets, un any i 10 mesos, era l'agost, que hi vaig anar per la boda del meu cosí, que la seva parella és japonesa, i una calor de nassos. El nostre company de Tordera, el Marc Serres, hi és ara, i no sé si haurà tingut la mala sort, diria, que vaig tenir jo a nivell de clima, però Déu-n'hi-do.
2: I amb el tema dels controls, alguna vegada heu tingut algun problema per passar la maleta? Us han llançat algun objecte?
4: A mi sempre em pita, eh? No
2: sempre
4: sé com ho faig,
2: pita.
4: Però...
1: Sí, jo també.
4: I a les botigues de roba igual, eh? Soc una persona rara, no sé si soc fet de metall o alguna cosa, però... I mira que em trec el cinturó i les botes, si alguna vegada he portat botes, perquè he anat a països nòrdics, a la neu, però sempre em pita, no sé per què.
2: I aleshores revisen el teu equipatge, no troben res i pots tornar, no?
4: Endavant,
2: exacte.
4: Sí.
2: Exacte.
4: Per sort, de moment, endavant.
2: Una vegada, fa anys, vaig viatjar a Sevilla, crec que va ser, i, clar, el tema és que va ser un viatge llarg, I la maleta, lo típic que al principi la vaig poder tancar molt bé a l'anada, però la tornada no em tancava. I, per tant, vaig haver d'apretar-la molt i de tancar-la amb força, i, clar, aleshores la vaig passar per el control... em va pitar i l'havíem d'obrir. Clar, jo li vaig dir a la senyora que revisava els equipatges, si l'obrim, no la podrem tancar. I es va posar nerviosa, Em va dir, sisplau, obri això ara mateix, no? Com que què portes aquí dintre? I dic, no, ho dic perquè si l'obrim, després em costarà molt tornar-la a tancar. Però vaja, al final vaig aconseguir tornar-la a tancar, però va ser difícil.
4: Això no passa amb els imaginar. Mapes, eh?
2: Amb els,
1: Ui, sí.
2: Com, amb els
4: si
2: mapes?
4: Si obres un mapa d'aquest flyer, no?, que es doblega molt, per exemple, vas a PortAventura, no?, et donen un mapa, l'obres, tanca'l igual. Que l'has obert.
2: Ja.
1: Sí. Bueno, i amb les tendes de campanya ja ni t'explico. Aquestes que es despleguen en 3 segons, que després són, per plegar-les, poder 3 hores t'hi estàs.
2: Mm-hmm. Sí. Companys, doncs va, anem a la disco. Fins ara.
1: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local. amb les cabres a l'estudi. Estic d'after, no vulguis que et saludi.

sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Molt bé, doncs recta final del programa d'avui, menys de mitja hora per acabar doncs, aquest dia, i ho fem amb l'últim episodi musical de la temporada de l'Ona Maresma, amb en Sergi Ferrer, que ens ha anat acompanyant durant tots aquests mesos amb les seves recomanacions i també descobriments d'artistes locals, artistes del Maresme. Avui ha fet una secció una mica diferent, ens parla de diferents artistes i bandes musicals, una recopilació de la música que escolten, atenció, els locutors i locutores de l'Ona Maresma. Per tant, en Sergi Ferrer s'ho ha currat, ens ha preguntat què escoltem i ha preparat aquesta secció amb tantes ganes i amb tanta il·lusió que sempre li posa a les coses que fa. Així que no us la podeu perdre i l'anem a escoltar. Som-hi!
3: Doncs sí, Gemma, el meu objectiu en aquest últim programa és ensenyar als oients els gustos musicals dels locutors i locutores de l'Ona Maresma. Comencem, doncs, parlant ja de la primera banda, que és Maroon 5.

Maroon 5 és una banda nord-americana formada a Los Angeles l'any 1994, tot i que inicialment es deien Caras Flowers. Després d'uns inicis discrets, el grup es reinventa amb l'arribada del cantant Adam Levine i aconsegueix l'èxit mundial el 2002 amb l'àlbum Songs About Jane. La seva música combina pop-rock, funk, soul i pop comercial amb guitarres molt rítmiques, baixos marcats i la inconfusible veu aguda de Levine. Amb el pas dels anys ha anat adaptant el seu so a les tendències del moment, incorporant música electrònica, ritme en blues i fins i tot influències del dance pop, fet que els ha permès mantenir-se durant més de dues dècades a les llistes d'èxits. Entre les seves influències hi trobem artistes com Stevie Wonder, Prince o Michael Jackson, amb cançons com This Love, She Will Be Loved, Move Like Jagger o Sugar. Maroon 5 s'ha convertit en una de les bandes de pop més exitoses del segle XXI.

Manel és una de les bandes més importants de la música catalana del segle XXI. Formats a Barcelona l'any 2007 per Guillem Gisbert, Roger Padilla, Arnau Ballbé i Martí Maimó, van revolucionar l'escena musical demostrant que es podia fer pop en català amb una gran repercussió tant dins com fora del país. El seu estil parteix del folk i del pop d'autor, però amb el pas dels anys han anat incorporant influències de l'indie, l'electrònica i el pop alternatiu. Les seves cançons destaquen per unes lletres molt narratives, plenes de personatges, històries quotidianes i un punt d'ironia que s'ha convertit en una de les seves senyes d'identitat. Entre els seus referents hi podem trobar artistes com el grandíssim Bob Dylan, Sufjan Stevens o Randy Newman. Amb discos com Els millors professors europeus, 10 milles per veure una bona armadura o Jo competeixo, Manel s'ha consolidat com una de les bandes més influents de la música catalana contemporània. Els teus ulls que

Batgial és el nom artístic d'Alba Farela, una cantant de Vilassar de Mar que s'ha convertit en una de les artistes catalanes amb més projecció internacional dels últims anys. Va començar a publicar les seves primeres cançons a internet de manera independent i, gràcies a la seva personalitat i a un estil molt propi, ràpidament va captar l'atenció del panorama urbà. La seva música parteix del dancehall jamaicà, però incorpora amb naturalitat reggaeton, trap, dembow, afrobeat i música electrònica. Les seves produccions destaquen pels baixos molt profunds, ritmes ballables i una veu carregada d'autotune. Entre els seus principals referents hi trobem artistes com Rihanna, Sean Paul, Lady So o Ivy Queen. Avui, Batgial és una de les grans referències de la música urbana europea, col·laborant amb artistes d'arreu del món i portant la seva proposta molt més enllà del país.

Mac DeMarco és un cantautor, multiinstrumentista i productor canadenc que s'ha convertit en una de les figures més influents de l'indie dels últims 15 anys. Des dels seus inicis ha destacat per una manera molt relaxada d'entendre la música, tant en la seva forma de compondre com en els seus directes, sempre marcats per la naturalitat i un punt d'humor. El seu estil combina indie rock, slacker rock, pop psicodèlic, soft rock i lofi. Les seves cançons es reconeixen fàcilment per les guitarres amb molt de coros i vibrato, un so càlid i una producció aparentment senzilla però molt cuidada. La seva veu, gairebé sempre suau i despreocupada, contribueix a crear aquesta atmosfera tan característica que ha influït tota una nova generació d'artistes independents. Entre els seus referents hi trobem Jonathan Richman, Harry Nilsson, John Lennon o Shaggy Otis. Al mateix temps, Mac DeMarco ha inspirat bona part del so de l'indie actual, convertint-se en un referent per a molts artistes que busquen una música íntima, imperfecta i profundament personal.

each other's lives. Heart to heart. I tornem amb una banda catalana, en aquest cas, mítica també del rock català, que és ni més ni menys que Sau.

Sau és una de les bandes més emblemàtiques de la història del rock català. Formada a Osona l'any 1987 per Carles Sabater i Pep Sala, el grup va ser un dels grans protagonistes del fenomen del rock català durant els anys 90. El seu estil combina pop-rock, rock melòdic i pinzellades de folk, amb guitarres molt presents, melodies fàcilment reconeixibles i unes lletres que alternen temes quotidians, reflexions personals i històries carregades de simbolisme. La veu de Carles Sabater i la capacitat compositiva de Pep Sala van crear una identitat única que encara avui continua molt viva. Entre les seves influències es poden trobar grans noms com Bruce Springsteen, The Beatles o Dire Straits, amb himnes com el que estem escoltant de fons, Boig per tu, El tren de mitjanit o Només ho faig per tu. Sau va transcendir el moviment del rock català i es va convertir en una de les bandes més estimades de la música en català.

Marcus Kay és un músic de carrer d'origen neerlandès que ha construït el seu projecte artístic a partir del directe i la mobilitat constant. La seva manera de fer música no depèn d'un estudi ni d'un escenari fixe, sinó de les places i carrers de les ciutats que va recorrent arreu del món, convertint l'espai públic en el seu escenari principal. El seu projecte destaca per una filosofia molt clara, música en moviment. A través del seu canal de YouTube, el públic pot seguir en temps real els llocs on actua i com instal·la el seu equip portàtil per tocar al carrer. Musicalment, treballa amb el blues com a base principal. Per construir els seus directes, utilitza un sistema de looper que li permet gravar capes de so en directe i superposar guitarres, ritmes i veus en temps real. Un altre element característic del seu projecte és el seu equipatge minimalista, però molt eficient, amb un sistema de so portàtil que li permet actuar pràcticament en qualsevol lloc.

Pablo Rose, nom artístic de Pablo Rosellón, és un productor musical, compositor, enginyer de so i cantant navarrès que s'ha convertit en un dels grans noms de la producció musical en castellà dels últims anys. Tot i la seva joventut, gran part de la seva carrera s'ha desenvolupat darrere dels micròfons, donant forma al so d'alguns dels artistes més importants del panorama actual. Amb només 29 anys, ja ha aconseguit 2 Latin Grammy gràcies a la seva participació en la producció de Tacones Rojos i de l'àlbum d'Arma, tots dos de Sebastián Yatra. A més, ha treballat amb artistes com Aitana, Lola Índigo, Manuel Turizo o Quevedo. El seu estil es caracteritza per una producció molt neta i actual, on conviuen el pop, la música urbana i l'electrònica. Destaca especialment per la cura dels detalls, l'equilibri entre instruments acústics i digitals i una gran sensibilitat per construir melodies que connecten ràpidament amb el públic. Tot i treballar habitualment per a altres artistes, també desenvolupa el seu propi projecte musical, demostrant la seva versatilitat tant dins com fora de l'estudi.

Mora és el nom artístic de Gabriel Armando Mora Quintero, un cantant, compositor i productor porto-riqueny que s'ha convertit en una de les grans figures de la música urbana actual. Va començar escrivint i produint cançons per a altres artistes abans de consolidar la seva pròpia carrera i avui és un dels noms més escoltats del panorama llatí. La seva música es mou entre el reggaeton, el trap llatí, el pop urbà i el rhythm and blues, però una de les seves grans virtuts és la capacitat d'anar més enllà dels ritmes més comercials. Les seves produccions destaquen per una gran cura dels detalls, sintetitzadors molt atmosfèrics, baixos profunds i melodies vocals molt treballades, creant un so elegant i fàcilment reconeixible. Entre les seves influències hi trobem artistes com Daddy Yankee, Tego Calderón i Drake, referents que expliquen aquesta combinació entre reggaeton, hip-hop i melodies més properes al pop. Al llarg de la seva trajectòria també ha col·laborat amb alguns dels noms més importants de la música llatina, com Bad Bunny, Fate, Jayco o Sech, consolidant-se com un dels artistes més influents de la seva generació.

Kitsch és una banda de Banyoles formada l'any 1985 i considerada una de les grans referències del rock alternatiu català. Des dels seus inicis, el grup ha desenvolupat una trajectòria fidel a la seva pròpia identitat, allunyada dels circuits més comercials i construint una proposta artística marcada per la intensitat, l'experimentació i una estètica molt personal. Aquesta coherència els ha convertit en una autèntica banda de culte dins l'escena independent catalana. La seva música es mou entre el rock alternatiu, el post-punk, el rock gòtic, fins i tot, i el rock psicodèlic. Destaquen per les guitarres carregades de reverberació i distorsió, els baixos molt protagonistes, ritmes hipnòtics i una atmosfera fosca i introspectiva que acompanya unes lletres sovint influïdes per la literatura, la poesia i l'existencialisme. El seu so prioritza la creació d'ambients per damunt de l'estructura convencional de la cançó, convertint cada tema en una experiència immersiva. Entre les seves principals influències hi trobem bandes com Joy Division, The Velvet Underground, The Cure o Sonic Youth, referents que expliquen aquesta barreja de post-punk, psicodèlia i experimentació sonora. Amb gairebé 4 dècades de trajectòria, Kitsch continua sent una de les bandes més singulars i influents del rock alternatiu fet a Catalunya.

Eagles és una de les bandes més influents de la història del rock. Formats l'any 1971 a Los Angeles, el grup va néixer al cor de l'escena californiana i ben aviat es va convertir en el màxim exponent del country rock. Amb més de 200 milions de discos venuts, són una de les bandes més exitoses de tots els temps. La seva música destaca per les espectaculars harmonies vocals a diverses veus, les guitarres elèctriques i acústiques perfectament entrellaçades i unes composicions que combinen melodies molt accessibles amb una enorme qualitat musical. Tot i partir del country rock, al llarg de la seva trajectòria també van incorporar influències del folk, el soft rock i fins i tot del rock més contundent, com demostra l'emblemàtica Hotel California. Entre els seus principals referents hi trobem Grant Parsons, una figura clau en la unió entre el country i el rock, així com artistes com Crosby, Stills and Nash, que van inspirar les seves harmonies vocals. Al seu torn, Eagles han influït desenes de bandes i artistes posteriors, des del rock americà fins al country contemporani, convertint-se en una referència imprescindible per entendre la música dels anys 70. Well,

0: I fins aquí el programa d'avui i també el final d'aquesta temporada d'Ona Maresme. Hem fet un viatge llarg, hem descobert bandes, artistes, estils molt diferents i maneres molt diverses d'entendre la música, des del rock clàssic fins a la música urbana, passant pel pop, l'indie o el jazz, i sobretot hem compartit allò que realment importa, la música que ens acompanya cada dia. Fins una altra.
1: Doncs acabem d'escoltar la secció musical d'en Sergi Ferrer, l'última d'aquesta temporada de l'Ona Maresme. Nosaltres ara marxarem, acabarem, però abans doncs farem un petit repàs del que hem tractat avui. Recordem que hem fet aquest concurs de llengua amb en Martí, que podeu recuperar al nostre podcast a Spotify, on sempre doncs recopilem els millors moments i les millors seccions que us podem oferir perquè pugueu escoltar doncs de forma més reposada. També hem parlat amb en Xavier Torrentó, amb qui hem descobert una gran història local de Caldes d'Estrac, i doncs bé, hem acabat amb aquesta secció especial de música de la mà d'en Sergi Ferrer, per conèixer doncs a tots els grups de música i varietats que escoltem a l'Ona Maresme. Hi ha hagut doncs molta varietat. Nosaltres acabarem amb música i ens escoltem demà dimecres. Que vagi molt bé la tarda. Adéu, fins demà.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea. I això ocasionaria sancions importants. Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern és obrir contenidors el 2027, però mantenint les targetes, que ara tindrien un ús voluntari, i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions de la taxa variable. Diu l'alcalde que la fórmula que s'adoptarà ja està molt consensuada amb l'Agència de Residus.
2: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar taula de sostenibilitat, hem de consensuar que estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupulosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Mentre això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també ahir el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciaven un reforç en el dispositiu de recollida per combatre, sobretot, la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors. Ahir es presentava a l'Ajuntament el cupó especial que l'organització 11 dedica a la Festa Major de Pirates i Premianencs, el sorteig del qual es farà el dia 13 de juliol. A l'acte, que es va fer a les dependències d'alcaldia, hi participaven la responsable del Departament d'Organització de l'11 a Catalunya, Lídia Ramos, i la directora a Mataró, Elisabet Marín, i per part de l'Ajuntament, l'alcalde Rafa Navarro, el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, i les regidores de Cultura i Discapacitats, Bàrbara Anglí i Cesc Domènech, respectivament. Escoltem la Lídia Ramos i en Rafa Navarro.
3: És una superoportunitat quan trobem aquestes festes tan simbòliques. Bueno, el desemmarcament pirata, Premià, és un hit, és una referència, i per què no ajudar a fer promoció?
2: Estem celebrant, doncs, una possibilitat de promoció de la ciutat envers tot l'estat, no? Amb 11 tenim una relació, diguem, habitual, i treballem amb ells per molts vessants, no? Temes d'accessibilitat, i dins d'aquest dia a dia va sorgir la possibilitat de poder, doncs, tenir aquest cupó específic de la festa.
1: S'han posat a la venda en total 5 milions de cupons, on es pot veure un moment del ball que fan els capgrossos a la platja durant l'espectacle del desembarcament. Imatge que, segons ens deien ahir, ha estat suggerida pel mateix Ajuntament. Comportament una mica paradoxal, el de l'atur, el mes de juny passat, perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles Premià de Mar, però va baixar lleugerament al conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que el maig i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar amb un 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, el Masnou, a Rius i Sant Pol. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on vam tenir 1.168 aturats, que en són 8 més que el maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny de 2025. Des del juny passat, Òmnium Cultural del Maresme té nou president. Es tracta de l'antic alcalde de Teià per Esquerra Republicana, Andreu Bosch, doctor en Filologia Catalana i professor jubilat de la Universitat de Barcelona i de l'Institut Maramar. Fins ara, Bosch era vicepresident de l'entitat i ha accedit a la presidència després que hi renunciés l'anterior presidenta, la mataronina Laia Nonell. Ahir l'entrevistava l'Ona Maresme, on Bosch va parlar d'una línia continuista i de la voluntat de reforçar els propòsits marcats per l'Assemblea de Socis a principis d'any.
4: Reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional.
1: A la tardor s'ha de tornar a reunir l'Assemblea de Socis i serà aleshores que Bosch serà ratificat en el càrrec. Andreu Bosch, nascut a l'any 1964, va ser, com dèiem, alcalde de Teià durant 14 anys, del 2003 al 2009 i del 2015 al 2023. Avui la notícia important, el titular realment important, està a la pàgina de Cultura. Manel Ferrer.
5: Premià de Mar enceta avui una edició molt especial de la Festa Major, marcada pel 30è aniversari dels Pirates i Premianencs. La primera jornada combinarà activitats familiars, música i cultura popular abans que l'eufòria doni el tret de sortida oficial a 6 dies de celebració. Al matí començarà amb la Jocteca Pirata a la Biblioteca Martí Rosselló. A partir d'un quart de 7 de la tarda, el seguici infantil recorrerà els carrers fins a la plaça de l'Ajuntament, on tindrà en lloc l'Eufòria Petita i el concert familiar. Els menuts ja estan de festa amb Folk Kids de Pep López i Sopar de Duro. La jornada continuarà amb una audició de cançons tradicionals catalanes al Centre Cívic, el tradicional concert de Festa Major de l'Escola Municipal de Música i el sopar popular a la Plaça Nova. Els actes més esperats arribaran a la nit. A les 11, el seguici nocturn conduirà les colles de cultura popular fins a la plaça de l'Ajuntament i poc abans de la mitjanit l'Eufòria tornarà a donar vida al ritual que any rere any marca l'inici oficial de la Festa Major amb l'esclat de gralles, tabals, gegants i capgrossos. Tot seguit començarà Premià a estar de festa amb l'actuació de la Porca Ventura i la sessió de PD Cardat, que tancarà la primera nit de celebració.
1: Pel que fa al temps, arribant al punt més àlgid de la segona onada de calor, la canonada de calor. Avui mínima de 24 graus i màxima de 32, i demà ho veiem i ho pugem 2 graus més.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
8: Bona tarda, comencem la tertúlia política jove d'avui, dimarts 7 de juliol del 2026, i com sempre, doncs, abans d'introduir els temes, comencem saludant els convidats que ens acompanyen. Avui tenim en Guillem Roglán, de Junts Premià. Guillem, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: També ens acompanya en Guillem Martín, d'Esquerra. Guillem, bona tarda.
10: Hola, bona Festa Major.
8: També en Kilian Santiago, del PSC. Kilian, benvingut.
11: Molt bona tarda i bona Festa Major.
8: I la Maria Muñoz, de Crida Premianenca. Maria, benvinguda.
12: Bona tarda i bona Festa Major a tothom.
8: Avui tenim dos temes centrals, dels quals girarà el debat d'avui. Comencem parlant d'aquesta Festa Major de Premià, que ja ha arribat. Com viu la Festa Major a les vostres formacions, als vostres grups polítics? Guillem, comencem per tu.
9: Nosaltres estem molt contents perquè, i aquí crec que podem estar tots molt orgullosos del poble, tenim una Festa Major que jo crec que és una mica envejable per la comarca, que rigui Mataró, no? En aquest sentit. Som un municipi on, no?, dediquem molts esforços a aquesta Festa Major per tots els veïns i veïnes, a més amb moltes activitats, i el que a mi m'agrada més és la prèvia, una prèvia d'activitats i de trobades amb la gent just abans del moment més àlgic de la Festa Major que al final entusiasma que tot això vagi enrotllat. Per tant, a nosaltres ens agrada que la gràcia comenci ben aviat i sigui tot benvingut per tots nosaltres.
8: Mm-hmm. Tot seguit us preguntarem si voldríeu destacar alguna cosa d'aquesta Festa Major, però seguim amb en Guillem. Com viviu la Festa Major vosaltres?
10: Doncs nosaltres aquest any la veritat és que estem molt contents i creiem que serà una gran Festa Major, almenys des de tot el que s'ha anat treballant des de la Regidoria de Cultura i festes. Al final, aquesta Festa Major no és possible sense totes les entitats i tots els voluntaris, i l'Ajuntament també té un gran pes, no?, de poder donar els suficients recursos a tota aquesta gent per poder tirar la Festa Major endavant. Llavors, en aquest sentit, estem molt contents i també treballar amb les diferents entitats de cultura, com de Bòlit, Pirates i Premianencs. Al final, també aquest any fem 30 anys de festa i això ha sigut el motiu per augmentar encara més aquests esforços perquè la gent del poble la pugui gaudir encara més.
8: Mm-hmm. Kilian.
11: Doncs amb moltes ganes de començar aquesta Festa Major perquè ens encanta viure-la i sobretot agrair sempre a totes les entitats perquè sense elles tot això no seria possible. O sigui que enhorabona per tota la feina que fan i amb ganes de viure-la.
8: Mm-hmm. Maria. Bé, nosaltres des de la Crida sempre valorem molt la comunitat des de baix, el crear conjuntament. Per tant, per nosaltres el teixit associatiu de totes aquestes entitats que formen part de la cultura popular premianenca, les figures i el que és tradició, nosaltres estem encantadíssimes, sempre volem donar rellevància a aquestes figures i a tots els voluntaris i voluntàries, i bé, creiem que serà una edició estupenda i que... gaudirem molt totes i tots i que òbviament són 30 anys i que és una cosa com una fita com molt important en el que és la nostra festa de pirates i premianencs.
13: Uh-huh. Què destacaríeu de la programació que s'ofereix enguany, Guillem?
9: Home, doncs mira, el fet de dir que la festa major o aquesta festa major és per tothom no són només paraules, perquè el que deia, no? Al final el programa s'omple d'activitats i participen tots els veïns i veïnes i totes les entitats, i a més fem festa, vam començar la setmana passada, amb dissabte, amb la gent gran, vull dir que vam començar fent activitats per la gent gran, perquè aquest ajuntament no s'oblida mai de la gent gran i les entitats també els tenen sempre molt presents. Avui, a més, els petits són protagonistes de la festa major. Al final tenim una festa major d'activitats per tot el públic i és un programa que és un no parar des de la regidoria, des de les entitats. Es fa una feina, però és un no parar des del primer dia, amb la prèvia, fins l'últim dia és un no parar. Per tant, el que més destaco és totes les activitats que es fan, la quantitat d'activitats que es fan i que realment no són només paraules, dir que aquesta festa major és per tothom i per totes les edats.
13: Uh-huh. Guillem Martín.
10: Doncs bé, podríem així destacar de la festa major, també parlant del que deia el Guillem, aquesta festa major, perdoneu, per tothom. També vam començar, es va fer la setmana passada, el cap de setmana passat, la festa intercultural, no?, que mica en mica està agafant força, la veritat, i és una prèvia en aquesta festa major on molta gent de diferents cultures també poden compartir, tenen aquest espai, doncs, per compartir la seva manera de viure com aquesta festa major, i també nosaltres poder ensenyar la nostra, no? I també dir que des de la regidoria i des del partit creiem que ha estat una gran aposta tornar a recuperar alguns actes com la Ruixadeta, que ja ha passat la sequera i podem tirar endavant. Es torna a recuperar un acte tan popular que la gent també li agrada molt, després de sortir de festa, doncs poder mullar-se una miqueta, no? I també altres actes que s'hagin recuperat, com els agustins amb xocolata, que s'està parlant molt, i alguns més.
13: Uh-huh. Kilian, què destacaríeu?
11: Jo destaco, jo sempre els meus preferits és el desembarcament, suposo, i el Quinto Pirata també és dels que més m'agrada, el Valtronera, que per mi és mític, o sigui, tots aquests actes per mi són els que, com els dels imprescindibles, entre els més adults també, clar.
13: Uh-huh. Molt bé. Maria?
8: Clar, jo, a part de la Crida Prominent, que també sóc part d'una entitat, jo, si hagués d'escollir alguna cosa, diria que potser els desembarcaments, sobretot el desembarcament petit, a mi em sembla preciosíssim des de que el vam començar a fer aquest any fa 10 anys, i és molt, o sigui, el desembarcament gran és molt espectacular i és molt, molt cinematogràfic, podem dir. El desembarcament petit és màgic, té aquella cosa de veure la canalla, és, per mi és preciós, i és dels moments que més m'emociona de tota la festa. Però després sí que és veritat que el que deia en Guillem, no?, que hi ha activitats per tothom, jo sempre dic que la festa major hi ha per vendre i hi ha per gustos i hi ha de tots colors. Tu pots fer el que vulguis i sempre trobaràs un acte que s'ajusti al que et ve de gust, al que vols fer, o al que t'agrada, o al que en aquell moment tens ganes de viure. Per tant...
13: Mm-hmm. Milloraríeu alguna cosa de la festa major, Guillem?
9: Al final, sempre quan passa una festa major, sempre segur que hi ha coses a millorar, però al final, quan passen aquests dies en què tu passes molt bé, fas moltes coses, doncs realment dius, mira, a mi m'agrada tot, m'agrada fer-ho tot, i no hi ha res molt puntual o molt genèric que vulgui millorar, però segur que sempre, quan es fagin les valoracions post-festa major, hi haurà algunes coses a valorar. Evidentment, coses a millorar hi hauran, però també depèn molt de la gent i de l'actitud i les activitats de les persones, és a dir, que tothom s'ho passi bé, però suposo que aquí tots sempre estem d'acord que hem de viure una festa major sempre amb respecte, amb civisme, respectant a tothom i gaudir-ho personalment i fer gaudir a la gent del voltant sense molestar mai a ningú. Per tant, si tot sempre va bé, no hauria d'haver res per canviar.
13: Uh-huh. Guillem?
10: Sí, jo estic totalment d'acord.

0: menys influència de l'aigua, no, per exemple. O també una de les coses que creiem que hem de millorar també bastant és el valor que se li dona als voluntaris i al voluntariat. Creiem que aquest any doncs s'està fent un gran grup de gent que està muntant, com cada any, però cada cop més, doncs donar-li aquest valor i després de Festa Major doncs poder gaudir amb ells del que sigui, d'un sopar de voluntariat com es feia abans o de qualsevol cosa semblant.
1: Kilian.
2: En aquest sentit, la veritat és que estic molt d'acord amb el Guillem Martín. O sigui, sempre hi haurà coses a millorar, però tot depèn de... No sé, ara potser encara és d'hora per fer aquestes valoracions, però sobretot demanar això, que es visqui la festa amb seny i respecte a tothom.
1: Mm-hmm. Com per exemple això que comenta, no? De no mullar la gent que no vol ser mullada, entenem que això acostuma a passar.
2: I actors, tot això que sempre...
3: Sí, la veritat és que això és un tema recurrent al desembarcament, ho hem intentat molts anys per activa i per passiva, i tot i que jo crec que no es vol eliminar o no es pretén eliminar l'aigua del desembarcament, perquè al final seria ingenu, no?, arribar a pensar que algun dia tindrem un desembarcament sense aigua, jo crec que ja no passarà mai més. Ah, sí que és veritat que hi ha certes normes de civisme que creiem que són necessàries, com això, doncs, el respecte a la gent que vol anar i no vol mullar-se, el respecte a les figures, el respecte als voluntaris, als figurants, però també no només això, sinó hi ha aspectes de seguretat a nivell de que hi ha generadors de llum, hi ha pirotècnia, hi ha altaveus, hi ha micròfons, hi ha persones microfonades.
1: Clar.
3: Llavors, clar, això és molt complicat de gestionar i al final pot arribar a ser perillós a nivell de seguretat, per sobretot pels figurants, no més que pel públic.
1: Uh-huh. Seguim, deixem de costat, si us sembla bé, el tema de la Festa Major i també parlem de l'oci nocturn i dels joves. Aquest és un debat que ja s'ha tocat en altres ocasions. Creieu que els joves tenen prou oferta d'oci aquí a Premià de Mar durant tot l'any?
4: Nosaltres sempre pensem que evidentment l'oci ens agrada a tots. A tots ens agradaria poder tenir un oci proper, però al final Premià de Mar té les capacitats que té, i si mirem més enllà tenim una comarca molt activa a nivell d'oci. Per tant, on ens hauríem de centrar és si veiem que a capacitat a Premià de Mar doncs no podem tenir aquest oci que ens agradaria, no? Al final també pel benestar dels veïns o per la característica dels espais que tenim, doncs plantegem-nos una mobilitat millorable o més positiva perquè la gent jove de Premià pugui gaudir de tot l'oci que sí que pot oferir la comarca. En cap cas no dic que Premià de Mar no hagi de tenir zero oci nocturn, però al final ens hem de basar en que aquí som molta gent, hi ha molt poc espai i el que hem de mirar és que podem gaudir d'un oci que sigui respectuós amb la ciutat i amb els veïns, i si volem gaudir d'un oci que ja té la comarca, doncs veure com podem millorar aquesta mobilitat per la gent jove del nostre poble.
1: Uh-huh. Guillem?
0: Nosaltres creiem que sí que per una part falta com que hi hagi més llocs d'oci a Premià, però al final també és el que dius, és força complicat. Premià de Mar no està donant més a l'abast per uns locals o algú que vulgui posar aquests locals perquè la gent jove hi pugui anar. Sí que és veritat que tenim la part del port, doncs que al final hi ha restaurants i bars que et poden oferir algun mínim d'aquest oci. I per altra banda, potser, no ho sé, però Premià de Mar ens hem inclús... o mal acostumat o acostumat, com ho vulguem veure, de que al final l'oci que es munta ho munten les entitats i els grups de gent que al final a la plaça Nova, a la plaça de Sardana, on sigui, munten festes gairebé... Si la gent pregunta, que et pregunten a Premià, no hi ha festa? No hi ha festa, gairebé cada cap de setmana hi ha alguna entitat muntant alguna festa amb algun DJ, amb cultura o el que sigui. O sigui que, per altra banda, també ens hauríem de replantejar si realment volem l'oci que tenim al Maresme de Mataró o d'altres pobles, o volem un oci cultural que tingui unes arrels fortes des de sota i que, a més, ho muntin les entitats amb tot el suport de l'Ajuntament.
1: Mm-hmm. Kilian?
2: En part estic d'acord amb el Guillem, però en part crec que falta oci nocturn a Premià. O sigui, crec que... I tinc la sensació que cada cop es vol menys, perquè, clar, després s'aproven aquestes coses als plens que... per canviar, com perquè el polígon, el petit polígon que tenim, no es pugui muntar res i tinc la sensació que o sigui, no es vol eliminar. I ho trobo injust perquè hi ha molta gent jove al final a Premià de Mar que després té que agafar trens, té que agafar cotxes. No volem que els joves condueixin o que marxin de nit por ahí, però aquí tampoc els volem.

0: Llavors, igual que volem coses per gent gran, que és normal, també crec que hauria d'haver oci nocturn per la gent jove, que pugui gaudir sempre un oci nocturn cuidat, però per la gent jove que pugui gaudir de l'oci nocturn aquí a Premià sense tenir que agafar un cotxe o un tren i tenir que donar les tantes o...
1: Anar a Mataró, per exemple.
0: De Mataró, per exemple, o de Badalona, o d'on sigui.
1: Maria.
2: Clar, jo aprofitant que el Kilian diu això del tema que es va votar al ple, no?, de la modificació del POM, etcètera, etcètera, nosaltres, per exemple, vam votar en contra, no?, de, o sigui, a favor d'aquesta modificació, en contra que es poguessin fer doncs tots aquests espais d'oci nocturn. Per què? Perquè des de la Crida apostem per l'oci nocturn pel jovent, però l'apostem en una altra mesura. O sigui, per nosaltres no són les macroempreses i macrodiscoteques que venen aquí a muntar un polígon com potser, doncs anem a dir noms, no? Un coco a un tal a Mataró, sinó que per nosaltres l'oci nocturn hauria de ser més en petita escala de, doncs tenim diferents bars, tenim diferents pubs i zones on el jovent premianenc pot anar-hi, però no ens cal una macrodiscoteca.
0: No, no, però jo en cap moment dic de muntar una macrodiscoteca, però ara s'ha votat una cosa perquè no hi ha absolutament res. O sigui, de fet, l'andana, si en algun moment la tenen que tanca per alguna cosa, ja no podrà tornar
2: a obrir
0: mai més.
2: No, clar, ja no podrà tornar a obrir. O sigui, no, no, està clar. El fet és que...
0: eliminar-ho tot.
2: Quan tu... O sigui, és molt difícil tancar només una part de lo que nosaltres no volem. O sigui, nosaltres no podem fer, com a ajuntament, bé ho saps, eh? No es pot fer una modificació del POM que digui no volem macrodiscoteques.
0: No, però tu
2: hem
0: d'intentar-ho
2: acotar de la manera més... Al final, nosaltres creiem que la manera més fàcil és mirar com estan les ordenances municipals, aquestes ordenances que diuen que les terrasses han de tancar a les 11, aquestes ordenances municipals que diuen que no es pot estar obert fins les 3 del matí, a no ser que sigui cap de setmana i en estiu... Si anem canviant aquestes cosetes, potser sí que podem tenir oci nocturn al llarg de l'any, no? Si quan una entitat demana fer una festa i li diuen no, fins a les 2 màxim, aquí és on ens estem convertint en un poble dormitori sense oci nocturn, no perquè no tinguem una discoteca. Llavors, creiem que, des de la Crida, creiem que s'han d'aprofitar aquests espais i s'han d'aprofitar els espais que existeixen al poble per... que pugui disfrutar el jovent del poble, no per fer unes macrodiscoteques on vingui tota la comarca.
1: Com a persones joves, aprofitant que avui us tenim aquí amb nosaltres, quines són les demandes que us arriben, potser a través d'amics, coneguts? Us diuen, volem espais d'oci o volem una discoteca, o volem un bar, una mica... Per on van aquestes demandes?
3: Doncs hi ha una mica de tot, i a més recollint el que hem dit tots, perquè al final tots els que estem aquí també som un altaveu, i tots justament hem dit el que sabem, el que vivim i el que ens diuen, no? Hi ha problemes del que dèiem, no? T'has de desplaçar a un altre municipi en tren o en cotxe i no volem agafar el cotxe o agafar el tren i venir tard. Doncs hi ha molta gent que ens diu, escolta, podríem posar un autobús com, per exemple, ha fet Cabrera de Mar en el seu moment. Cabrera de Mar no té un oci nocturn, però escolta, els joves li demanen a l'alcalde, volem anar a Mataró per anar de festa, perquè sabem que hi ha un oci nocturn potent, posa'ns un autobús, i ho han fet, no? Doncs això podria haver sigut una demanda. El fet de poder fer una festa a una plaça i que ens puguem allargar una miqueta més i, per tant, al final fer un oci nocturn casolà, com ha dit el Guillem, no? D'entitat, de poble, un oci nocturn nostre. I clar, s'entén que hi ha gent gran que són veïns i que volen descansar. La gent jove clar. Ho entendrà, però també hem de buscar l'equilibri, que la gent gran entengui que el poble està ple de gent jove i que al final la gent jove és qui farà que aquest poble creixi. Doncs de tant en tant que ens deixin allargar una miqueta aquest horari. Per tant, amb tot el que hem estat dient, al final les demandes i les peticions és un equilibri de tot el que hem posat avui sobre la taula.
1: Guillem.
4: Ho ha dit tot, el pobre. No, al final... Estem oberts perquè ens arriba tant a mi com a persona que gairebé cada setmana no, però molt sovint surto de festa, no? Al final, el comentari entre els amics de tant de bo per a mi hi hagués una mica de baretos o una mica d'oci, sempre hi surt. Però al final, doncs mira, ara ens hem acostumat i és una pena també i crec que s'haurien de parlar i obrir conversa en aquest sentit a tema política general d'aquí Premià, doncs realment posem recursos per tots nosaltres perquè si puguem sortir de festa doncs almenys doncs, tenir com per exemple Cabrera de Mar, doncs un bus que poguéssim anar i també bus de nit com de tornar i com una mica com més segur, no? Que al final agafar el primer tren o el segon doncs també és la gent té una mica d'inseguretat, no? En aquests temes, llavors doncs posar sobre la taula aquest paper de què fem amb l'oci d'aquí Premià i quines solucions podem posar, doncs també és un paper que s'hauria de començar a parlar i que no s'ha parlat gaire.
1: Mm-hmm. Kilian, quines demandes recolliu?
0: No, sobretot això, de fet de poder anar a prendre alguna cosa amb els amics, tenir alguna cosa, o sigui, tipus, no, jo no dic macrodiscoteques, perquè no mai he parlat de macrodiscoteques, però tenir bars, algun bar on anar a prendre alguna cosa i poder estar fins les dues, tres, això jo crec que falta. Lo de l'autobús no és mala idea, o sigui, és molt bona idea, també. Però, de fet, si tu parles amb la gent gran de Premià, tothom et dirà el mateix, que quan eren joves aquí a Premià hi havia discoteques. Hi havia a la Gran Via, hi havia a la plaça de la Sardana. O sigui, tenien més...
2: El Bellamar, també.
0: El Bellamar. O sigui, tenien més opcions la gent jove d'abans que la gent jove d'aquí, d'ara. No en plan entitats, en festes d'entitats i això, estic d'acord que hi ha moltes opcions i està molt bé. Però per anar a prendre alguna cosa, hi havia més oportunitats abans que ara. Ara no... No hi ha res, absolutament.
2: Estem d'acord, eh? Jo crec que també... A mi m'ha passat molt, no?, d'estar amb els amics dient, va, doncs estem sopant i tal, no sé què, va, anem a prendre alguna cosa. I dius, on van? No? On vaig? I dius, bueno, va, doncs ens quedem aquí. I al final, a les 12:30, a la 1, et fan fora de la terrassa perquè, doncs, bueno, doncs s'ha de tancar segons l'ordenança municipal, bla, bla, bla. Llavors, no hi ha cap espai, bueno, hi ha un al poble, que és l'Andana, com a molt, si volguessis anar a prendre alguna cosa, que jo crec que al final és el que més... És el tipus d'oci que més podem tenir aquí premiada, de poder anar a fer una copa amb els amics, de no cal tampoc tenir obert fins les 6 del matí, o sigui, simplement per poder fer un algo amb els amics i que cadascú arribi a casa seva a les 3:30, a les 4, caminant tranquil·lament, sense necessitat tampoc d'agafar cotxes. Però, clar, això també és un tema que s'ha de promocionar també des de promoció econòmica i donar els permisos pertinents per part de l'Ajuntament, perquè per molt que algú digui ara vull muntar un bar... Si l'Ajuntament no dona aquests permisos amb aquestes hores d'obrir i de tancar, no servirà absolutament res que hi hagi algú que tingui aquesta iniciativa.
1: Ha sortit el tema de que fa anys enrere la situació era ben diferent, no? Que hi havia més oferta, hi havia més bars, més discoteques... Clar, si la comparem amb la situació actual, per què creieu que s'ha arribat, doncs, a aquest escenari, el que tenim ara mateix?
3: Això també, a part de passar aquí a Premià, passa una miqueta a tot arreu, no? Si entenem, per exemple, anem a parlar de grans ciutats, ens anem a Barcelona mateix, també hi ha molta gent que anys enrere, doncs, quan sortia de festa, doncs, hi havia una discoteca que tenia aquí al barri, que tenia tal, i al final... Tot s'ha acabat convertint en aquestes macrodiscoteques que van a sortir a les afores de la ciutat. Per tant, al final també aquí a Premià ha pogut ser una d'aquestes causes. Al final, no? Si te'n vas a fer una macrodiscoteca on hi entren, vés a saber quantes persones i tothom se'n va cap allà, si jo aquí tinc un oci petit i tothom se'n va cap a Mataró, perquè és on està la cosa, doncs jo al final hauré de tancar, per molt que vulgui tenir-ho obert. No? Per tant, crec que al final, amb els anys, aquesta és una de les coses que ha pogut perjudicar. Aquestes macrodiscoteques amb polígons cap a fora, que el que ha fet és que l'oci nocturn hagi marxat dels municipis a favor d'aquelles persones que prefereixen descansar i en contra dels que s'ho volen passar bé sense marxar. I al final aquesta dinàmica ha anat evolucionant i hem arribat a dia d'avui amb la situació que tenim.
1: Guillem, tu potser doncs, no has viscut aquest Premià d'abans, no? Però segurament que els teus pares o qui sigui t'haurà explicat doncs, antigament que potser es podia sortir més, que ara no. Per què creus que ara mateix doncs, no hi ha gaire oferta?
4: A veure, sempre n'he sentit parlar que Premià està ple de discoteques i de pubs i de tot. També és veritat que en el pas que han passat les generacions i s'han anat tancant tots aquests bars i discoteques, també podríem dir que és culpa nostra, de les nostres generacions, que molta gent, bueno, no conec a ningú que digui jo munto una discoteca, m'agradaria muntar una discoteca i posar-me a currar totes les nits possibles per guanyar-me aquí els diners perquè els necessito, etc. i posar-se a fer això. Jo crec que ara mateix la gent jove també intenta com escalar una mica potser més amunt i a muntar-se doncs, els seus petits negocis a nivell també més de temes de, potser d'empreses, de xarxes socials i hi ha molta més gent que està deixant com aquesta part, perquè també s'està veient que amb la gent que ve de fora també és, doncs, tot s'està muntant com diferents comerços que... Jo vull traslladar-ho, per exemple, més en el comerç que tenim localment, que molta gent es queixa que s'estan posant molts basars o gent de fora, però és que realment la gent d'aquí no s'hi vol posar ni a treballar ni a una discoteca, ni una fruiteria, ni una verdureria, ni una carnisseria. Llavors, per una banda, sí que ens podem queixar de que no hi ha aquests espais, però és que tampoc nosaltres els estem creant. Llavors, també s'ha de com realment mirar qui es vol encarregar de fer això.
1: Clar, aquest relleu, no?
4: Sí, sí.
1: Kilian.
0: No sé, jo crec que potser ens hem tornat més que ens molesta tot més, que ens molesta el soroll, que ens molesta més... O sigui, volem coses però no volem que ens molestin. Llavors això és incompatible. O sigui, mai li pot agradar a tothom tot. Però jo crec que en part nosaltres mateixos ens ho hem anat carregant tot, perquè sempre que hi ha algú que fa una mica més de soroll ens molesta. Uh-huh. Ai, no puc dormir. O sigui, no sé.
1: Abans en Guillem comentava, no, que molts locals petits han hagut de tancar a causa de les grans discoteques. Tu creus que aquest és l'únic motiu pel qual aquí a Premià...
0: No, jo no ho crec, perquè jo, a mi, per exemple, a mi potser... O sigui, a mi sortir a festa a una discoteca a mi no m'agrada, però potser sortir a prendre alguna cosa després de sopar amb els amics, prendre'm una copa o el que sigui, doncs això sí que ho faria si tingués per aquí a l'abast. Ara mateix penso, per exemple, després, si venen amics a sopar a casa, ara tenim que anar a Mataró, doncs ja no ho faig, perquè la veritat és, em fa mandra. Uh-huh. Si potser ho tingués per aquí, diria, doncs mira, sí, baixem a prendre alguna cosa i marxem cap a casa. Uh-huh. No crec que tingui que veure amb les macrodiscoteques.
2: Jo crec que també té una mica a veure amb el model de poble i de comarca que se'ns està quedant, no? O sigui, cada vegada més la gent de Barcelona marxa a la ciutat perquè, bueno, ja sabem que el problema és l'habitatge, els preus i tal, i per anar a petar a Premià, no? A Premià, a Vilassar, a Masnou, a les comarques del voltant. Cada vegada més ens estem convertint en pobles dormitori. És gent que viu a Premià de Mar, en aquest cas, per exemple, que és el nostre poble, però va a treballar a Barcelona cada dia i no té ganes de, doncs, que li posin una festa al costat de casa seva perquè vol dormir i ha de treballar. També tenim una cosa de que cada vegada tenim una població més envellida en general a tot arreu, no? Llavors, òbviament, la gent gran és més sensible al soroll i a les festes, etc etc. Llavors, al final, si no conservem aquests espais d'oci i no en generem de nous, l'únic que estem fent és perpetuar aquesta ciutat dormitori que ja porta molt de temps i que cada vegada anirà pitjor, no? El que dèiem, no? Si no es deixen fer festes fins més tard, si no es donen permisos per obrir bars, no cal que sigui una discoteca o no cal que sigui, però un bar de copes que estigui fins a les 3, les 4, les 5 algun dia, no? Un dissabte per dir alguna cosa, doncs aquest horari o aquest espai és el que pot ajudar a respuntar una miqueta. Per nosaltres sempre hem dit que això, que el fet de que siguem una ciutat dormitori cada vegada més, no? I que l'únic que fem és anar a treballar i produir per aquesta societat capitalista en aquesta roda que no para, és també el que ens treu espais d'oci i moments de comunitat.
1: Mm-hmm. Seguim encara parlant d'aquest tema de l'oci nocturn i d'aquesta oferta, doncs, per sortir de nit aquí a Premià. Quin paper creieu que ha de tenir l'Ajuntament? Quines polítiques hauria d'impulsar? Abans n'han sortit algunes sobre la taula, no, el tema de la mobilitat, però més enllà, una mica, com creieu que hauria d'actuar, doncs, l'Ajuntament amb tot aquest tema?
3: Jo abans he posat sobre la taula la paraula equilibri, perquè al final això és un equilibri, perquè ara mateix hem parlat, no?, del que li agrada anar de festa i anar de discoteca, el que li agrada anar a prendre alguna cosa, el que no li agrada que tingui la festa just a sota de casa. Per tant, el que vol obrir el comerç i potser no pot o perquè no troba espai. Per tant, al final es tracta de fer un equilibri i el paper que ha de tenir aquest Ajuntament és fer justament aquest equilibri. No és un tema que es vegi com molt tabú i que no s'hagi de posar mai sobre la taula. Jo crec que al final és un tema que, si es va parlant, doncs això sí que s'hauria de poder posar sobre la taula i parlar-ne. Ja veurem el resultat que sortirà al final, ja veurem quina decisió es pren al final i veurem les valoracions que se'n fa. Però no és un tema que s'hagi d'amagar o s'hagi de tapar. Es pot posar perfectament sobre la taula i buscar aquest equilibri perquè al final tothom surti beneficiat i qui no surti beneficiat no surti tampoc menys beneficiat que els que surten de festa, perquè si algú vol descansar, bueno, que almenys pugui descansar alguns dies, o és qüestió de buscar equilibris en l'espai, en horaris i en persones.
1: Mm-hmm. Guillem.
4: Crec que és un tema que s'ha de seguir parlant i al final debatre encara més. Des de Jovent Republicà apostem per l'oci i creiem que les festes majors, si de veritat la gent ho demana, que s'allargui mitja hora més, doncs que s'allargui mitja hora més, mica en mica, al final es pot anar ampliant, també, òbviament, doncs, mantenint aquest equilibri del descans dels veïns. També, si tenim l'andana, doncs, en el lloc de l'andana i els voltants, es podria mirar la manera de que, doncs, es pogués fer alguna cosa més d'algun baret o més, o algun pub.
2: Ara ja no.
4: És que, no estava al cas, final, jo em sap greu, eh?
2: Segons la modificació del POM, no.
0: Ja no es pot fer. I si tanca l'andana, ja no et podrà tornar a obrir. O sigui que ja no tindrem ni l'andana.
4: Bueno, intentar d'alguna manera doncs, posar-nos-hi d'acord, perquè al final segurament hi ha més mesures que no es veuen en el dia a dia i que potser la gent no sap i que també s'hauria de saber, no? També fer una mica de més de comunicació. I no crec que hagi sigut justament culpa del govern actual, crec que en el pas dels anys segurament s'han fet altres modificacions i coses que han anat que s'anéssim empitjorant la com aquesta causa, i això crec que també és una cosa que al final ha sigut tots els partits que hi han anat passant per l'Ajuntament i tothom, no?, haurà fet alguns per millorar-ho, altres per no, i és el que s'ha pogut fer fins ara.
1: Ara s'ha comentat que no, a la zona on està ubicada l'andana actualment ja no es pot obrir cap altre negoci similar, i si aquest establiment tanca, no podrà obrir. Ja no. Expliqueu-nos una mica, si voleu, aquesta qüestió.
0: Bueno, no, es va aprovar la modificació aquesta del punt perquè, o sigui, no pugui, perquè segons es va dir l'alcalde, és que volia muntar macrodiscoteques i, bueno, no ho sé, jo no sé fins quin punt això pot ser real, però sí, es va aprovar això, i llavors, si ara tanqués, ja no podria tornar a obrir.
2: És a dir, el que s'ha fet també amb aquesta modificació del POUM, si no ho dic malament, és determinar quin tipus d'usos pot tenir aquell polígon industrial, que fins ara hi havia com una mena més de carta blanca, diguéssim, no?, per aquest tipus de negocis i d'oci, i ara en un principi només podrà ser doncs, temes industrials, benzinera, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Clar, per tant, ús recreatiu completament prohibit,
2: sí.
1: Tot i les dimensions del local, també.
0: Sí.
1: És a dir,
0: sigui
1: un local petit...
0: No pot haver-hi
1: sigui...
0: res més.
2: No, o sigui, el tema és el que abans hem dit amb el Kilian, no?, de que quan es va proposar aquesta modificació del POM, que va ser per part de l'equip de govern, nosaltres hi vam votar a favor, eh? És molt difícil acotar quins espais recreatius sí, quins espais recreatius no. No podem, com a ajuntament, dir no volem macrodiscoteques, i no es pot posar això en una modificació del POM. Llavors, el que s'ha de veure una mica era com acotàvem allò perquè no hi hagués el que no ens interessa, però sí que hi hagués espai per el que ens interessa. Això últim era més complicat, perquè no es pot acotar d'aquesta manera, i per tant era o sí o no. Uh-huh. Per tant, al final va ser aquest del debat al ple.
0: Sí, bueno, no sé si es pot buscar això, aquest equilibri, perquè suposo que, no sé, al final tu pots, si muntar o ser nocturn, suposo que tu pots dir, pues, bueno, pues que aquesta empresa tingui obligació de tenir una seguretat a la porta, o que els locals estiguin ben insonoritzats, o que, no sé, sí, fica uns límits.
2: Entenc que tot això es pot regular com a ajuntament,
0: i no prohibir-ho
2: sí.
0: del tot. O sigui, suposo que es podia haver modificat d'una altra manera, segur, les limitacions, i no...
1: En aquest sentit, amb aquest debat que està sorgint, ens porta a formular la pregunta de si creieu que el govern ha estat potser una mica radical, Guillem.
3: Bueno, a vegades també hem de valorar si hem de protegir que Premià de Mar al final no es converteixi en una cosa que no volem, doncs protegim-ho de socarrel. El que sempre dic, s'ha de buscar un equilibri. Evidentment, mai es tanquen les portes del tot, i si aquesta ha estat la manera de fer-ho així i hem de buscar-li una solució d'alguna altra manera, doncs es busca. És a dir, al final sempre s'ha de buscar l'equilibri, perquè estic convençut que els veïns d'aquella zona estaran molt contents en que allà no es facin aquestes coses, però potser la gent jove no tant, per això que al final mai tindrem a tothom content. I si s'ha d'actuar, això nosaltres amb el temps que portem sempre ho hem tingut molt, molt clar. Si hem d'actuar per el benefici majoritari, actuem. Que després hàgim de modificar alguna cosa per buscar un benefici més col·lectiu, doncs ho fem.
1: Mm-hmm. Guillem, tu, per exemple, doncs, no estaves al cas potser d'aquesta modificació, però en qualsevol cas, quina impressió et dona aquest canvi?
4: Bueno, al final, aquest canvi, si s'ha portat a terme, també entenc que és per algú. És que no puc parlar-ne gaire perquè no ho conec i no vull tampoc dir coses que no són reals.
1: Cap problema. Kilian, vols ampliar el tema una mica? O...
0: No, simplement això. Sí. No, que crec que es podia... Pues, que es busca l'equilibri, no prohibir de sota res, perquè crec que així no ens podem casar després de que no hi ha res, perquè és que nosaltres mateixos ho estem prohibint.
1: Un dubte, això es pot revertir? O és una decisió que no té marxa enrere? Amb total desconeixement,
0: Si en algun moment...
2: Es pot revertir si es torna a fer una modificació del POUM, que realment és una cosa que es fa relativament poc, O sigui, sí, el POUM es modifica en casos com molt extrems, no? Es va modificar en Camp Sant Pere, es va modificar amb les Hortes de Ponent, uh-huh, ara s'ha modificat per això, però sí que és veritat que no és una cosa que es pugui votar a la ligera, no? Perquè al final és el pla que tens com a municipi, però sí que és veritat que estic d'acord amb el Kilian en aquest sentit, de que si l'equip de govern estava rebent certes propostes, no? Que segons l'alcalde eren així, nosaltres no ho sabem perquè no estem al despatx del senyor alcalde, no? Però si l'equip de govern estava rebent aquestes propostes i aquestes inicis de voler muntar segons què en aquell espai, potser no haguéssim hagut de córrer tant a fer aquesta modificació del POUM, sinó parlar-ne i buscar un punt més mitjà com a entre tots els grups polítics i com a consistori per això. Nosaltres ens hi vam sumar, ja ho hem dit diverses vegades, perquè creiem que al final, amb el poc temps que es tenia, suposadament, i amb l'urgència que significava tot allò, creiem que era l'única cosa que es podia fer en aquell moment. Però ara potser, veient-ho amb més perspectiva, doncs creiem que potser sí que hagués estat bé fer una taula de totes les que fem i parlar-ne entre tots.
0: Jo crec que el problema també és que aquestes coses sempre s'aproven, o sigui, com d'urgència, i mai ens donen l'opció a poder parlar sobre aquests temes. Sí. Però no se'ns va donar l'opció. Va ser de la mateixa setmana, ja no, això va així i ala. Llavors, el problema és aquest, que mai se'ns dona l'opció de poder parlar o poder portar el tema a una taula i poder parlar i a veure si es pot buscar una altra solució o té que ser així, sí o sí. Mm-hmm.
1: Si us sembla bé, deixem-me per tancat a aquesta qüestió i tornem ràpidament a la Festa Major, ja per concloure la tertúlia. Un missatge que us agradaria enviar, doncs, als veïns i veïnes perquè gaudeixin d'aquesta Festa Major d'una manera, doncs, cívica, segura, participativa i, vaja, que la gaudeixin en condicions.
3: Doncs jo, sobretot, que tothom a casa seva sempre tingui en mà el fulletó amb totes les activitats perquè ningú es pugui perdre res, que fins avui he sapigut que no es segueix enviant, per tant, no sé si potser encara hi ha algun carrer que no l'ha rebut, però es rebrà tot, que ho tinguin en mà, que sàpiguen tot el que es fa, que ningú es perdi res, que es gaudeixi i, sobretot, amb civisme, amb respecte, amb cap mena de violència i passant-ho bé, com cada any.
1: Guillem.
4: A mi m'agradaria enviar un missatge al final de que la gent jove, gent gran, aquesta Festa Major és per tothom, és per tothom i és de tothom, també, tota la gent de Premià, i per molt que diuen que la Festa Major cada cop és més grossa, també és més grossa per als de dintre del poble, que ho fem possible. Donar les gràcies a tots els voluntaris, entitats que la fan possible, i sobretot remarcar que volem que sigui una festa cívica plena de la gent que s'ho passi bé, no?, i sobretot que sigui antifeixista, perquè ens estem trobant molts casos, bueno, dos casos directament, d'un partit feixista que està fent servir Camp Manent, les figures de Camp Manent, per fer propaganda electoral sobre les seves idees de partit, que al final estan parlant d'un discurs d'odi contra persones que no s'ho mereixen i que no hauria de ser així. Per això diem que aquesta Festa Major serà antifeixista.
1: Mm-hmm. Kilian.
0: Doncs que això, que la gent ho visqui, que s'ho passi molt bé, sobretot amb seny, i agrair a les entitats, als voluntaris, tot per aquesta feina que fan, i que ho passi molt bé tothom.
1: Molt bé, Maria.
2: Per mi és l'any de recordar la història, no? Recordar d'on venim, qui hem sigut, qui ha fet possible la Festa Major tots aquests anys, qui la fa possible ara i, sobretot, qui la farà possible en el futur. I que tinguem en compte, doncs, això, les entitats i tota la gent que són la força de la nostra festa. I a part d'aquí, recomanacions per aquesta Festa Major, sobretot el civisme i el intentar, doncs, fer-nos costat entre totes, no? Una festa lliure d'agressions en qualsevol sentit. I sobretot, no? Veient les temperatures, veient el termòmetre, tothom en vano sempre, buscant l'ombra, molta aigua, barrets, i a gaudir els 30 anys com es pugui i anar fent remulladetes al mar. I ja està, i bona Festa Major a tothom.
1: Doncs molt bona Festa Major també a vosaltres, i bé, companys, companyes, gràcies per tot, i donem finalitzada la temporada de tertúlies polítiques.
3: Gràcies.
1: Adéu.
4: Bona Festa Major, Sant Cristòfol.

0: you and Movie.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea. I això ocasionaria sancions importants. Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern és obrir contenidors el 2027, però mantenint les targetes, que ara tindrien un ús voluntari, i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions de la taxa variable. Diu l'alcalde que la fórmula que s'adoptarà ja està molt consensuada amb l'Agència de Residus.
2: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar taula de sostenibilitat, hem de consensuar que estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però el 1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Mentre això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també ahir el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciaven un reforç en el dispositiu de recollida per combatre, sobretot, la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors. Ahir es presentava a l'Ajuntament el cupó especial que l'organització 11 dedica a la Festa Major de Pirates i Premianencs, el sorteig del qual es farà el dia 13 de juliol. A l'acte, que es va fer a les dependències d'alcaldia, hi participaven la responsable del Departament d'Organització de l'11 a Catalunya, Lídia Ramos, i la directora a Mataró, Elisabet Marín, i per part de l'Ajuntament, l'alcalde Rafa Navarro, el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, i les regidores de Cultura i Discapacitats, Bàrbara Anglí i Cesc Domènech, respectivament. Escoltem la Lídia Ramos i en Rafa Navarro.
3: És una superoportunitat quan trobem aquestes festes tan simbòliques. Bueno, el desemmarcament pirata, Premià, és un hit, és una referència, i per què no ajudar a fer promoció?
2: Estem celebrant, doncs, una possibilitat de promoció de la ciutat envers tot l'estat, no? Amb 11 tenim una relació, diguem, habitual, i treballem amb ells per molts vessants, no? Temes d'accessibilitat, i dins d'aquest dia a dia va sorgir la possibilitat de poder, doncs, tenir aquest cupó específic de la festa.
1: S'han posat a la venda en total 5 milions de cupons, on es pot veure un moment del ball que fan els capgrossos a la platja durant l'espectacle del desembarcament. Imatge que, segons ens deien ahir, ha estat suggerida pel mateix Ajuntament. Comportament una mica paradoxal, el de l'atur, el mes de juny passat, perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles Premià de Mar, però va baixar lleugerament al conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que el maig i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar amb un 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, el Masnou, a Rius i Sant Pol. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on vam tenir 1.168 aturats, que en són 8 més que el maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny de 2025. Des del juny passat, Òmnium Cultural del Maresme té nou president. Es tracta de l'antic alcalde de Teià per Esquerra Republicana, Andreu Bosch, doctor en Filologia Catalana i professor jubilat de la Universitat de Barcelona i de l'Institut Maramar. Fins ara, Bosch era vicepresident de l'entitat i ha accedit a la presidència després que hi renunciés l'anterior presidenta, la mataronina Laia Nonell. Ahir l'entrevistava l'Ona Maresme, on Bosch va parlar d'una línia continuista i de la voluntat de reforçar els propòsits marcats per l'Assemblea de Socis a principis d'any.
4: Reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional.
1: A la tardor s'ha de tornar a reunir l'Assemblea de Socis i serà aleshores que Bosch serà ratificat en el càrrec. Andreu Bosch, nascut a l'any 1964, va ser, com dèiem, alcalde de Teià durant 14 anys, del 2003 al 2009 i del 2015 al 2023. Avui la notícia important, el titular realment important, està a la pàgina de Cultura. Manel Ferrer.
5: Premià de Mar enceta avui una edició molt especial de la Festa Major, marcada pel 30è aniversari dels Pirates i Premianencs. La primera jornada combinarà activitats familiars, música i cultura popular abans que l'eufòria doni el tret de sortida oficial a 6 dies de celebració. Al matí començarà amb la Jocteca Pirata a la Biblioteca Martí Rosselló. A partir d'un quart de 7 de la tarda, el seguici infantil recorrerà els carrers fins a la plaça de l'Ajuntament, on tindrà en lloc l'Eufòria Petita i el concert familiar. Els menuts ja estan de festa amb Folk Kids de Pep López i Sopar de Duro. La jornada continuarà amb una audició de cançons tradicionals catalanes al Centre Cívic, el tradicional concert de Festa Major de l'Escola Municipal de Música i el sopar popular a la Plaça Nova. Els actes més esperats arribaran a la nit. A les 11, el seguici nocturn conduirà les colles de cultura popular fins a la plaça de l'Ajuntament i poc abans de la mitjanit l'Eufòria tornarà a donar vida al ritual que any rere any marca l'inici oficial de la Festa Major amb l'esclat de gralles, tabals, gegants i capgrossos. Tot seguit començarà Premià Està de Festa amb l'actuació de la Porca Ventura i la sessió de PD Cardat, que tancarà la primera nit de celebració.
1: Pel que fa al temps, arribant al punt més àlgid de la segona onada de calor, la canonada de calor. Avui mínima de 24 graus i màxima de 32, i demà ho veiem i ho pugem 2 graus més.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
9: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
8: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
10: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
11: A la ludoteca,
10: no?
11: Exacte.
10: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
12: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
13: ¡Ahora!
14: ¿Qué vas a hacer?
15: Recargar.
16: ¡Torpedo!
15: Es genial tenerte de vuelta.
17: Me la suda.
15: Están tirados.
18: Funky Radio Show.
19: ¿Qué coño es eso?
20: Funky Tracks Radio.
21: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
22: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
21: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
23: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez. I aquí, preparadíssimes per entrenar la nostra creativitat per darrera vegada aquesta temporada amb la Roser Martínez, la nostra creativa de capçalera. Roser, benvinguda.
24: Hola, tinc unes ganes de vacances, Cristina.
23: Home, tothom té ganes de vacances,
24: ai,
23: em sembla.
24: Sí.
23: Tothom les olora, alguns potser ja les han fet, eh?
24: També és veritat.
23: No sé mai què és millor, si les fer-les al principi o al final d'estiu, eh? Perquè al final d'estiu costa molt d'arribar, però sí. El que els ha fet al principi a l'agost ja no se n'en recorda, eh?
24: No sé què dir-te, tampoc. Ah? No sé, com que al món de l'autònom no tenim aquest problema...
23: No, eh? Vull dir, jo les no faig al gener, que és quan volta menys gent i surt tot
24: puc.
23: Més barat.
24: Jo les faig com puc, o sigui que també, mira, no ho sé. Doncs què farem?
23: Doncs ens n'hem d'anar de viatge, no?
24: Jo tinc la maleta preparada, Cristina.
23: Sí?
24: Tu només has de dir on, quan i com, i jo m'ho pujo el carro, eh?
23: Doncs avui farem creativitat amb aquest viatge a través de cançons, ho farem, això, eh?
24: Sí, sí.
23: Molt bé. Com t'ha sortit aquesta idea?
24: Doncs perquè què millor manera que entrenar la nostra ment i el nostre bròquil que jugant amb la música i imaginant-nos, perquè al final és posar-hi fantasia, eh?
23: Clar que sí.
24: Hem d'entrenar el nostre bròquil i la millor manera és posar-hi fantasia. I imaginant-nos què faríem, què no faríem, cap aquí, cap allà, i farem un viatge imaginari que pot ser molt real, eh?
23: Doncs vinga, va, que estem de vacances d'estiu, som-hi!
24: Vinga, va!
23: Comencem!

0: Ai, Roser, doncs jo tinc al meu costat, som molt feliç, ja és estiu i tenim ganes d'anar de vacances.
1: Ai, sí, ja anem de la maneta, estem de la maneta i ja anem tirant. Cap on anem?
0: On anem?
1: On anem?
0: Ai, clar, ui, sempre és el primer problema aquest, eh?
1: Ai, sí, on anem? Mira, jo et proposo una cosa.
0: Digues.
1: Anem a fer turisme aquí, a casa nostra?
0: Oh!
1: Sí, a l'Empordà.
0: A l'Empordà, ens encanta l'Empordà.
1: Però, però a l'Empordà, però anem d'hotel, eh?
0: Home, sí, tant.
1: Anem d'hotel i anem de bé, eh? De guais, eh?
0: D'aquí, un hotel maco, maco.
1: Maco, maco. Aquest de 8 estrelles,
0: eh? El juliol, de 8 estrelles, eh? El juliol a l'Empordà.
1: Ja
0: prepara la butxaca, Roger.
1: Ja ens hi posarem nosaltres, les estrelles, eh?
0: Les que falti al costat d'una, nosaltres n'hi posarem 7 més.
1: Vull dir, jo ja estic retallant, ja estic fent manualitats, i ja, ara, abans de consortir, ja hi posarem les estrelles a pertot arreu.
0: Doncs m'agrada molt. Fem que els nostres oients vinguin a conèixer l'Empordà mentre tu i jo viatgem. Em sembla molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: Doncs vinga, agafem el bus. Com ho fem, això?
0: Agafem el bus, clar, depèn on vulguis anar. Jo tinc cotxe, tu tens cotxe?
1: Sí, però clar, anem amb un cotxe, no?
0: Podem anar amb carrilet, també.
1: Ai, anem amb carrilet.
0: Per dintre.
1: Va, anem a l'escala, amb carrilet.
0: Comencem a la costa, anem a l'escala.
1: Sí.
0: Vinga, doncs, al prop del mar. Clar que sí, vigila amb les gavines, que es caguen a sobre. Ai, sí, està molt bé aquí.
1: Ai, ara ja m'estic relaxant, eh, Cristina? Deixem una estoneta així a la tombona.
0: I tant, aquí, tiradetes, a Cala Montgó.
1: Ai, que xuli. Farem una mica d'esnorquel?
0: Home, sí. Jo et porto a les roques de l'esquerra, és on hi ha els peixitos.
1: Ai,
0: I també podem llogar un pàdel o un caiac.
1: Un caiac, sí.
0: Sí, t'agrada més el caiac?
1: Sí,
0: a mi també.
1: Sí.
0: Perquè el de l'equilibri dalt del pàdel...
1: A mi em costa, eh?
0: Saps què em va passar?
1: Què?
0: Jo els veia per allà, riells, passant amb el pàdel, i una mica em fotent, me pensava, que divertit, saps allò com vulguem dir? I no, t'hi puges a sobre. I no és tan fàcil aguantar-t'hi bé.
1: No és tan fàcil, no.
0: Una mica de tramuntaneta, una mica de mar, i xof, i ets a l'aigua.
1: Anem amb caia, que anirem més segures, i sí, ens anem aquí a fer snorkel, aquell lloc que dius tu.
0: Em sembla molt bé. On és el lloc més interessant on has fet snorkel?
1: Doncs al Port de la Selva.
0: Al Port de la Selva?
1: Sí. La veritat que hi ha un lloc que es diu La Piscina, i és molt xulo, hi ha molta... I aquí a Montgó també, eh? A Montgó també.
0: Jo a Mèxic vaig al·lucinar molt.
1: Bueno, estem parlant de
0: l'Empordà. També, sí. Però saps quina zona em sorprèn molt?
1: A on?
0: Illes Medes, que
1: sí.
0: Hi has d'anar, òbviament, amb guiatge, perquè és zona protegida. Però aquí tenim el Port d'en Perris, que és aquesta que hi ha de pedres al baix al poble de l'Escala.
1: És veritat?
0: Sí.
1: Allà no hi he anat.
0: Allà al costat esquerre, sembla que estiguis a un altre món. Te n'has anat a Nàrnia, a Avatar, no ho sé.
1: Però... Això m'has d'explicar bé, eh?
0: Sí, després surts i dius, mira, si estic aquí a 3 passes de la platja, i en un altre món, de veritat. Agafa les ulleres que anirem cap allà.
1: Doncs vinga, ensenya'm.
0: I per què no hi anem en bicicleta?
1: Vinga, va.
0: Perquè serem una mica sostenibles i ja saps que l'ho d'aparcar.
1: Va, sí, que l'escala anar en bicicleta està xulo, també,
0: eh? I aparcar costa.
1: I aparcar costa.

0: bicicleta, la Roser quasi se'ns espinya, Roser, que s'ha d'anar pel carril bici. Què miraves
1: a la dreta? Jo m'animo, i com que me distrec en qualsevol cosa, clar, que si la gavina, que si no sé què, que si saluden els del carrilet, clar, ja està.
0: No, Roser, vigila, que t'estampes.
1: He perdut la noció del temps, Cristina, no sé ni quin dia som. Avui quin dia és? Dilluns, dimarts, dimecres?
0: Oh, m'encanta, quan passa això és que estàs literalment de vacances, eh?
1: Totalment.
0: És sempre així, eh?
1: Com en diuen ara, literal.
0: Literalment?
1: Literal.
0: Ah, literal, es diu?
1: Sí.
0: Ah, perdó, no estic a la moda, ara ho he comprovat. Tu, jo tinc gana. Tens gana, tu?
1: Sí, quin dia era avui?
0: No
1: què has
0: sé.
1: Dit? És avui dijous?
0: Avui és dijous, sí.
1: Ah, doncs si avui és dijous, saps què toca, no?
0: Home, dijous paella, no?
1: Home! Si tan va...

0: Oh, que boníssim que estava aquest arròs, Roser.
1: Boníssim. Jo m'he menjat tres plats, Cristina. Oh,
0: ja t'he vist, ja t'he vist, has menjat el teu i el meu.
1: Bueno, com que estan de vacances, és com tot pal, no?
0: Bé, jo he abusat una mica més de les gambetes i dels escamarlans. Ai, per tant, sí, ens hem quedat una mica empatades, eh?
1: I el gelat a postre.
0: Oh.
1: I tot. És que, Cristina, és el primer dia, ja està més llest, però que aguantarem això.
0: És que és una mica el que té l'estiu a la Costa ja, Brava, eh?
1: Ens hem deixat anar, ens hem oblidat de tot.
0: És platja, menjar i dormir.
1: Sí, anem
0: Ai, una sí, mica de son.
1: Cuita, perquè amb les bicicletes, jo no vull anar amb bicicleta ara.
0: Ara estàs tip, ara no vols,
1: sí,
0: eh?
1: Ara tinc la panxa plena.
0: Fem una mica de migdiada?
1: Sí, però...
0: A on? Anem a fer-la a la platja?
1: Sí, no sé.
0: Oh, mira,
1: allà sota l'arbre.
0: Sí, anava a dir, allà hi ha una mica d'ombra, sí, eh, Roser? Perquè, clar, amb aquesta solana potser ens agafa un catatús aquí,
1: hem
0: eh?
1: Hem de parar, perquè si no sortirem rodolant, eh, Cristina?
0: S'ha de saber. Les hores aquelles centrals del dia, sí, de 12 a 4, és innecessari estar a la platja, per
1: no
0: molt
1: cal
0: que estiguem pagant un paston per venir a gaudir de la costa
1: i
0: a l'estiu, eh?
1: Menys si ens hem menjat tres plats d'arròs,
0: sisplau, eh? Sisplau,
1: eh?
0: Que no, els talls de digestió també poden passar fora de l'aigua, eh?
1: Anem a sota l'ombra, va, anem a dormir.
0: Anem a dormir.
1: Vinga, va, a dormir.
0: Ai, bona nit, Roser.
1: Bona nit. No, bona tarda.
0: Ai, això...

0: desperta, desperta.
1: Ai, Cristina, no puc.
0: Sí, va, va, que mira, què és això d'aquí? Mira, ens han deixat una foto polaroid de nosaltres dormint.
1: Onda, mira la gent que simpàtica que és, eh?
0: Bé, almenys sabem que no estarem penjades a la seva nevera, ens l'ha deixat aquí de record.
1: Sí, que no els pengin a Instagram així amb aquestes cares, Cristina, que ja veuràs tu.
0: Mira si te cau la babeta.
1: Ai, quina gràcia.
0: Va, anem a, ara sí, jo ja he paït, he dormit, anem a banyar, no?, una mica.
1: Bueno, però es posem una mica glamuroses, eh? Que, home, si ens atreuen aquesta foto i amb la babeta, Cristina, no, no, no, no, no.
0: A veure.
1: Va, agafem una pamela... Ens posem un pareo...
0: Oh, oh, mira, aquí hi ha una botigueta, vols entrar?
1: Ah, vinga, va, anem
0: sí,
1: a buscar.
0: A veure,
1: a veure si trobem alguna cosa de brilli-brilli, que ens falta una mica de brilli-brilli.
0: L'encanta,
1: eh?
0: El brilli-brilli, la Rosa. Ai, a mi m'agraden aquestes diademes gruixudes que hi ha aquí.
1: Sí?
0: Oh, sí, de color. Sí, jo vaig així tot l'estiu, perquè si no em molesten els cabells...
1: Sí,
0: surts del mar i fas clec... I ja estava espentinada.
1: La veritat és que sí, jo també en vull una. Quin color t'agafes tu?
0: Jo el taronja.
1: Jo el rosa.
0: Va. Ai!

0: Fúcsia, fúcsia.
1: Anirem superxillones.
0: Sí, sí, que se'ns vegi, que se'ns vegi. Eh?
1: No volies la Pamela, tu, no?
0: Anem ah, així... també, tot, tot, tot. Tot. Mira, una cosa pel matí, una cosa pel vespre, tot. Vinga, va, ben guarnides.
1: I ara ja podem anar a la platja.
0: I ara anem a la platja.
1: Però posa cremeta, eh?
0: Ah, sí, que
1: crema també. Protectora.
0: Jo no em vull sí. cremar, eh?
1: Me'n posaràs una mica a l'esquena, així.
0: Vinga, va.
1: Amb una mica de massatgito, eh? Que si no, no té tanta gràcia.
0: Ah, jo ens he fet molt, eh?
1: Sí?
0: Ai, aviam. Sí, sí, farem crec, crec.
1: Treu aquí la cremeta. Vinga, som-hi. Ui, cap a la platja.
0: Cap a la platja.

0: Oh, mira, Roser, t'he portat el meu racó secret, eh? Ja sé que hem trigat una mica més a arribar, però a vegades val la pena, no?, fer una mica de camí per arribar a aquella platja que no està, doncs, tan col·lapsada de persones i de nens, i jugant, i sorra a la cara, i aquestes coses. Jo sé que sóc més de pedres. Soc
1: mira,
0: de platja de pedres.
1: Està bé, però està bé perquè m'has avisat i m'he pogut posar
0: els escarpins.
1: Sí, perquè a mi em costa, eh? A mi això de plantar els peus ho tinc que tenir controlat, eh?
0: Bé, però com que ja hem dormit i no ens hem pas d'esterrassar, ara anem a gaudir. T'he portat a la zona dels militars, a la zona del Vol Roig.
1: Ai, quin gust.
0: Has
1: mira, jo que sóc d'aquí i no conec aquests racons. Mira, tu ara m'estàs ensenyant.
0: Home,
1: tot, eh?
0: I a part és que és divertidíssim, perquè fixa-t'hi, hem entrat per un bosc. Hem passat un tros amb sorra de platja dalt d'una muntanya que no té cap mena de sentit. I de sobte baixem penya-segat, i aquí, amb les roques, mira aquell tronc enorme que hi ha allà.
1: Estem ben distretes, eh?
0: T'encantarà, t'encantarà. Anem a veure peixos?
1: Vinga, va, anem a veure peixos.
0: Ai, quines ganes, sí.
1: Sí.
0: Oh.
1: Escolta'm, t'ha agafat color, eh?
0: Oh, sí. Ui, mira, si es queda el dit marcat.
1: Però és que res de vermell, tu has anat directe morena, estàs feta una morenassa,
0: és que
1: eh?
0: Jo porto treballant al sol des de la primavera, eh?
1: Ai, la tia, anda, que no saps.
0: És que aquest any vull estar morena.
1: Però morena, com la Marina.
0: Com la Marina.

0: Que, per cert, aquesta cançó podria ser perfectament la Cristina està morena.
1: Totalment.
0: També lliga.
1: No, no, si és que també jo no sé com no, l'hem de canviar.
0: Jo he sentit al principi allò de Benico, Benico, Chiringuito, Chiringuito. Anem un Chiringuito? Anem a fer la tarda.
1: Sí.
0: Mira,
1: però...
0: te portaré l'Olivia.
1: Ah, vinga, va, sí.
0: I després et portaré el bamboleo. I mirarem de punta a punta d'Empúries
1: a... No, ja donarem a l'abast, Cristina, amb el dia que portem, eh? Home. Mira que jo tinc una edat ja, eh?
0: Però els dies així els recordaràs.
1: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Sí.
0: Home, és que saps què passa? Que aquí fan concert a les 5, però és que l'altre després hi ha DJ a les 6. Perquè, clar, aquí sempre passen coses, eh?
1: Clar.
0: Després, mira, fan algun bingo també al Breta, ja és un xiringuit una mica més amagat, eh, diguéssim.
1: Sí.
0: Però bé, ens en podem anar i tant.
1: No, però està molt xulo perquè estan allà les ruïnes d'Empúries.
0: Tot està allà,
1: maco,
0: tot
1: eh?
0: Està allà, vull dir que...
1: Tot recomanable. Però, bueno, entre una cosa i altra farem una mica de pausa, no?
0: Vinga, però anem tirant cap al xiringuito,
1: va,
0: no?
1: Va, anem al xiringuito. Va, vinga, ens ambientem.
0: Som-hi. Sí.

0: les xiques...
1: Home, doncs està bé l'ambient, eh? Que, per cert, en català es diu guingueta.
2: Guingueta. No me'n recordo mai, no memoritzo, té un cost de memoritzar.
1: No passa res.
2: A la guingueta. Mira, jo cada cop que vaig amb una guingueta, jo tinc gana. Encara que no en tingui, a mi me'n ve de gana.
1: Però si només fem que menjar i dormir, Roser.
2: Mira, no ho sé, però sempre hi ha un budell buit, no sé què dir-te.
1: I què vols ara, així, potser alguna cosa per picar, no farem pas
2: alguna cosa? Home, que ens expliquin què tenen, no? Segur que tenen patates fregides, alguna cosa
1: així. Vols patates fregides?
2: Sí.
1: Aviam, cambrer, sí. Patates fregides?
2: Va, que ens expliquin.
3: Ni eixutes ni humides són bones, les bones patates fregides. Rosses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos, quan ens convé. Ni eixutes ni humides són bones, les bones patates fregides.
1: Doncs la veritat, Rússia, és que les fan molt bones aquí.
2: Estan boníssimes, demoramos. A mi m'agrada que m'expliquin les coses, Cristina.
1: Veus? Bueno, una altra.
2: Aquesta senyora que ho explica bé, això.
1: Sí, sí, eh?
2: Cristina, no te passis, que jo estic parlant i te l'estàs fotent totes,
1: pues
2: tu,
1: calla,
2: eh?
1: Home, calla, calla, què vols que t'hi digui?
2: Home, porta cap aquí.
1: Ui, ui, ui, Roser, que em sembla que ens fan fora cops d'escombra, que ja no queda ningú.
2: Ja? Però aquesta gent, si nosaltres encara tenim marxa per estona...
1: I què hem de fer, ara?
2: Doncs pues ens anem a ballar boleries o alguna cosa, no?
1: Home, la veritat és que ja hem menjat, no?
2: Ja està, les patates fregides ja hem fet el fet.
1: Sí.
2: Després ja menjarem més.
1: Sí?
2: Sí.
1: Sempre som a temps, no? Sempre. Un geladet,
2: mira, cal,
1: una crep, una gofra...
2: Ai, Cristina.
1: Ara
2: no, ara anem a ballar.
1: Tenir gana.
2: Ara anem a ballar, va.
1: Anem a ballar, som-hi.
2: Vinga, va.
1: Un remember, per favor.

0: feia molts anys que no ballava amb Bisbal. M'agrada molt.
1: Amb Bisbal és estiu.
0: Oita. Home, sí, eh? És que clar...
1: Fa estiu.
0: Molt, molt.
1: Sí, sí.
0: I aquests temes de tota la vida ens agraden, eh?
1: Ens agraden.
0: A vegades, i com més... No ho dic per ella, però com més cutre és millor, eh? A vegades ens agraden.
1: Home, és això, l'estiu. Sí, sí, són cançons aquestes petxengueres i que ens facin moure...
0: Jo crec que vull una altra cervesa, Roser.
1: Mira, jo m'estic passant amb les cerveses, eh? Aquesta xevetxa ja no sé ni el que em dic,
0: no?
1: Eh?
0: Tu, sí, tu... és que tu has begut més, eh? Anaves
1: és que a mi m'acusa de seguida, eh?

0: chevecha. Cristina, vosotra chevecha.
1: Jo crec que necessito anar a dormir.
0: Oi, demà no ens aguantarem,
1: no, ens hem passat una mica, Roser, eh?
0: Una altra chevecha o no?
1: Entre el so... Una altra?
0: Un que chuve la cabeza, una altra chevecha.
1: L'última ja dormir, però, eh?
0: Va, una altra chevecha,
1: sí.
0: I ja està.
1: Sí, eh?
0: Va,
1: vinga,
0: que chuve,
1: doncs,
0: que chuve, que baja, que baja. A dormir.
1: Vale. Va, vinga.

0: Tinc molt mal de cap. Estic cremada, posa'm After Sun.
1: Mira, ja ho diu, mira, que anoche eras un tigre i hoy un ratón, Cristina, què ha passat, eh? Mucho tigre, mucho tigre.
0: Però ens ho hem passat molt bé.
1: Això és veritat, però vinga, cap a la dutxa, amb aigua freda,
0: espavilar-nos. Sí, i el pròxim dia sortim amb cervesa sense alcohol, que es pot sortir sense alcohol, eh?
1: I tant.
0: I passar-nos-ho molt bé igualment, eh?
1: I tant, no ens fa falta, no ens fa falta. Però ara...
0: Oi, per què tinc un blau?
1: Què t'ha passat?
0: Què vam fer ahir, Roser?
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Els autojocs! És veritat que vam pujar els autojocs?
1: Vam anar als autojocs?
0: Vam anar al Luna Park, sí!
1: Ui, com estem, no?
0: Home, sí. Home, sí. Tu li vas fotre fort, eh?
1: A mi m'agrada molt, eh?
0: Sí, sí, no, no, sí. Ja ho vaig veure.
1: A mi m'agrada molt els autojocs, eh? M'agrada molt a Nino, Nino, Nino, Nino, Nino, i tota la música aquesta i l'ambient.
0: Jo et veia que esquivava, perquè li vas ficar l'ull en un i el anaves allà a aixecar, eh?
1: Flatxada cap allà.
0: Que bé que s'ho va passar.
2: Y era un domingo en la tarde, fue

0: Ai, Roser, ens ho vam passar tan bé.
1: Ai,
0: bé,
1: sí.
0: Avui farem un dia una mica més relaxadet. Podem anar a fer una ruta per l'Empordà?
1: Sí.
0: No? Anem a veure, per exemple, Pere Tallada.
1: Exacte, sí.
0: Hi ha anem molts poblets bonics,
1: anem a mirar botiguetes, que jo vull comprar més cosetes.
0: Vinga,
1: i artesania, i exposicions.
0: Em sembla bé, ens podem acostar al càrting, també, unes curses de karts.
1: Ja t'estàs tenir... animant massa, hem dit que anirien relaxats.
0: És veritat. No, relaxades. I a part, que avui a la nit fan habaneres.
1: Ah, això sí, un això bon sí. Cremat.
0: Oh.
1: Mira, i aquell fular que ens hem comprat a color blanc ens anirà molt
0: home,
1: bé.
0: Home, sí, el farem servir de mocador.
1: Va, treu el mocador.
0: Per la vella
1: Lola.
0: Oh. Mira, que t'acorets de mar.
1: Vinga, va.

0: cantadetes m'encanten, eh?
1: Ai, sí, som
0: quina cantada aquí, canten en dos grups, bé. Home.
1: Sí. Cristina, que... tu saps que això estem... s'està acabant,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno, esclar, és que...
1: I demà mateix, demà, ja hem d'anar a treballar, eh?
0: Ai, bé.
1: És que hem estat apurant fins l'últim moment i ara no ens han deixat un moment per descansar
0: ja.
1: I demà hem d'anar a treballar. I és una lata ir a treballar. No?
0: No passa res. Però ens ho hem passat bé?
1: Ens ho hem passat molt bé i ho tornarem a repetir,
0: doncs,
1: eh, que sí?
0: El que és la vida, gaudir d'aquests moments que tenim de glòria, perquè treballar sempre tenim temps
1: sí.
0: de tornar-hi, eh?
1: Vivim el moment, disfrutem de les petites coses i fem amb el que tenim.
0: I bon estiu,
1: i bon
0: a tu i a tots, eh?
1: Estiu, i animem a la gent que vingui a l'Empordà, a l'Escala i tota la costa de l'Empordà.
0: Sí, que... Bé, ja farem un altre, eh? Perquè hi ha molt a veure
1: sí,
0: aquí, eh?
1: Sí, molt a veure, molt a veure.
0: Vinga.
1: I rei, que gràcies a tothom i que molt bon estiu.
0: Gràcies,
1: adéu. Adéu, que vagi molt bé.
0: Ànims amb la feina.
2: A partir d'esto, gràcies a Dios.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
2: Un foc que continua actiu en diversos focus secundaris i treballant 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees, segons els agents rurals.
0: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda, continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
2: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focs de l'Anoia i el de les Gavarres.
0: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc de Puiget, del Puiget a Sant Gervasi.
2: Tant des de Territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de l'ALER 9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
4: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: I en esports, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
5: Kilinci Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. És un futbolista que prové cedit del Burnley de la Premier League. Però aquest no ha estat l'únic moviment a Can Perico aquest dimarts, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez al primer equip femení i que Sergio García, llegenda del club, és el nou entrenador del filial masculí.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i aquesta alerta d'onada de calor en la que ja estem i en la que continuarem. Lluís Vi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments, també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida amb moltíssima xafogor, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I, independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus, i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també amb especial atenció pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment recordem que tenim encara aquestes carreteres tallades, concretament són tres, la GI660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge, la GIV-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i també la BV-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. A banda d'aquestes vies encara afectades per aquests incendis forestals, pel que fa a volum de trànsit, avui potser tenim una tarda una mica més tranquil·la. Si bé és cert, doncs, per exemple, que l'autopista AP7, és a dir, l'enllaç de l'autopista AP7 amb l'autovia 2 a Martorell i en sentit Lleida, en sentit Cabrera, a causa d'un turisme incendiat hi ha un quilòmetre de retenció just en aquest punt d'enllaç que afecta en aquesta confluència de l'AP7 amb l'autovia 2. També tenim aturades puntuals a l'entrada arribada de la C58 i de la C33 entre Torre Baró i el Nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que aporta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu amb diversos focus secundaris.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a quarts de 6 s'han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 4 d'aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del Comtat a la Conca del Barberà.
0: I pel que fa al foc de Sentmenat, s'espera que en breu comparegui el cap de l'operatiu per explicar-ne la darrera actualització. Anem cap allà, una codinenca, Laia de Déu. Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, estem esperant la compareixença de l'Eduard Martínez, que és el cap d'intervenció de l'incendi d'aquí Sentmenat. Ha de ser a un quart de vuit i, com bé heu dit, l'incendi continua actiu. Hi ha 71 dotacions, 6 d'elles són aèries, i actualment hi ha unes 159 hectàrees cremades. Els veïns de la zona de Caldes, de les urbanitzacions del Farell i de Sant Antoni de Vilamajor continuen confinats, igual que la resta d'urbanitzacions del voltant continuen confinades. Per tant, estem a l'espera d'aquesta compareixença per saber l'última hora de l'incendi, la seva evolució o possible estabilització.
0: Gràcies, Laia. D'altra banda, l'incendi de l'Anoia sí que ja està estabilitzat. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Cerarols, bona tarda.
6: Segueix actiu l'incendi de la comarca de l'Anoia, que ja ha cremat 494 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Ara mateix l'incendi segueix actiu i estabilitzat des de primera hora del matí. Aquesta tarda, damunt del terreny, hi segueixen treballant 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i preocupa el flanc esquerre i al cap de l'incendi. Estem atravessant hores crítiques i complicades a la comarca de l'Anoia, amb temperatures molt elevades i també bufe vent de marinada. El cap d'intervenció dels bombers, Miguel Villa, ha explicat que aquestes són hores clau per poder treballar en aquest incendi, que segueix mantenint gent confinada a casa seva. De fet, els veïns de l'organització de Les Garrigues, que pertany al terme municipal de la Pobla de Claramunt, segueixen confinats. El municipi de la Pobla de Claramunt és el municipi més afectat per les flames. Aquest incendi, que va començar ahir a 4:45 de la tarda i que ha afectat els termes municipals de la Pobla de Claramunt, també Carme i Vilanova del Camí. Ha afectat zona boscosa, també camps de conreu i també terreny urbà. Les flames han arribat fins a les cases de l'urbanització de les Garrigues i també fins a les naus industrials del polígon dels Plans d'Arau. Aquest migdia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat el centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt i ha demanat prudència en aquestes hores complicades i clau que estem passant pel que fa a l'incendi de la comarca de l'Anoia. Ara mateix l'incendi segueix actiu i la comarca està preocupada i amb la mirada posada en aquests municipis afectats per les flames.
0: Gràcies, Laia Campos. Laia, ho dèiem en portada, poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la Conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molné, bona tarda.
7: Bona tarda, doncs sí, bones notícies. L'incendi de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, està actualment estabilitzat, sembla que controlat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i de moment cap aèria, el que són també bones informacions. S'ha aixecat també el confinament que s'havia declarat a la zona de petita urbanització de Segura i, segons fons dels agents rurals, estarien afectades unes 11,3 hectàrees de terreny d'aquest foc que havia començat en terreny agrícola però que poc després ja ha anat cap a massa forestal. Recordem això, que el foc s'ha iniciat al migdia i que s'havia confinat poc després, una hora més tard, els veïns de Segura demanant que tanquessin portes i finestres i que tota la zona està de risc d'incendi a nivell 4, tota la zona de la Conca de Barberà i sobretot on ha estat aquest incendi que, com dèiem, sembla ja està controlat.
0: Moltíssimes gràcies des de l'Espluga FM i, mentrestant, continuen també les tasques d'extinció de l'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. Televisió de Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, l'incendi de les Gavarres, de moment, segons les últimes informacions que tenim dels bombers, continua estant estabilitzat. Veurem si a la pròxima compareixença ens poden donar ja la bona notícia de que passa a estar controlat o si, pel contrari, continua encara en aquesta fase d'estabilitzat. En tot cas, avui els bombers han mantingut el dispositiu sobre el terreny amb 14 dotacions terrestres, que el que han fet és continuar treballant per consolidar el perímetre i per evitar possibles revifades. L'incendi, recordem, que es va iniciar divendres a la Bisbal d'Empordà, que ha cremat prop de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i que ha afectat a més d'una vintena d'habitatges. Recordem, a més, que es manté el tancament dels accessos al massís de les Gavarres i també el pla alfa al nivell 4 en una vintena de municipis propers al massís i que, per la seva part, els agents rurals continuen controlant també els principals punts d'accés per impedir l'entrada d'excursionistes, de ciclistes i de vehicles no autoritzats. I, de fet, aquest matí han fet girar cua una trentena de ciclistes i també algun vehicle que hi intentava accedir. Per això, les autoritats insisteixen a demanar la màxima prudència a la ciutadania i recorden que les restriccions continuaran vigents mentre persisteixi aquest risc d'extrem d'incendi. Com dèiem, estarem pendents d'aquesta pròxima compareixença d'aquí una estona per conèixer totes les novetats que ens puguin explicar els bombers i per saber si continua estabilitzat o si el poden donar per controlat.
0: Moltíssimes gràcies, ara sí, Laia Campos. I sobre aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà, però, al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP. Mont Carvajal.
9: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
10: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
9: Panec ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Doncs l'escenari no és gaire esperançador pels propers dies, amb el pla alfa activat en nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes demà del dia àlgid de l'onada de calor.
4: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: Com sentíem, de fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix, però més enllà de les nostres fronteres, encara parlant de focs, l'incendi de Trevillac a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els dels Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia. A Barcelona, els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet de Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni, relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
11: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'escoltació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi ha estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent escoltacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitants i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
12: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
13: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
11: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-nos la situació, resoldre els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però ho hauran de fer acompanyats dels bombers i per

0: Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
1: El 63% de les persones que vam enquestar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
0: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
2: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclamen al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé.
3: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
4: Invito y pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
3: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
6: La mesura havia estat demandada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
2: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. Ho ha a Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
7: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
8: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit, des del Consell de l'Advocacia Catalana, un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
7: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els inscrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
2: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre, David Navarro.
9: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
10: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he

0: professionalitzat com a escriptor en català.
1: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: I a Olot, el Festival Lluèrnia s'acomiada aquesta edició després de 15 anys celebrant-se. Els organitzadors asseguren que ho deixen per la implicació i la feina que requereix organitzar aquest festival i que no veuen clar continuar-lo. Des de l'Ajuntament treballaran per no perdre el llegat del Lluèrnia oferint una proposta similar. L'edició d'enguany se celebrarà el 6 i 7 de novembre a Olot FM, Gerard Puigdemont.
3: Els organitzadors han agraït el suport de l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat i també els voluntaris que incansablement i sense esperar res a canvi han fet possible el festival. Salva González és gerent del Festival Lluèrnia.
4: Hi ha hagut un moment que s'havia tancat una etapa. Lluèrnia és un festival d'instal·lacions efímeres i, sent conseqüents, el festival també ha passat a ser efímer.
3: La darrera edició transcorrerà per la zona de Plaça Catalunya, les Graderes i el centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament d'Olot agraeixen la feina feta pels impulsors del Lluèrnia. Asseguren que enguany hi destinaran 80.000 euros i que treballaran per fer seguir aquesta proposta artística de cara al 2027. Encara no està clar si el festival seguirà sota el nom Lluèrnia o un altre. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
5: El que sí que volem és donar-hi una continuïtat. Una continuïtat que ja definirem en el futur, amb quina fórmula, amb quina forma, com es fa, i això ja hem agafat l'encàrrec de treballar-ho.
3: El Festival de la Llum i el Foc va començar l'any 2012 i va comptar durant anys amb la direcció de Pep Fargas. Al llarg del temps han rebut reconeixements com els Premis FAT o la Bienal d'Arquitectura.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanc i blau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival, el neerlandès Kilinchi Harman, el defensa de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
2: Passem de l'Espanyol masculí al femení perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Coruña.
4: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Encara el club blanquiblau ha anunciat Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora de 29 anys sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
5: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip del que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça confirmada de l'Espar Girona per la temporada 2026-2027. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per les pròximes dues temporades.
6: L'objectiu és ganar tot lo que podemos ganar como equipo y hacerlo lo mejor que el equipo necesita para ganar todo el partido.
2: I d'un blaugrana a un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
7: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
2: I qui també ha anunciat un fitxatge és l'Igualada, que ha signat Iñaki Cabezas, del Sant Just. D'aquesta manera, el barceloní es converteix en el primer fitxatge del campió de l'hoquei Lliga. Un Igualada que també té el millor jugador de la passada competició domèstica, Matías Pascual. Així ho ha anunciat avui mateix l'Ali la Federació, igual que també ha fet públic que Aina Florenza, del Vilassana, és la millor jugadora de la competició femenina.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
9: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
10: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
11: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
12: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
13: Manel,
12: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
10: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
13: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
10: Doncs mira, ara li preguntarem. fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
13: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
10: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret. Crim, això, seria un crim.
13: Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
10: Molt bé, Dani, tot teu, va.
8: Una Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
14: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
15: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
14: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
2: Un foc que continua actiu amb diversos focus secundaris i treballant 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees, segons els agents rurals.
0: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda, continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, a la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
2: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focus de l'Anoia i els de les Gavarres.
0: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet a Sant Gervasi.
2: Tant des de Territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44 amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
4: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: I en esport, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
5: Kelinchi Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. El futbolista prové cedit del Burnley anglès. Aquest, però, no ha estat l'únic moviment del dimarts a Can Perico, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez del primer equip femení i de Sergio García, llegenda del club, com a nou entrenador del filial masculí.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments, també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida, amb moltíssima xafogor, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I, independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus, i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, encara afectada pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment tenim aquestes tres carreteres tallades, afectades per aquests incendis forestals. Recordem, són la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI66612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i també la BV2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis i també d'un punt amb aturades ara ja puntuals a l'enllaç de l'AP7 amb l'autovia 2 a Martorell, sentit Lleida, per un vehicle que ha cremat, un turisme que ha cremat, encara queda un quilòmetre escàs d'aturades en aquest punt. Com dèiem, a la resta, a principi, ja no hem de parlar pràcticament de problemes. Únicament, això sí, ens queda un petit tram d'un quilòmetre, quilòmetre i mig de retencions a la C58, segurament per una incidència a mig camí entre Badia i Sabadell en sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu amb diversos focus secundaris, però els bombers preveuen estabilitzar-lo aquest vespre.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a 4:15 han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 14 aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del Comtat a la Conca del Barberà.
0: I pel que fa al foc de Sentmenat, fa pocs minuts que ha comparegut el cap de bombers, David Borrell, i ha assegurat que, com dèiem, es preveu que s'estabilitzi l'incendi aquest vespre mateix. Anem cap allà. Ona Codinenca, Laia de Déu, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, just fa pocs minuts ha acabat la compareixença tant de David Borrell com d'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. I bé, segons el David Borrell, doncs l'incendi continua actiu, tot i que el tenen força controlat i, malgrat les represes, han pogut contenir el foc de Sentmenat i l'objectiu era que no anés direcció Sant Feliu de Codines.
6: És a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
5: No obstant això, doncs, sí que han dit que en poques hores alguns dels confinats ja deixaran d'estar-ho, però que encara ho han de parlar. I Imma Soler, sí que, subdirectora de Protecció Civil, sí que ha dit que els municipis que tinguin activat el Pla Alfa, doncs, aquelles festivitats que comportin foc o pirotècnia no es podran dur a terme.
0: Moltíssimes gràcies, Laia. Recordem, els bombers esperen poder estabilitzar aquest foc aquest vespre mateix. I, d'altra banda, l'incendi de l'Anoia, que aquest sí està estabilitzat. La majoria de desallotjats sí que ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Cerarols, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Doncs sí, l'incendi de la comarca de l'Anoia s'ha donat per estabilitzat aquest matí. Les dades que us podem donar a hores d'ara és que l'incendi ha afectat 494 hectàrees. Són dades provisionals dels agents rurals. Les tasques sobre el terreny segueixen a aquesta hora de la tarda. Ara mateix tenim 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i estem passant unes hores complicades i claus a la comarca, perquè la calor és molt intensa, no hem baixat dels 37 graus a la zona afectada per les flames, i a més aquesta tarda s'ha girat vent de marinada, un fet que complica encara més les tasques d'extinció. Sobre el terreny tenim dotacions de bombers, com dèiem, també una unitat de la UME i ADFs dels municipis afectats i de municipis d'arreu de la comarca que s'han desplaçat fins al lloc dels fets per poder col·laborar en aquestes tasques. Ara mateix tenim confinat a l'urbanització de Les Garrigues. És una urbanització del municipi de la Pobla de Claramunt i és la zona que ha estat més afectada per l'incendi. Recordem que ahir a les 5 de la tarda es van confinar diverses poblacions de l'entorn. Aquest matí s'ha aixecat el confinament a totes elles, excepte la zona de l'urbanització de Les Garrigues. Una urbanització on les flames han arribat a tocar de les cases i jardins d'aquesta urbanització. D'aquestes 494 hectàrees afectades per l'incendi, estem parlant de zona de bosc, zona de camps de conreu, també zona urbana, com la d'aquesta urbanització, i també zona industrial. Les flames han afectat naus industrials del polígon dels Plans d'Arau, també a la Pobla de Claramunt. De fet, està previst que demà el conseller d'Empresa, Miquel Samper, es desplaci fins a aquest punt per avaluar els danys de la zona industrial. El centre de comandament d'aquest incendi s'ha ubicat al municipi veí, a la Torre de Claramunt. Fins a aquest indret, aquest matí s'ha traslladat també la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que ha demanat prudència i responsabilitat perquè travessem unes hores complicades, no només a la comarca de l'Anoia, sinó també arreu de Catalunya, perquè el risc d'incendi és elevat. A hores d'ara, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, la mirada posada sobretot a la Pobla de Claramunt i aquests municipis afectats per les flames, a l'espera de veure com avancen els treballs en aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Cerarols. Ho dèiem en portada. També poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la Conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molné, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, bones notícies. L'incendi a Savallà del Comtat, aquí a la Conca de Barberà, ja està controlat, estabilitzat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i cap aèries, el que també són bones notícies. Un altre tema que preocupava era el confinament declarat a la zona de Segura. S'ha aixecat fa aproximadament una hora i mitja, i segons els agents rurals, l'incendi, que com recordem, dèiem a primera hora del migdia, havia començat i era agrícola en un inici, havia acabat també extenent fins a massa forestal i havia arribat a ocupar 11 hectàrees de terreny. Recordem que el foc també és en una zona on hi ha molt de cultiu i per això la cosa també s'ha complicat, a part de que actualment a la zona de Savallà del Comtat estan amb un risc d'incendi de nivell 4. Però de moment tot està estabilitzat, com dèiem, i continuen treballant diverses dotacions per acabar de refrigerar la zona.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Molné. I de l'incendi a Savallà del Comtat passem al del massís de les Gavarres, on continuen les tasques d'extinció. Els bombers, però, ara ja sí, creuen que podran controlar aquest foc al vespre. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs sí, els bombers ens acaben de donar aquesta bona notícia de que preveuen donar per controlat aquest vespre l'incendi de les Gavarres. Fa uns minuts han anunciat que si l'evolució de l'incendi es manté favorable, aquest foc doncs es donarà oficialment per controlat avui a les 9 del vespre. Una decisió que arriba després de diversos dies de treball intern sobre el terreny per consolidar el perímetre i per extingir els punts calents que encara persistien a l'interior de la zona afectada. Tot i aquest pas endavant, però els equips d'emergència continuaran desplegats per vigilar la zona i per evitar possibles revifades fins que l'incendi es pugui donar definitivament per extingit. L'incendi, recordem, es va iniciar el divendres al matí a la Bisbal d'Empordà, ha calcinat més de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i ha més afectat a més d'una vintena d'habitatges. Ha estat un dels focs més importants registrats aquest estiu a Catalunya i ha obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència durant diversos dies. Malgrat la millora de la situació, però, es manté la crida a la prudència davant de l'elevat risc d'incendi forestal i també es mantenen les restriccions restriccions d'accés al massís de les Gavarres, que continuen vigents i continua tancat.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Campos. Aquest és l'ampli repàs de la situació ara mateix a Catalunya, però sobre aquest darrer incendi, el de les Gavarres, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP, Mont Carvajal.
10: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
11: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
10: Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Doncs l'escenari no és gaire esperançador. Pels propers dies, amb el Pla Alfa activat, com sentíem, amb nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes demà del dia àlgid de l'onada de calor.
4: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: De fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix. Continuant amb incendis més enllà de les nostres fronteres, el foc de Trevillac, que a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia a Barcelona. Els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora de casa per l'esvoranc del Puiget de Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni, relacionen l'incident amb les obres de la línia L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
12: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'auscultació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi ha estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent auscultacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitants i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
13: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
14: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
12: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però hauran de fer acompanyats dels bombers i per tal de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%. Reclamen, això sí, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bebé.
15: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
16: Invito y pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
15: El govern espanyol preveu portar a aprovació el sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
17: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
18: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit des del Consell de l'Advocacia Catalana un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
17: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els inscrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Tàrrega i Ràdio Cambrils.
19: L'edifici de Tàrrega, anomenat Cal Valeri, acollirà iniciatives empresarials, culturals i comunitàries sota el mateix sostre. David Bonveí, director general d'Economia Social i Cooperativisme, ha destacat l'espai de Cal Valeri.
20: Estem en un moment que a Catalunya s'aprovarà la llei d'economia social i la veritat és que aquí Tàrrega, de la manera que se'ns planteja per part de les entitats, és la manera que nosaltres ho veiem des de la Generalitat.
19: Les entitats impulsores defensen que Cal Valeri ha de ser una eina per generar ocupació inclusiva, reforçar la cohesió social i dinamitzar tant el barri com el conjunt de l'economia social de Ponent.
21: Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa Mai subvencionat pel SOC i que durà a terme la Fundació Gentis. La representant a Catalunya d'aquest organisme, Montse Sánchez, ha explicat que es farà tot un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
22: Persones amb informe de risc d'exclusió social, persones que porten molt de temps a l'atur, persones que cobren la renda garantida, l'ingrés mínim vital.
21: L'Ajuntament de Cambrils hi col·labora amb la cessió d'un espai al Centre Cívic Les Basses tots els dies de la setmana.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro.
23: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
1: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia: quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
23: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival, el neerlandès Kilinci Jarman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també i fem entre tots una gran temporada.
4: A very good season. This is something I missed a little bit in...
3: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
4: With the La Liga...
2: No deixem l'Espanyol, però passem del masculí al femení perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Corunya.
5: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Un espanyol que també ha anunciat a Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. Més coses. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora de 29 anys sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu, a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
6: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip del que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça de l'Espart Girona pel curs vinent. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. Més coses en bàsquet, perquè el Prat jugarà la segona FEB, la tercera categoria del bàsquet estatal, tot plegat després de guanyar-s'ho a la pista i de fer un esforç als despatxos. Arseni Conde és el president del conjunt pretenc.
7: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límites del 17 d'aquest mes, el 1 de juliol o el primer divendres de juliol teníem que ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja estàs apuntat.
2: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per a les pròximes dues temporades.
8: L'objectiu és ganar tot el que podem ganar com a equip i fer-lo el millor que l'equip necessita per a ganar tot el partit.
2: I d'un blaugrana, un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
9: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
2: I acabem amb un darrer punt, l'Ali, encara en hoquei sobre patins, perquè aquesta tarda s'han conegut els millors jugadors de la temporada passada, tant de l'hoquei Lliga masculina com femenina, amb protagonisme per dos equips catalans. A la masculina, Matías Pascual ha estat el millor jugador de l'Igualada, i a la femenina, Aina Florenza, del Vilassana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos. Que passin molt bona tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Se me nota en la...
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
11: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
12: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
13: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
14: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
1: Utilitat, no? Que funcionen.
14: Utilitat, sí, utilitat, com funcionen, i ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
1: Sergi, tu portes jo, ulleres.
15: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme,
1: clar.
15: I després les de la IA.
1: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
15: 300 euros.
1: Jo pensava que més, eh?
14: Jo em pensava que molt més.
15: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
14: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
10: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
16: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
17: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari, i això és millor que en el teatre.
16: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
17: Anem al teatre.
18: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea, i això ocasionaria sancions importants. Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern és obrir contenidors el 2027, però mantenint les targetes, que ara tindrien un ús voluntari, i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions de la taxa variable. Diu l'alcalde que la fórmula que s'adoptarà ja està molt consensuada amb l'Agència de Residus.
2: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar a la sostenibilitat, hem de consensuar que estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però el 1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Mentre això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també ahir el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciaven un reforç en el dispositiu de recollida per combatre, sobretot, la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors. Ahir es presentava a l'Ajuntament el cupó especial que l'organització 11 dedica a la Festa Major de Pirates i Premianencs, el sorteig del qual es farà el dia 13 de juliol. A l'acte, que es va fer a les dependències d'alcaldia, hi participaven la responsable del Departament d'Organització de l'11 a Catalunya, Lídia Ramos, i la directora a Mataró, Elisabet Marín, i per part de l'Ajuntament, l'alcalde Rafa Navarro, el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, i les regidores de Cultura i Discapacitats, Bàrbara Anglí i Cesc Domènech, respectivament. Escoltem la Lídia Ramos i en Rafa Navarro.
3: És una superoportunitat quan trobem aquestes festes tan simbòliques. Bueno, el desembarcament pirata a Premià és un hit, és una referència, i per què no ajudar a fer promoció?
2: Estem celebrant, doncs, una possibilitat de promoció de la ciutat envers tot l'estat, no? Amb 11 tenim una relació, diguem, habitual, i treballem amb ells per molts vessants, no? Temes d'accessibilitat, i dins d'aquest dia a dia va sorgir la possibilitat de poder, doncs, tenir aquest cupó específic de la festa.
1: S'han posat a la venda en total 5 milions de cupons, on es pot veure un moment del ball que fan els capgrossos a la platja durant l'espectacle del desembarcament. Imatge que, segons ens deien ahir, ha estat suggerida pel mateix Ajuntament. Comportament una mica paradoxal, el de l'atur, el mes de juny passat, perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles Premià de Mar, però va baixar lleugerament al conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que el maig i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar amb un 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, el Masnou, Arrius i Sant Pol. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on vam tenir 1.168 aturats, que en són 8 més que el maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima, d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny de 2025. Des del juny passat, Òmnium Cultural del Maresme té nou president. Es tracta de l'antic alcalde de Teià per Esquerra Republicana, Andreu Bosch, doctor en Filologia Catalana i professor jubilat de la Universitat de Barcelona i de l'Institut Maramar. Fins ara, Bosch era vicepresident de l'entitat i ha accedit a la presidència després que hi renunciés l'anterior presidenta, la mataronina Laia Nonell. Ahir l'entrevistava l'Ona Maresme, on Bosch va parlar d'una línia continuista i de la voluntat de reforçar els propòsits marcats per l'Assemblea de Socis a principis d'any.
4: Reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional.
1: A la tardor s'ha de tornar a reunir l'Assemblea de Socis i serà aleshores que Bosch serà ratificat en el càrrec. Andreu Bosch, nascut l'any 1964, va ser, com dèiem, alcalde de Teià durant 14 anys, del 2003 al 2009 i del 2015 al 2023. Avui la notícia important, el titular realment important, està a la pàgina de Cultura. Manel Ferrer.
5: Premià de Mar enceta avui una edició molt especial de la Festa Major, marcada pel 30è aniversari dels Pirates i Premianencs. La primera jornada combinarà activitats familiars, música i cultura popular abans que l'Eufòria doni el tret de sortida oficial a 6 dies de celebració. Al matí començarà amb la Jocteca Pirata a la Biblioteca Martí Rosselló. A partir d'un quart de 7 de la tarda, el seguici infantil recorrerà els carrers fins a la plaça de l'Ajuntament, on tindran lloc l'Eufòria Petita i el concert familiar. Els menuts ja estan de festa amb Folk Kids de Pep López i Sopar de Duro. La jornada continuarà amb una audició de cançons tradicionals catalanes al Centre Cívic, el tradicional concert de Festa Major de l'Escola Municipal de Música i el sopar popular a la plaça Nova. Els actes més esperats arribaran a la nit. A les 11, el seguici nocturn conduirà les colles de cultura popular fins a la plaça de l'Ajuntament i poc abans de la mitjanit l'Eufòria tornarà a donar vida al ritual que any rere any marca l'inici oficial de la Festa Major, amb l'esclat de gralles, tabals, gegants i capgrossos. Tot seguit començarà Premià està de festa amb l'actuació de la Porca Ventura i la sessió de PD Cardat, que tancarà la primera nit de celebració.
1: Pel que fa al temps, arribant al punt més àlgid de la segona onada de calor, la canonada de calor. Avui mínima de 24 graus i màxima de 32, i demà ho veiem i ho pugem 2 graus més.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Ja hi tornem a ser aquí i tenim el programa de final de curs. Enguany el Sound toca blues en el marc d'una festa major premianenca que també tindrà una mirada bluesy. El Sound reparteix una selecció de materials que lliguen la tradició del Delta, de Chicago i de les derivades del gènere en el conjunt de la música popular dels nostres temps. Ara desitgem una bona festa major amenitzada per aquesta selecta tria de temes del blues més universal. Ara presentem, doncs, el Blues Cristòfo.
2: Sound System edició 906, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local, avui amb un especial, un melting pot, dedicat al nostre patró, el gran Cristòfol, i avui se'n va a tocar blues.

0: Doncs som-hi amb aquest darrer programa de la temporada, aquest Sound de 906 i aquest especial dedicat a en Cristòfol. Avui la vessant és el blues i farem un petit repàs, un mini catàleg d'una sèrie de cançons. Ho farem per ordre cronològic i, Àngel, comencem per el senyor Blaine Willie McTell. És una gravació del 1927. Jo no sé si hem posat una gravació tan antiga.
1: Jo diria que és del més antic. Recordo algunes coses dels anys 30, però més enrere...
0: Això és 27, eh? I està extret d'un llibre del genial il·lustrador dibuixant de còmics, el Mr. Robert Crumb, un llibre que es diu... Herois del blues, del jazz i del country. Doncs, a part d'il·lustracions de músics d'aquesta onda, hi havia un CD amb tot de música, i d'aquí hem extret el primer track, que és aquest Dark Night Blues.

Aquí estem, doncs, en aquest Melting Pot Blues. Cristòfol, aprofitem per dir que nosaltres, que tots els anys, per la Festa Major de Premià de Mar, fem unes samarretes al voltant d'un concepte musical i l'associem a la festa. I aquest any, justament, Blues Cristòfol, com el programa d'avui. I ara passem, fem un salt de dècada, però seguim en una època prou antiga, meitat justos del segle XX, l'any 1950, amb un altre dels veterans, Smokey Hawk, amb un tema que porta per títol Can't Go On This Way. Bye.

0: cantant i actor mallorquí d'origen guineà. Guineà equatorial. O sigui, una barreja...
1: I mestís de...
0: Sí. I l'hem triat perquè justament aquí cantarà un blues, això és de l'any 1965, i el tema, a més, es diu... No es podria dir d'una altra manera que blues en sol. O sigui, ho té tot per seguir aquesta vetllada tan xula blues.

0: Extraordinari poder escoltar Guillem de Fac i dir que el personatge és prou singular, que hem de tenir molt clar el context, 1965, la seva condició, des de les Illes i en un moment d'una gran precarietat musical en el nostre país, tant a nivell de músics com d'estudis com de tantes coses. I per això és un referent i per això està avui aquí entre nosaltres.
1: Sí, com ha sonat. Ara un dels grans de... del blues, sobretot del rhythm and blues, també el gran Ray Charles, mestre, des del disc Ray's Moods del 1966, doncs un blues sentimental. A sentimental blues.

Doncs hem escoltat a Ray Charles, i per tant cada vegada això avança més en el temps. 1966, fem un salt de 2 anys i ens trobem amb el John Mayall, el famós en el seu moment pare del blues blanc, avi del blues blanc i tantes coses més. Fa un parell d'anys que ens va deixar, i en aquí l'escoltarem amb les seves incursions als Estats Units en l'LP The Bear Wires, com el Blues from Laurel Canyon de l'any 1968, amb un tema, bueno, una pura ortodoxia Mayall, que és aquest I'm a Stranger, soc estranger, i aquí el tenim.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu, l'espai sonor definitiu. Busca'ns a estereo2soundsystem.blogspot.com.

0: fantàstica aquesta selecció que estem escoltant. Anem avançant amb el temps. I res, saltem un parell d'anys només. No, perdó, ens saltem, hem saltat un parell d'anys abans de Ray Charles a John Mayall, però ara ens en anem al 1980 i ens anem amb una de les pel·lícules icòniques de la història més o menys recent o del segle passat. Estem parlant de Blues Brothers, aquí la van titular com Granujas a todo ritmo, dirigida per John Landis i protagonitzada per Dan Aykroyd i John Belushi. Ells tenien la banda de Blues Brothers i hem extret un tema del soundtrack, de la banda sonora original de la pel·lícula, que és un blues, que és aquest Sweet Home Chicago, que ens va molt bé perquè anem cap a Chicago, un dels bressols, Àngel, del blues.
1: Sí, sí, i també dir que els Blues Brothers van tenir la virtut que l'any 1980, amb el seu projecte i la seva pel·lícula, doncs van retornar a l'escena del blues i del rhythm and blues a nivell de masses. És a dir, va deixar de ser una cosa molt acotada per un públic determinat i va ser, doncs, allò que en diuen un crossover total. I gràcies a tot aquest impacte de Blues Brothers, doncs a partir d'aquí, imagineu-vos, també dic que aquí hi ha músics de referència per al Sound System.
0: Doncs sí, perquè entre altres el guitarrista és el Steve Cropper, un dels guitarristes que ens va deixar aquest any, i fem un recordatori perquè aquí l'escoltarem.
1: A més, és el músic que més ha sonat en el Sound System en tots els temps, perquè per alguna cosa és el guitarrista que de la nostra sintonia.
0: Exacte, que obre el programa. Doncs escoltem aquest Sweet Home Chicago.

Doncs perfecte aquí escoltar els Blues Brothers, que ens van molt bé per fer una mica allò de... com seria? És a dir, un punt intermig entre tota la vella tradició que hem escoltat fins ara i novetats que hi haurà més endavant, que també inclourà la presència d'algun dels clàssics, sense anar més lluny, el mateix John Lee Hooker. I ara passem a Walter Wolfman Washington amb els GB Horns, la secció històrica de venda de James Brown, és a dir, amb el Fred Wesley, amb el Maceo Parker i amb el Pee Wee Ellis, des de l'any 1995. I el tema que interpreten és el Stop and Think, que forma part de l'LP Blue Moon Rising.

0: el mateix any, el 1995, i canviem d'artista convidat. Ara és el gran John Lee Hooker, del seu disc Chill Out. El tema que escoltarem du el nom del disc. I, a més, aquí, amb aquest tema en concret, hi ha uns convidats molt especials, sobretot un, que és el guitarrista Carlos Santana, i, entre altres músics, alguns percussionistes que van tocar amb Santana, com Raúl Recou i Cal Perazzo. Vull dir que amb això li donen un toc llatí al tema, que és blues, però perquè escoltarem els dos, escoltarem el John Lee Hooker i el Carlos Santana, les guitarres, però quan escoltem la guitarra d'en Santana estarem en aquella època tan bona de Santana, Àngel.
1: Ah, doncs aquí...
0: Sí, doncs som-hi, escoltem John Lee Hooker.

0: de John Lee Hooker, ens anem cap al senyor Charlie Musselwhite, un bé conegut del programa, perquè a la secció Sound the Jukebox el sentim cada cop que sona per allà de fons.
1: Doncs sí, Charles Musselwhite, en el seu LP Continental Drifter, entre altres col·laboracions, tenia membres de Buena Vista Social Club, amb un LP realment històric, que ja és de l'any 1999. Avui hem triat un tema més amb una òptica més orientada cap al blues, que és del que es tracta avui. Entre altres coses, a part de cantar, és un dels grans harmonicistes del món del blues, i encara en actiu. Escoltarem el tema My Time Someday, Continental Drifter, 1999.

0: Molt bé, Charlie Musselwhite. No pot faltar mai una harmònica en el món del blues, perquè, entre altres coses, era l'instrument més portàtil i més senzill que hi havia en la història del blues i ens ha anat acompanyant fins als nostres dies.
1: I ara anem fent més salts, ens anem al 2001 amb el senyor James Blood Ulmer.
0: Doncs sí, James Blood Ulmer és un dels guitarristes, era un dels guitarristes innovadors dins de l'escena del free jazz i de la música experimental d'avantguarda, i que va dedicar també un LP al món del blues, concretament al Memphis Blood. És un homenatge al so de Memphis, però evidentment passat pels sedars de la seva peculiar manera de tocar la guitarra i de cantar. Escoltarem un tema que porta per títol Backdoor Man, és de l'any 2001, i aquí doncs no és la música característica de James Blood Ulmer, però com que està en clau de blues, perfecte per l'ocasió.

0: Aquí enfilem la recta final del programa d'avui. Ens queden dos convidats. El primer és Tedeschi Trucks Band. Àngel, què podem dir de...
1: Doncs aquesta és una de les bandes que està revitalitzant el so, sobretot del ritme en blues. Ja veureu que no és exactament un blues, però té l'aire. Bé, evidentment, les composicions tenen les escales corresponents, però la banda de Tedeschi Trucks Band és de les que estan actualment fent una gran revifada del món del blues i del ritme en blues. Et dic que és la parella de fet de la Susan Tedeschi, guitarrista i cantant, i del Derek Trucks, que també és guitarrista i que és descendent, és per qüestions de parentiu, d'un dels mítics dos bateries dels Allman Brothers Bands, que era el també Trucks. El tema porta per títol Bound of Glory, de l'LP Revelator del 2011.

0: I acabem aquest recorregut del blues amb el nostre Cristòfol, el nostre patró, amb el Professor Cunningham and His Old School. És una banda liderada per Adrian Cunningham, un australià establert a Nova York, però que ha girat per tot el món. De fet, aquí el vam veure l'any passat al festival que fan Jazz en la Nit a Premià de Dalt, amb la seva banda, i a més, aquest disc, que és del 2021, de Lockdown Blues, es va gravar durant la pandèmia. Per tant, cada músic estava a casa seva, va gravar la seva pista i ho va fer... O sigui, el disc es va gravar des de Nova York fins a Vitòria i Girona, per exemple. I estaria dintre el registre del swing i del, però té uns tocs de blues molt xulos.
1: Va aplicar el sistema Yala. El sistema de... Són allò que em podria dir les bandes aquestes d'excepció pandèmica.
0: Correcte, doncs acabem el programa amb el professor Cunningham.

0: Doncs aquí ha estat el Sound System edició número 906, un programa amb registre de festa major i dedicat al blues, Cristòfol, que és el nostre patró.
1: I has tingut de convidats Blind Willie McChell,
0: Smokey Hawk,
1: Guillem Dafac,
0: Ray Charles,
1: John Mayall,
0: The Blues Brothers,
1: Walter Wolfman Washington,
0: John Lee Hooker,
1: Charlie Musselwhite,
0: James Blood Almer,
1: Tedeschi Trucks Band
0: i el professor Cunningham i la seva vella escola.
1: I com sempre l'hem fet des del Falcó Mil·lenari amb l'Àngel Solpizarra a un costat, avui un altre cop amb el gran Carles Soler pilotant el sistema sonor i qui us parla, Ramonet 77. Que sigueu molt feliços, disfruteu i ens tornem a veure amb el proper Sounda. Pops!

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea. I això ocasionaria sancions importants. Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern és obrir contenidors al 2027, però mantenint les targetes, que ara tindrien un ús voluntari, i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions de la taxa variable. Diu l'alcalde que la fórmula que s'adoptarà ja està molt consensuada amb l'Agència de Residus.
2: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar a la sostenibilitat, hem de consensuar que ho estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupulosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Mentre això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també ahir el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciaven un reforç en el dispositiu de recollida per combatre, sobretot, la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors. Ahir es presentava a l'Ajuntament el cupó especial que l'organització 11 dedica a la Festa Major de Pirates i Premianencs, el sorteig del qual es farà el dia 13 de juliol. A l'acte, que es va fer a les dependències d'alcaldia, hi participaven la responsable del Departament d'Organització de l'11 a Catalunya, Lídia Ramos, i la directora a Mataró, Elisabet Marín, i per part de l'Ajuntament, l'alcalde Rafa Navarro, el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, i les regidores de Cultura i Discapacitats, Bàrbara Anglí i Cesc Domènech, respectivament. Escoltem la Lídia Ramos i en Rafa Navarro.
3: És una superoportunitat quan trobem aquestes festes tan simbòliques. Bueno, el desembarcament pirata a Premià és un hit, és una referència, i per què no ajudar a fer promoció?
2: Estem celebrant, doncs, una possibilitat de promoció de la ciutat envers tot l'estat, no? Amb 11 tenim una relació, diguem, habitual, i treballem amb ells per molts vessants, no? Temes d'accessibilitat, i dins d'aquest dia a dia va sorgir la possibilitat de poder, doncs, tenir aquest cupó específic de la festa.
1: S'han posat a la venda en total 5 milions de cupons, on es pot veure un moment del ball que fan els capgrossos a la platja durant l'espectacle del desembarcament, imatge que, segons ens deien ahir, ha estat suggerida pel mateix Ajuntament. Comportament una mica paradoxal, el de l'atur, el mes de juny passat, perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles Premià de Mar, però va baixar lleugerament al conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que el maig i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar amb un 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, el Masnou, a Rius i Sant Pol. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on vam tenir 1.168 aturats, que en són 8 més que el maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny de 2025. Des del juny passat, Òmnium Cultural del Maresme té nou president. Es tracta de l'antic alcalde de Teià per Esquerra Republicana, Andreu Bosch, doctor en Filologia Catalana i professor jubilat de la Universitat de Barcelona i de l'Institut Mar a Mar. Fins ara, Bosch era vicepresident de l'entitat i ha accedit a la presidència després que hi renunciés l'anterior presidenta, la mataronina Laia Nonell. Ahir l'entrevistava l'Ona Maresme, on Bosch va parlar d'una línia continuista i de la voluntat de reforçar els propòsits marcats per l'Assemblea de Socis a principis d'any.
4: Reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional.
1: A la tardor s'ha de tornar a reunir l'Assemblea de Socis i serà aleshores que Bosch serà ratificat en el càrrec. Andreu Bosch, nascut a l'any 1964, va ser, com dèiem, alcalde de Teià durant 14 anys, del 2003 al 2009 i del 2015 al 2023. Avui la notícia important, el titular realment important, està a la pàgina de Cultura. Manel Ferrer.
5: Premià de Mar enceta avui una edició molt especial de la Festa Major, marcada pel 30è aniversari dels Pirates i Premianencs. La primera jornada combinarà activitats familiars, música i cultura popular abans que l'eufòria doni el tret de sortida oficial a 6 dies de celebració. Al matí començarà amb la Jocteca Pirata a la Biblioteca Martí Rosselló. A partir d'un quart de 7 de la tarda, el seguici infantil recorrerà els carrers fins a la plaça de l'Ajuntament, on tindrà en lloc l'Eufòria Petita i el concert familiar. Els menuts ja estan de festa amb Folk Kids de Pep López i Sopar de Duro. La jornada continuarà amb una audició de cançons tradicionals catalanes al Centre Cívic, el tradicional concert de Festa Major de l'Escola Municipal de Música i el sopar popular a la Plaça Nova. Els actes més esperats arribaran a la nit. A les 11, el seguici nocturn conduirà les colles de cultura popular fins a la plaça de l'Ajuntament i poc abans de la mitjanit l'Eufòria tornarà a donar vida al ritual que any rere any marca l'inici oficial de la Festa Major, amb l'esclat de gralles, tabals, gegants i capgrossos. Tot seguit començarà Premià Estar de Festa amb l'actuació de la Porca Aventura i la sessió de PD Cardat, que tancarà la primera nit de celebració.
1: Pel que fa al temps, arribant al punt més àlgid de la segona onada de calor, la canonada de calor. Avui mínima de 24 graus i màxima de 32, i demà ho veiem i ho pugem 2 graus més.
6: Moments d'òpera.
7: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Un fracàs inicial no sempre es tradueix en un títol fallit. És el cas de l'obra d'aquesta setmana, Avui i Vespri Siciliani.
6: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
7: I Vespri Siciliani és una òpera dividida en 5 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret originàriament en francès de Charles Devrayer i Eugène Scribe, tot i que basat en el llibret de Le Duc d'Alba, escrit per Gaetano Donizetti 12 anys abans. Van estrenar-se aquesta òpera a París el 13 de juny del 1855, tot i que ràpidament va difondre's arreu d'Europa en la seva versió en italià. A Catalunya hi arribaria per primer cop el 4 d'octubre del 1856 al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges que intervenen en aquestes Vespres Sicilianes de Verdi, Guido di Monforte és el governador francès de Nàpols, alhora que pare d'Arrigo, paper per baríton. Arrigo, el seu fill, tot i que no ho sap, de Guido i està enamorat d'Elena, paper aquest per tenor líric. Elena és una duquesa, alhora que patriota italiana, paper per soprano verdiana, que també podríem definir com a soprano dramàtica de coloratura. Ja sabeu aquesta veu tan exigent que demanava Verdi, sobretot per les sopranos en les seves òperes. Giovanni de Procida és l'enviat de Sicília per negociar amb la monarquia catalano-aragonesa a la invasió de l'illa. És un paper, el de Giovanni de Procida, per baix. La tria del tema d'aquesta òpera no va ser precisament un encert dels llibretistes ni tampoc del compositor. Fixem-nos-hi, perquè des del punt de vista del Risorgimento italià i pel públic italià, aquesta història podria resultar estimulant, ja que es tornava a dibuixar un paral·lelisme que abans havia funcionat, en aquest cas assenyalant a l'invasor francès com l'opressor del poble italià. Però, és clar, aquest títol no s'estrenava a Itàlia, sinó que es va estrenar a París, un títol on es lloa una conspiració precisament contra les tropes franceses. Això, evidentment, no va ser una bona idea, menys encara fent referència a la col·laboració espanyola. Per tant, l'òpera es basa en uns fets històrics que es van produir el 1282 i que es coneixen amb el nom de les Vespres Sicilianes i que tot seguit us podrem explicar, però que tot això ens fa pensar que l'èxit francès es donava en bona part gràcies a la mala tria d'aquest argument. Dit això, anem a fixar-nos-hi, perquè a l'inici del primer acte de Vespri Siciliani de Verdi hem de situar-nos a Palerm. És l'any 1282. Ens ubiquem al mercat de la ciutat, encara hi ha d'avui un mercat molt caòtic. Sicília es troba sota ocupació francesa, sent Guido di Monforte el governador designat per la potència invasora. La duquesa Elena, germana d'un màrtir per la llibertat de Sicília, s'ha convertit en símbol de la resistència. En sortir de l'església, un soldat l'obliga a cantar i ella tria una cançó siciliana que exalta precisament la llibertat. L'escoltarem en la veu de Martina Arroyo, dirigida per James Levine, amb la New Philharmonia Orchestra.

No cal dir que després d'aquesta escena, Elena aconsegueix exaltar, tal com acabem de sentir, a tots els que es troben al seu voltant. Però ara arriba Monforte i tots fugen, excepte el jove Rigo, que acaba de sortir de la presó a la que havia estat condemnat pels francesos i que està enamorat d'Elena, per qui es correspost. Rigo s'enfronta a Monforte i aquest, sorprès pel coratge del jove, intenta establir-hi una amistat. Però Rigo el rebut.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera, resumint musicalment i argumentalment Vespe Siciliani de Verdi, situant-nos ara a una vall pròxima a Palerm. Som al segon acte. El metge Pròxida torna després d'un llarg exili. S'ha confabulat amb Elena i Arrigo per iniciar una revolta contra els francesos, amb la que, a més, pretenen venjar la mort del germà d'Elena. Però Monforte ordena detenir a Arrigo, qui és portat al seu palau. Això, unit a un intent d'uns soldats francesos de raptar les dones assistents a una boda, encén l'aire popular i el conspirador planeja entrar disfressat al palau i assassinar Monforte. Ara, però, escoltarem a Pròxida, la veu de Roger Raimondi, saludant emotivament la seva pàtria. Oh!

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de I Vespri Siciliani de Verdi, Monforte, a través d'una carta de la seva antiga esposa, redactada poc abans de la mort d'aquesta, s'ha assabentat que Arrigo és el seu fill. Així li fa saber a Arrigo, però aquest el rebutja, comunicant-li que mai no podrà sentir cap a ell un amor filial. Arrigo és Plácido Domingo, mentre que Cheryl Milnes és Monforte, amb dos dirigits per James Levine.

Pròxida i Elena hi accedeixen emmascarats amb la intenció d'assassinar Monforte. Arrigo aleshores pateix un conflicte interior. Per una banda, vol la llibertat del seu poble, però per l'altra tem l'assassinat del que és el seu pare. Aleshores, li comunica a Monforte que corre perill, però aquest decideix no prendre cap precaució i es queda al saló on celebra el ball. En el moment en què Elena intenta apunyalar Monforte, Arrigo s'interposa i salva el seu pare. Elena i Pròxida, desconeixedors de la relació entre Monforte i Arrigo, pare i fill, prenen aquest últim per un traïdor.

constitueix ja el quart acte d'I Vespici Ciliani de Verdi. Seguim els moments d'òpera. Aquesta escena comença a la presó. Elena i Pròxida han estat arrestats i seran condemnats a mort. Arrigo li explica a Elena el motiu del seu capteniment i aquesta el perdona. Arrigo comunica al seu pare que morirà amb els condemnats tret que siguin alliberats ells també. Monforte accedeix a alliberar-los tots sota una sola condició. Arrigo haurà de reconèixer-lo com a pare, condició que és acceptada per Arrigo. Monforte, com a senyal de bona convivència entre francesos i sicilians, proposa el casament d'Elena i Arrigo, però Pròxida no veu en aquest esdeveniment més que una altra oportunitat d'esvalutar els sicilians per obtenir la llibertat. Fixem-nos, però, en el duet entre Elena, que és Martina Arroyo, i Arrigo, que és Plácido Domingo.

De nou som al Palau de Monforte, concretament als jardins. Arrigo i Elena estan alegres en pensar que el seu casament portarà la pau. De fet, Elena agraeix les flors que les seves amigues li han regalat. És el popular Bolero, una de les escenes més icòniques d'aquesta òpera. L'escoltarem ara interpretat per la soprano Anna Netrebko.

0: Però després d'aquesta lluïda escena, Procida apareix i explica a Elena el seu pla. Quan sonin les campanes anunciant la boda, el poble atacarà els francesos. Elena renuncia al casament per tal d'evitar l'enfrontament i la guerra, davant l'estupor de Rigo, que no comprèn la traïció d'Elena. Però Monforte l'obliga a casar-se per la força. Per tant, finalment, en sonar les campanes, el poble cau sobre Monforte i també els francesos. I així és com acaba Les Vespres Sicilianes de Giuseppe Verdi, el títol d'aquesta setmana, Els moments d'òpera. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més òperes. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els bombers descarten estabilitzar avui el foc de Sentmenat, que continua actiu. Tot i això, l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, s'ha mostrat satisfet per l'evolució de les flames després d'un dia i, sobretot, ha dit una tarda en moments complicats. Protecció Civil ha desconfinat 5 de les 7 urbanitzacions afectades pel foc i es manté la restricció per a unes 300 persones. S'ha aixecat restriccions a Can Vinyals, Can Gurri, al balcó de Sant Llorenç i a Sant Feliu del Racó. Aquestes dues últimes pertanyen a Castellà del Vallès, així com al nord del municipi. Es mantenen, en canvi, les restriccions al Farrell i a Sant Sebastià de Montmajor.
2: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
1: D'altra banda, els bombers han donat per controlar l'incendi de les Gavarres fa uns minuts, després de 5 dies, i continuen treballant amb 7 dotacions. Pel que fa a l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, s'espera estabilitzar-lo aquest vespre i també es preveu donar per controlats el de l'Anoia. A més, s'ha aixecat la restricció per accedir dins el perímetre de l'incendi de Carme, a Pobla de Claramunt, i el veïnat de les Garrigues ja pot tornar a casa. I és que el risc d'incendis extrem a Catalunya, hi ha 111 municipis de nivell 4 al Pla Alfa per risc extrem i 377 a nivell 3 per un perill molt alt. Les temperatures avui han superat els 43 graus en aquest tercer dia d'onada de calor, sobretot la localitat de Vinebre a la Ribera d'Ebre. I els veïns dels 93 habitatges de les finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona hauran de passar la nit fora. Demà al matí es valorarà si poden tornar. Des de la 1 del migdia s'està bombejant formigó per tapar la cavitat i aquestes tasques podrien acabar la matinada i esperar a que s'assenti i se solidifiqui el formigó. L'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra els 3 Mossos d'Esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona l'agost de 2024. Els magistrats revoquen així l'aixecament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de la Fiscalia, Vox, i AT Oir. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar contra Dinamarca pel control de Groenlàndia i ha amenaçat de retirar totes les tropes estadounidenques d'Europa. Considera que Groenlàndia, ha dit avui a la cimera de l'OTAN a Turquia, no fa bé la feina i ha criticat el govern de Mette Frederiksen.
0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

Això és Premier Media i també és la vostra emissora local. Som a Broadway, som a Londres, som a Premià de Mar, som a la porta de l'escenari.

Des de l'estudi de Premià Mèdia, Carles Soler a la direcció tècnica i un servidor vostre, Octavi Egea, us saludem amb la intenció que tots plegats passem una bona estona.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: The Curious Case of Benjamin Button, el curiós cas de Benjamin Button, és un musical amb llibret i lletres de Jethro Compton, música i lletres de Darren Clark i basat en el relat curt homònim de Scott Fitzgerald i en l'emotiva pel·lícula dirigida per David Fincher i protagonitzada per Brad Pitt i

El musical comença al final de la Primera Guerra Mundial, en un petit poble pesquer de Cornualla, i segueix la vida de Benjamin mentre envelleix en sentit contrari al llarg del segle XX. És a dir, neix vell i, segons passen els anys, rejuveneix. Durant 10 anys, Benjamin està confinat a les golfes de casa seva. Decideix escapar i va al pub del poble a veure la seva primera pinta de cervesa. El serveix una cambrera, Elowin King, filla de la llevadora que havia ajudat a parir la seva mare. Benjamin i Elowin s'enamoren instantàniament. La relació entre tots dos s'avança a mesura que ella envelleix i ell es fa més jove.

El musical va tenir la seva estrena mundial al Southwark Playhouse, un teatre fora del circuit comercial del centre de Londres, el maig de 2019, per una temporada limitada d'un mes. La producció va tornar el 2023. Un any més tard, el musical es va traslladar a l'Ambassador Theatre, al West End. Les representacions van començar l'octubre de 2024 i van durar un any. El musical va rebre crítiques positives i va guanyar el premi Office a la millor producció musical.

0: The Curious Case of Benjamin Button és un espectacle sobre el temps, la llar i l'amor, coses que estic segur que tenen un nou significat per a la majoria de nosaltres després d'aquests anys d'incertesa. Això va dir el dramaturg Jethro Compton, autor del llibret i de lletres de cançons.
1: On the 3rd of April 1933, Benjamin Button, born

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea. I això ocasionaria sancions importants. Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern és obrir contenidors el 2027, però mantenint les targetes, que ara tindrien un ús voluntari, i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions de la taxa variable. Diu l'alcalde que la fórmula que s'adoptarà ja està molt consensuada amb l'Agència de Residus.
2: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar taula de sostenibilitat, hem de consensuar que ho estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però el 1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Mentre això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també ahir el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciaven un reforç en el dispositiu de recollida per combatre, sobretot, la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors. Ahir es presentava a l'Ajuntament el cupó especial que l'organització 11 dedica a la Festa Major de Pirates i Premianencs, el sorteig del qual es farà el dia 13 de juliol. A l'acte, que es va fer a les dependències d'alcaldia, hi participaven la responsable del Departament d'Organització de l'11 a Catalunya, Lídia Ramos, i la directora a Mataró, Elisabet Marín, i per part de l'Ajuntament, l'alcalde Rafa Navarro, el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, i les regidores de Cultura i Discapacitats, Bàrbara Anglí i Cesca Domènech, respectivament. Escoltem la Lídia Ramos i en Rafa Navarro.
3: És una superoportunitat quan trobem aquestes festes tan simbòliques. Bueno, el desemmarcament pirata, Premià, és un hit, és una referència, i per què no ajudar a fer promoció?
2: Estem celebrant, doncs, una possibilitat de promoció de la ciutat envers tot l'estat, no? Amb 11 tenim una relació, diguem, habitual, i treballem amb ells per molts vessants, no? Temes d'accessibilitat, i dins d'aquest dia a dia va sorgir la possibilitat de poder, doncs, tenir aquest cupó específic de la festa.
1: S'han posat a la venda en total 5 milions de cupons, on es pot veure un moment del ball que fan els capgrossos a la platja durant l'espectacle del desembarcament. Imatge que, segons ens deien ahir, ha estat suggerida pel mateix Ajuntament. Comportament una mica paradoxal, el de l'atur, el mes de juny passat, perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles Premià de Mar, però va baixar lleugerament al conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que el maig i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar amb un 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, al Masnou, a Rius i Sant Pol. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on vam tenir 1.168 aturats, que en són 8 més que el maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny de 2025. Des del juny passat, Òmnium Cultural del Maresme té nou president. Es tracta de l'antic alcalde de Teià per Esquerra Republicana, Andreu Bosch, doctor en Filologia Catalana i professor jubilat de la Universitat de Barcelona i de l'Institut Maramar. Fins ara, Bosch era vicepresident de l'entitat i ha accedit a la presidència després que hi renunciés l'anterior presidenta, la mataronina Laia Nonell. Ahir l'entrevistava l'Ona Maresme, on Bosch va parlar d'una línia continuista i de la voluntat de reforçar els propòsits marcats per l'Assemblea de Socis a principis d'any.
4: Reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional.
1: A la tardor s'ha de tornar a reunir l'Assemblea de Socis i serà aleshores que Bosch serà ratificat en el càrrec. Andreu Bosch, nascut a l'any 1964, va ser, com dèiem, alcalde de Teià durant 14 anys, del 2003 al 2009 i del 2015 al 2023. Avui la notícia important, el titular realment important, està a la pàgina de Cultura. Manel Ferrer.
5: Premià de Mar enceta avui una edició molt especial de la Festa Major, marcada pel 30è aniversari dels Pirates i Premianencs. La primera jornada combinarà activitats familiars, música i cultura popular abans que l'eufòria doni el tret de sortida oficial a 6 dies de celebració. Al matí començarà amb la Jocteca Pirata a la Biblioteca Martí Rosselló. A partir d'un quart de 7 de la tarda, el seguici infantil recorrerà els carrers fins a la plaça de l'Ajuntament, on tindrà en lloc l'Eufòria Petita i el concert familiar. Els menuts ja estan de festa amb Folk Kids de Pep López i Sopar de Duro. La jornada continuarà amb una audició de cançons tradicionals catalanes al Centre Cívic, el tradicional concert de Festa Major de l'Escola Municipal de Música i el sopar popular a la Plaça Nova. Els actes més esperats arribaran a la nit. A les 11, el seguici nocturn conduirà les colles de cultura popular fins a la plaça de l'Ajuntament i poc abans de la mitjanit l'Eufòria tornarà a donar vida al ritual que any rere any marca l'inici oficial de la Festa Major amb l'esclat de gralles, tabals, gegants i capgrossos. Tot seguit començarà Premià està de festa amb l'actuació de la Porca Ventura i la sessió de PD Cardat, que tancarà la primera nit de celebració.
1: Pel que fa al temps, arribant al punt més àlgid de la segona onada de calor, la canonada de calor. Avui mínima de 24 graus i màxima de 32, i demà ho veiem i ho pugem 2 graus més.
6: El juny és el mes de la plenitud i el baptisme de foc per les havaneres i el cant de taverna. Si el maig obrir les portes, el juny dinamita qualsevol paret. La música es desplaça definitivament a la sorra de la platja, a les grupades dels ports i a les nits infinites que fan olor de foguera, de coca de Sant Joan i de gessamí. A les portes de l'estiu, el juny marca l'inici oficial de la temporada alta, on el ritme compassat del 2x4 es converteix en la banda sonora oficial del litoral.
7: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
6: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. Ara, al juny, el cant de taverna viu el seu moment de màxima efervescència social. Ja no és una música de resistència ni de recer. És una festa col·lectiva.
8: Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
9: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
6: I per començar amb aquest racó de cançons, els explicaré que Bany de Lluna és una de les havaneres guanyadores del segon concurs de composició de Sant Pol de Mar a l'any 2010. La cançó és una descripció molt sensorial i romàntica d'una nit a la costa. L'eix central és la metàfora de banyar-se a la llum de la lluna, reflectida al mar. Una lletra molt acurada de la compositora Isabel Mitats, acompanyada per una excel·lent música de Josep Maria Roglan. Ens la canta el grup Morralla de Pallejar.

I després d'escoltar aquest bany de lluna per al grup Morralla, anem a una altra, i que ens diu que la definició de Sagal és un noi molt jove, un nen. Aquest és el protagonista d'aquesta manera d'autor desconegut i amb una lletra senzilla i curta, una peça antiga que pocs grups la porten en el seu repertori. El que sí la tenia era el duet i és el que ara ens la interpreta.

0: Acabem d'escoltar aquest tema Zagal, Zagal per al grup El Duet, que juntament amb Bany de Lluna del grup Morralla han estat les dues cançons que han format part avui del Racó de Cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui parlarem del grup de veneres Les Veus de Reus, que es va fundar el 10 d'octubre de 1998 com a associació cultural Les Veus de Reus i un referent de la música tradicional a la ciutat. Nascuts després d'una escissió de grups pioners locals, ràpidament es va convertir en una de les entitats destacades del gènere del Camp de Tarragona. Al llarg de la seva trajectòria varen participar en múltiples trobades culturals i festes majors. Ens varen deixar un total de 4 treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 2023, el grup es va rebatejar i va passar a anomenar-se La Frau. I d'aquest grup, de Les Veus de Reus, que avui el recordarem amb aquests dos temes. El primer, aquest que porta per títol La Dama de Nit.

Acabem d'escoltar aquest Pensaments d'un mariner, que juntament amb La dama de nit han estat els dos temes que avui hem escoltat i hem recordat amb el grup de Reus, les Veus de Reus.

I estrenem una nova secció. Hem acabat ja amb les havaneres a comarques i els pobles amb havaneres. I estrenarem dues seccions. Per aquest mes, aigües barrejades, que són versions de temes del mateix gènere musical en català o en castellà. I començarem amb La Paloma. És una de les composicions més cèlebres cantades i versionades de la història de la música. Es tracta d'una havanera escrita pel compositor basc Sebastián Iradier al voltant de 1860. L'havanera narra amb to melancòlic el comiat d'un mariner que marxa a la mar i imagina el seu retorn en forma de colom blanc per retrobar-se a la seva estimada, la Chinita. Tot i que el llibre Guinness otorga el rècord a Yesterday dels Beatles, molts investigadors musicals afirmen que La Paloma és realment la cançó més enregistrada del món, amb una estimació que van de les 2.000 a les 5.000 versions en centenars d'idiomes. Ha estat interpretada per artistes tan diversos com Elvis Presley, Julio Iglesias, Dean Martin o Plácido Domingo. I escoltarem un fragment de l'original per al grup Cavall Bernat, de La Paloma.

0: Hem escoltat La Coloma, cal dir que hi ha diverses versions en català que canvia un xic la lletra. Avui ens l'ha interpretat el grup Barcarola, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I ara anem a la secció que ens porta l'Anna Maria Ester. Anna Maria, com vulguis, endavant.
2: Hola, què tal? Encantada de tornar a compartir un nou programa amb tots vosaltres. Comencem tot just l'estiu, que ens portarà nits alegres de cantades de veneres, a la platja, sota els estels, o també terra endins, a les festes majors de tants pobles de la nostra terra, on sempre hi són convidats els cantaires que amb les seves cançons i melodies ens porten un tros de mar. I la primera cançó que us porto és precisament un clàssic de totes les cantades, coneguda, estimada, cantada pel públic i molt demanada, Mariner de terra endins. Una cançó que ens parla d'un vell pastor que tota sa vida ha viscut del pla a la muntanya i que mai ha pogut veure la costa llunyana. Ara potser no podem entendre que hi hagi algú que no hagi vist mai el mar, però a l'època dels nostres avis i besavis era molt usual que la gent que vivien terra endins no haguessin vist mai el mar. I es preguntessin com serà. Serà blau i gran, com diuen? Serà veritat que de nit és com la plata? Una bonica cançó, ja tot un clàssic de les cantades. Melodia de Josep Bastons i lletra de Narcís Oliver, que l'escoltarem pels pescadors de l'Escala. Mariner de terra endins.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat Mariner de terra endins, que de ben segur escoltareu a les cantades d'aquest estiu. I seguim amb una altra preciosa cançó, ideal per aquests dies d'estiu, quan ve de gust visitar pobles encantadors, platges i cales. Busca'm a l'Empordà. Una lletra molt poètica que ens convida a perdre'ns pels meravellosos racons de l'Empordà, una de les comarques més boniques de Catalunya, on el sol neix discret sempre besant la mar i on et desperta encara la veu cansada d'un campanar. La lletra és de Carles Casanovas i la melodia d'Antoni Mas. L'escoltarem pel grup Porvó i la dedico especialment a un bon amic, mossèn Jesús, de les Planes d'Hostoles, perquè aquesta cançó li porti records de la seva estada a diverses parròquies de la Costa Brava que ell sempre ha estimat, des de Palamós a Lloret de Mar. Per ell i per tots vosaltres, busca'm a l'Empordà. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitjo un molt bon estiu ple d'alegria i música. Fins al juliol. A reveure!

0: Hem escoltat aquests dos temes que ens ha presentat i ens ha explicat també l'Anna Maria Ester com és mariner de terra endins i Busca'm a l'Empordà.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I a la secció de compositors recordarem en Pere Ferrer i Daví, que va ser una peça absolutament clau i fonamental del conegut grup d'havaneres L'Espingari, formació nascuda a Montcada i Reixac. Va morir de forma sobtada el juliol del 2019, una pèrdua que va commoure profundament el món de l'havanera. Dins del grup, en Pere Ferrer no només era l'acordionista, sinó que també exercia de director musical. El seu acordió aportava el color, el ritme i el segell inconfusible que va caracteritzar les actuacions en directe i els enregistraments de la formació durant molts d'anys. A més d'intèrpret, va deixar una empremta imborrable com a compositor de grans peces del repertori del cant de taverna i de l'havanera. La seva mort va coincidir a les portes de les grans cantades de l'estiu del 2019. Malgrat el cop, el grup va decidir tirar endavant els compromisos rebent grans mostres de suport. A més, a Montcada i Reixac s'ha anat celebrant posteriorment la cantada d'havaneres com a memorial Pere Ferrer a l'església de Sant Pere de Reixac, un emplaçament on es recorda la seva figura i el seu llegat connectant a la música marinera. I d'en Pere Ferrer escoltarem dos temes. El que porta per títol Sons de mar, en lletra d'Elisa Serna, de l'any 2014 i que va donar títol a un treball discogràfic.

Hem escoltat aquest Sons de Mar, preciós tema, amb lletra d'Elisa Serna i música de Pere Ferrer Daví. I anem amb el següent, que és Havanera Estimada, cançó que va guanyar el concurs de Sant Pol de l'any 2015 i també va donar títol en l'últim treball discogràfic del grup de l'any 2017. Escoltem aquesta Havanera.

0: Dues composicions precioses que ens ha fet gaudir el grup L'Espingari, aquestes composicions de el protagonista d'avui, en Pere Ferrer Daví, Sons de mar i Havanera estimada.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies parlarem que, després de la primera representació de la Remendadora a l'Espai Ter a Torroella de Montgrí, el passat 23 de maig va tenir lloc a l'Auditori de Girona les dues últimes representacions. Una va ser a les 12 i l'altra a les 6 de la tarda. Tot un èxit, com cada any, de públic i d'escoles participants. Escoltarem la cançó que ha de ser l'himne de la Cantadeta, una composició de Tona Gafarot que es va estrenar en aquestes representacions de l'Auditori de Girona. I per la gentilesa de l'Anna Espinal, que va fer l'enregistrament d'aquest vídeo, escoltarem aquesta cançó que porta per títol Som el futur, amb les anxovetes i els grups de la Cantadeta.

Acabem d'escoltar aquesta cançó que s'ha de convertir en l'himne de les cantadetes per al grup Les Anxovetes i els participants en aquesta edició de la cantadeta. Una de les altres notícies ens parla que ja s'han donat a conèixer les composicions finalistes del 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons Vila de Sant Pol de Mar 2026. Són les següents. No t'oblido, en lletra i música, de Josep Manuel Olaya, Pesca Llunes, en lletra de Montse Creus i en música de Xavier Roger, i Navegants Impossibles, en lletra de Neus Mar i música de Emilio Sánchez. Bé, podem trobar dos que la Montse Creus i en Xavier Roger, amb el tema Pesca Llunes, si aconsegueixen guanyar, portarien tres victòries seguides que de moment en aquest concurs no ho ha fet ningú. Els he de dir també que el veredicte final es farà públic durant el 24è Festival d'Havaneres a Fira Mar, que se celebrarà el 22 d'agost a partir de 9:45 del vespre. El jurat està format per persones qualificades dins el món de la música i de les lletres, i especialment dins el món de l'havanera. Enguany en el Festival d'Havaneres comptarà amb la presència dels grups Borbó, Els Pescadors de l'Escala i Americanos. El divendres dia 22 d'agost tindrà lloc el sopar amb l'espectacle Cants de Terra i Mar de la companyia Neus Mar. I ara escoltarem una de les cançons que va participar a l'edició de l'any 2021, tot i que no va guanyar. És La memòria de l'aigua i ens la interpreta el grup Argeu.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa es así, verá.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
5: Jazzit.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazzit.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors, a Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
11: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
12: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly.
6: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
9: Dice.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
4: Estàs escoltant